0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts Estiu, amb Roger Seró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: S'apagaren tantes veus...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre...
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

els estius. Escolta i cant.

0: tarda.
1: Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band.
3: I pujo a un metro de nit.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Sudan. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
2: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, aquest dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

més. No m'agrada veure't si te'n vas. El cultiu de la paciència ni l'olor del gas. De fet,

La mama s'empara sempre ja per vidre. Yo, yo, on twice. Ara en català.

La bona música amb Music Calaix.

M'agrada anar descalç amb les sabates a la mà, les tardes que s'allarguen i que acaben en sopar, parlar i passar l'estona amb un gin tònic a la mà, quan ve la inspiració i és com que tot em fa il·lusió.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla la Marina Saborido Figuera, i el servei tècnic de l'emissora, i el podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
3: Abans de començar, us volem explicar que per motius aliens al programa, el dia 2 i 3 de gener no es va posar l'especial de Nadal, tal com us havíem informat abans de festes. Per això ens va semblar oportú emetre'l el dia 9, és a dir, la setmana passada. Amb el programa d'avui, 16 de gener, tornem a la normalitat.
2: En primer lloc, dir-vos que esperem hàgiu tingut unes bones festes. I a continuació, i com és habitual, us resumirem de què anirà el programa d'avui. Hem escollit composicions de diferents estils. D'entre elles, no pot faltar-ne una d'una compositora. Gaudirem d'una sardana que vam poder ballar aquest dissabte passat a la ballada a la que vam assistir. Una de petició. I us informarem d'algunes de les activitats sardanistes per als propers dies. Així doncs, comencem!

0: Per a donar una gran benvinguda a l'any nou 2026, ho hem fet programant Empenta, per a gaudir un any més d'aquesta magnífica música, la sardana, una composició estrenada l'any 2002 a Sant Celoni. El seu autor és en Xavier Molina i Membrives, i la copla que la interpretava, la principal del Llobregat.
1: Dissabte passat, 10 de gener, vam anar a ballar sardanes a Santa Perpètua de Mogoda, on hi va actuar la copla Jovenívola de Sabadell. Una de les composicions que vam poder ballar és d'en David Estanyol i Martells, que porta per nom Tres Violes. Estrenada l'any 2004 a Badalona, l'escoltarem ara amb la copla contemporània.

de l'intèrpret badaloní, de tenora i compositor de sardanes, en David Estanyol i Martells, és la sardana amb la que acabem de gaudir, interpretada per la Cobla Contemporània. El seu nom, Tres Violes.

0: Josep Chamorro i Ramos, el qual signa com a Pitu Chamorro, és intèrpret de tenora i compositor de sardanes. Nascut a Blanes, és autor de diverses sardanes, entre elles la que acabem d'escoltar, la qual porta per títol Mig segle d'esbars. La interpretació ha estat de la copla La flama de Farners.
1: I en mil·lenària 20 anys, de l'any 2009, arribarem a la mitja part. Esperant no marxeu perquè la segona ens queda molt més. L'autor d'aquesta composició que ens ofereix la copla mil·lenària Fidelíssima Vila de Perpinyà és el seu instrumentista de tenora, en Galdric Vicenç i Roca.

0: Festa Major 2026.
1: Ràdio Mollet us ofereix l'agenda de les activitats previstes per avui diumenge 16 d'agost. A les 7 d'aquest matí tindrà lloc la gran despertada de la Festa Major a càrrec de les colles Morades i Torrada. També a les 9, torneig de petanca de Festa Major a les pistes de Riera Seca. Organitza el Club Petanca Altaveu. A 2:15 del matí, passejada en bicicleta a l'inici, tindrà lloc a la plaça Prat de la Riba. És una activitat que organitza el Club Ciclista Planellador. I a 11:45 del matí, activitat familiar al Museu Balló, un museu de festa. L'edat dels infants per la qual està recomanada aquesta activitat és de 2 a 5 anys. També al Parc de les Pruneres, a les 12 del migdia, hi haurà l'Aiguafest amb inflables refrescants. I a la mateixa hora, a les 12 en punt del migdia, la missa del vot del poble amb la presència dels gegants de la ciutat. A la 1 del migdia, vermut de Festa Major a l'Avinguda Llibertat, l'organitza la Xurreria. I ja passem a la tarda, perquè a les 5 s'inicia la Diada Castellera de Festa Major amb la participació dels moixiganguers d'Igualada i castellers de Mollet. A les 5 sortiran cap a la plaça des del Parc de Can Molà i a les 6 en punt, Diada de Festa Major a la plaça Prat de la Riba. Dic, a la mateixa hora s'inicien les emissions en directe de Ràdio Mollet des de Plaça Catalunya i avui us oferirem la retransmissió de la Diada Castellera. I també a les 6, a les 7 i a les 8 de la tarda, el Museu Abelló ofereix una activitat que es titula Dona color al teu estoig. És un accés gratuït, tot i que l'aforament, com és habitual en el museu, és limitat. A les 6 de la tarda també començarà el concert de sardanes amb la Cobla Juvenívola de Sabadell, activitat que té lloc a l'Embalat i que organitza Tradicions i Costums. I també a les 6 tindrà lloc la 18a edició del Torratasques amb l'acompanyament musical amb cebres. En acabar el Torratasques hi haurà un concert a la plaça Pau Casals a càrrec de Pasqual i els Desnatats. També a les 6 de la tarda tindrà lloc la trobada de gegants que organitza la colla gegantera de Mollet del Vallès amb la participació dels gegants de Lloret de Mar. A les 6 es farà la plantada a la plaça de l'Església. Cap a 6:45 de la tarda se sortirà en cercavila per acabar amb la ballada final a la plaça Prat de la Riba pels vols de 8:15 del vespre. A les 8, ballada de sardanes amb la Cobla Juvenívola de Sabadell. Això serà la plaça Major, al tocar del Mercat Municipal, organitza Tradicions i Costums. I avui, novament, el Museu Abelló, a la seva terrassa, acull un concert amb dos passis. Concretament, a 9:15 del vespre i a 10:45 anirà a càrrec de Sergi Estella. A 9:45 del vespre, invocació de l'espurna i correfoc infantil organitza Espiadimonis. I a 9:45 del vespre, doble sessió de cinema infantil i familiar a la fresca al Parc de les Pruneres. Concretament, es passarà la pel·lícula Elio en versió català i La Cena en versió castellana. Per últim, a l'Embalat hi haurà un tribut a Michael Jackson a partir de les 10 del vespre i al Parc de Can Molà, a les 12 en punt de la mitjanit, les Cocó més els Catarres.
0: Festa Major 2026.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvinguts i benvingudes a la segona part de l'Espai Sardana.
3: Recordar-vos que si voleu recuperar algun dels nostres programes, els trobareu a la pàgina web de Ràdio Mollet i al Facebook i Instagram d'Espai Sardana. Dir-vos també que en aquestes pàgines d'Espai Sardana publiquem fotografies i vídeos, alguns 360 graus, on podreu veure imatges de les activitats sardanistes on anem.
2: I dir també que per fer-nos qualsevol comentari o petició sardanista ens podeu trucar al número del contestador, el 93 570 68 66, durant l'emissió del programa de divendres i dissabte, o bé enviant-nos un correu a espaisardana@gmail.com.
3: Reprenem el programa d'avui divendres 16 de gener de 2026 amb una sardana de la compositora i instrumentista de tible a la cobla que ara escoltarem, la ciutat de Granollers, la manresana Laia Giralt i Torrescasana. Aquesta sardana de l'any 2017 l'autora li va dedicar a la seva germana Anna, amb motiu del 18è aniversari. Escoltem Dolços 18, Peque.

0: La ciutat de Granollers interpretant-nos la sardana de la seva instrumentista de tible, la Laia Giralt i Torrescasana. Dolços 18, Peque.
1: No ens ha arribat cap petició mitjançant el contestador, ja que no estava disponible, però sí que tenim la primera petició de l'any, que ens l'ha fet l'amic Esteve Sureda i Freixas, de Vilablareig, amb un correu electrònic. Esteve, de moment l'any nou ve i esperem que tu també et provi. Moltes, moltíssimes gràcies per la petició que has fet per a nosaltres els Reis. Nosaltres també et desitgem el millor. I tal com ens demanes, escoltarem amb una gravació en directe de la Cobla Genissenca la sardana del mestre Miquel Tudela i Benavent de l'any 1997, Aires de Llançà.

0: Aires de Llançà, de Miquel Tudela i Benavent, amb la copla genisenca. Esteve, salut i sardanes, i fins quan vulguis.
1: A continuació, l'Espai Sardana us ha seleccionat algunes de les activitats sardanistes per als pròxims dies.
2: Dissabte, 17 de gener. Ballada argentona, a la plaça Nova, a 1:15 amb la copla La Moreneta. Concert a Olot, capital de la sardana, a la sala El Turín, a 6:00 PM amb la ciutat de Girona. Diumenge, 18 de gener. Ballada a Barcelona, al Mercat de Sant Antoni, a 11:45 amb la copla Mediterrània. Ballada a Viladecans, a la plaça de la Vila, a 11:45 amb la Juvenívola de Sabadell. També a 11:45, ballada a Badalona, a la Rambla, amb la copla Marinada. Ballada a Santa Eulàlia de Ronçana, a la plaça de l'11 de setembre, a 12:00 amb la Principal del Llobregat. Ballada a Santa Agnès de Malanyanes, a la plaça de l'Església, a 12:00 amb la copla Ciutat de Granollers. Ballada a Sant Climent de Llobregat, a la plaça de la Vila, també a 12:00 amb la copla Sabadell. Doble audició a Sils, al pavelló municipal, a 5:45 PM, amb les coples Juvenívola de Sabadell i la Principal del Llobregat. Dijous, 22 de gener. Ballada a Sant Vicenç de Montalt, a la plaça del Poble, a 11:00 amb la copla Ciutat de Manresa.
0: Després de l'agenda, gaudirem d'una sardana de l'any 1955, del mestre Josep Saderra i Puigferrer, la qual va dedicar a la seva cosina, Corona Saderra. El seu nom, Recauba, i la copla, la Juvenívola de Sabadell.

0: Després d'escoltar Recauba amb la Jovenívola de Sabadell, haureu dit que maques i quina qualitat tenen les sardanes del mestre Josep Saderri Puigferrer. Nosaltres, almenys, així ho creiem.
1: I acabem el primer programa dins la normalitat d'aquest any 2026. Desitgem que les sardanes us continuïn agradant tant com a nosaltres i en tingueu ganes de ballar-les o escoltar-les. Això farem ara amb la d'en Francesc Mas i Ros, que porta per nom A Palautordera, ja que Santa Maria de Palautordera gaudeix d'una plena vocació sardanista i el mestre els hi va oferir aquesta sardana obligada de tenora per tal de mantenir aquesta vocació. Escoltem aquesta sardana de l'any 1979 amb la cobla Ciutat de Girona i la interpretació com a tenora solista d'en Josep Coll i Ferrando.

0: A Palau Tordera, sardana obligada de tenora, d'en Francesc Mas i Ros. L'escoltàvem interpretada per la Cobla Ciutat de Girona i el seu tenora solista, en Josep Coll i Ferrando. Així finalitzem, tot desitjant que les sardanes formin part de la vostra vida per molts anys. Passeu una plàcida i feliç setmana. Salut!
1: Sardanes i seguim!

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
3: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.
2: Bon dia. Benvinguts al combat dels poetes. Us parla Maria Dolors Navarro amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui dediquem el programa a un poeta d'aquí de Mollet, Josep Serra Busquets. El senyor Serra va néixer a l'any 1954 aquí a Mollet i ha viscut sempre fins que va morir al setembre d'aquest any, o sigui, no fa gaires dies. Era mestre de primària i, a més, va fer cursos i seminaris i assessoraments en el camp de l'ensenyament de les ciències naturals. Va trigar a fer conèixer la seva obra i és mestre en Gaix Saber pels Focs Florals de Lliçà de Vall. Va guanyar 3 premis de poesia en el Vallès Oriental, la lletra de les festes catalanes organitzades per Òmnium els anys 1997, el 99, el 2001 i el 2003. I avui tenim un llibre a les mans que ja els vaig llegir fa molts anys, cap al 2003 o així. Es diu Mediterranis i és un recull força ampli de poemes. I llegirem els poemes que des d'on vam deixar-ho la darrera vegada. I començarem per un poema que porta per títol Cusadasi, que és un nom estrany, però és que estava de viatge i parla de llocs estranys. Hem anat a ciutat i no hi eres. Feien festa els teus. Hi havia molta gent a l'amfiteatre, feien un espectacle grec. Hem anat a ciutat i els teus feien sacrificis als déus. On eres? T'he cercat. T'he trobat a faltar enmig de la gent.

aquest poema porta per títol Maó, i devia estar allí per allí de viatge també, i el poema té paraules, o almenys està escrit com en mallorquí. Maó, vull ratllar amb tu. Em xala molt la teva calma. Es ben salat m'ha castigat la pell. He fet bronze per tu. Cargola't per tots els meus averanys i endevina'm de bell nou. No he fet pas tanta drecera per perdre'm a mig camí. Em xala molt ratllar amb tu a l'alcova. Amanyaga'm, els llençols em fan calor.

I continuem amb poemes escrits a ses illes. Samu Joan. Endevina mots a cada contrada. Hi ha bardisses arreu del torrent i no hi passa aigua. El vent és en calma. Hi ha aquella palmera al sol de ponent. Rondalles que conten els vells de la contrada. Dolça és la veu del vell i suau el vent de ponent. Endevina, hi ha mots en cada contrada. La mar és calma i el vent em conta rondalles. Sol ponent, dolça és la veu del vell.

cafè al port. Seu i sotge'm per sota el quinquer. De cua d'ull i amb els teus silencis. Refrega'm per sota la taula. Esborrona amb la pell. Seu i primfila amb l'esguard. S'atombregen les galtes sota la llum del quinquer. Seu, a prop meu, i fita'm en silenci.

Ara torna a estar de viatge. Aquest poema porta per títol Mar Egeu. Hem llegit Cavafis, clan del sorral del riu, i és feréstec el verd dels arbres quan hi xiula el vent. Llisquen per l'aigua peixos daurats pels raigs de sol i t'esquitxa la imatge barroera de l'entorn. Hem llegit Cavafis, clan del sorral del riu.

Venècia. Fals carnaval venecià, de coloraines i disfresses. Delit de no res. I tu, què hi fas, ballant a Sant Marc? Bonica disfressa, com cal. Qui ets, que no et veig l'esguard? Vols ballar amb mi, a Sant Marc, aquest carnaval? A Venècia, amb disfressa, com cal.

Reviure. Capçada d'arbre sec t'arriba de lluny com un retorn a la vida. I ara que el brancam baix és més cofoi que la branca altiva. Recordes, company, tots els rebrots que t'ha cremat la vida. I ets capçada d'arbre sec i s'acaba al matí el somriure. I allò que veies llunyà ara és aquí, t'ha arribat. Com la torna del pa d'abans ha arribat a la teva vida. Capçada d'arbre sec, fes memòria que les arrels són vives.

ara encetem una sèrie de poemes que van amb un apartat que posa Camins d'arena blanca. I porten, el títol és un número, però l'ha escrit amb lletres, o sigui, 1, 2, escrit amb tota la paraula. 1. Clarejava. Fou just en el punt del dia en què el sol perfila, amb coratge sublim, l'horitzó feréstec dels somnis. Clarejava. Fou una albada roja d'estiu quan la calitxa, baf i pulsint, confon l'arena i l'onada en un somrés. I sorgires del mar. Cau. Niu. Clarejava. Deserta platja, platja illenca, on amb clau de desig xerrava el sol i el mar. Darreries d'estiu, albada rogenca, granera dels meus desig, celebró enllà, desert de tu, la feresa d'aquella matinada m'allunyà del teu camí. Clarejava. Fou just en aquell punt del dia quan el sol i la calitja em feren pulsim els desigs.

Doncs continuem amb els poemes de Josep Serra Busquets del llibre Mediterrani. Ara, recordeu que abans de la mitja part hem fet un poema que portava per títol 1 i ara llegirem un que porta per títol 2. T'he collit figues de coll de dama d'aquell topant que t'agrada prop del torrent, enllà de casa, en el gorg silent on fressen les carpes i les ovelles velen i les mestresses fan bugada. T'he collit figues de coll de dama, molsudes i roges per de dins, com els teus llavis, carmí, dolces com el vesc que em regales cada tarda, just en travessar la portalada. T'he cridat perquè l'olor de tu hi mancava, a l'aire de setí d'hora baixa, i les ovelles velen el tancat com cada tarda, i la mestressa, a l'eixida, para taula mentre hi juga la mainada, com cada tarda. I tu no hi ets, i ella em mira, i en les seves llàgrimes veig allunyar-te amb el majoral camí allà, lluny de la clea desbatanada, i tant com t'estimava. Que a mi no m'han agradat mai les figues de coll de dama.

El següent poema, naturalment, porta per títol 4 i surt la paraula garrover, que és garrofer. Jo vaig aprendre la paraula a València, perquè el primer garrofer que vaig veure era a València, i garrover em sembla que és com ho diuen a les illes. 4. Fugissera llum travessa, planyent, el brancam dels garrovers. M'encalma saber-te a prop i, sobtadament, oblido els teus sons. Fugissers foren els teus petons. Estiu de plors. Petits amors em recargolen el cos, talment tronc de garrover. Fugaç, silent, amor d'estiu maldestre, que surts per la finestra. Ets com la llum rebent, que planyent travessa el brancam feréstec dels garrovers.

7. Ens en saltem algun, que són molt breus, i ja els farem en una altra ocasió. T'esquinçares com el llamp esquinça els núvols. Braulares com un so de sinistra tempesta estiuenca. I amb aquella submissió infinita et donares els plaers subtils de l'amor, enllà de mals consells i pors. Fruïres la tarda de solituds immenses, marges enllà de camins perduts, i amb secretes temences vau fer l'amor, aquella primera vegada, tan dolça, tan tendra, amb aquella por de tempesta freda, amarats de suor i tremolors per tot enceses. Mai més t'han estimat tant com aquella tarda que et semblà de tempesta.

8. Es feu un silenci de palmeres i desert clos. Darrere tu, l'arena crema. Polsim ardent. Hora baixa, enllà, estridulen els grills. Fou un adeu silent d'altamar i vaixell. 9. La tarda amansia el vent arran les dunes. Tenies la pell d'un roig lluent de suor i aquell tremolor als ullets, corull de desig. M'encengué de plaers tots els topants del cos. Fou llavors, davall dels tamarius ressecs, capgirant-nos en l'arena que ens amarava per tot i oblidant xisclets de gavines i mirades de delit, quan fèrem l'amor salvatgement, com vèlues en cel, i es feu un silenci plaent, amarats els cossos de suor, sorra i plaer. En aquell entorn de mirades alienes, sota tamarius ressecs i damunt l'arena, quan feren l'amor ferotgement, com vèlues en zel. Tot just trencat el silenci pels teus esglais a llavis plens i el meu respir, tallant-se rítmic i fidel.

10. Es feu de nit a la meva estança i la lluna blanca, com l'escuma ran d'estimball, llaurava un camí d'aigua argentada fins davant mateix del jardí de casa, allà on comencen el rocam i la platja. Es feu de nit a la meva estança i la teva pell, tèbia com la lluna blanca, abraçava llençols d'albor inesperada, ran del meu cos, tremolant encara, just havent fet l'amor, salvatges. Es feu de nit, sobtadament, amb llum.

una blanca, i llaurant caminois d'Argentina calma, i abraçant llençols amb blancor d'albada, entre el desig i l'amor de cossos i pells, l'han d'estimball, on el jardí s'acaba, i tenim ara la nostra estança.

5. Et rebregares per l'arena fina i un enciam de mar se't posa al melic. Em guardo el retrat, dolç, bonic, al costat d'aquell pot de petxines, l'únic record que tinc de tu i d'aquell estiu.

6. Aquell dia, després que les onades et despentinaren la crinera i l'escuma i l'arena batents et desdibuixessin el sexe, ran de mar, sota la pineda, sense pressa ni fressa, ens donàrem a l'amor, pecat de dos, salvatge i tendre.

a mans. Té regalimat saliva pel coll. Té collit el sexe a grapats. Té resseguit l'esquena amb la llengua. Té comptat els pèls del pit. I hem cabalgat junts a l'alba, el cavall que l'endestí de l'entrecuix en nits tous de plaer. Aliens a tots dos i al vaivé del no res.

I aquí deixem per avui el programa El combat dels poetes, dedicat avui a Josep Serra Busquets, un poeta d'aquí de Mollet, de tota la vida. Que passeu molt bona setmana.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Tastets de llengua.
3: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem d'apagar espurnes i focs. Apagar espurnes o matar espurnes es refereix al filat metàl·lic que permet passar el fum i evita que les espurnes surtin d'on es fa foc per tal d'evitar incendis forestals. Si vols fer una barbacoa, has de tenir un apagar espurnes. A la botiga del centre en venen. T'hi acompanyo. I què vol dir apagar focs? Tot i que pot tenir un significat literal relacionat amb l'extinció d'incendis, normalment s'utilitza en sentit metafòric. Així, un foc seria un problema o una qüestió que cal tractar amb urgència, que cal extingir o resoldre per tal que deixi d'intervenir en un procés o de malmetre alguna situació. Aquesta seria la funció d'apagar focs. Per tant, una persona apaga foc seria una persona que s'encarrega de resoldre problemes, situacions imprevistes o incidències urgents d'una manera ràpida i eficaç. Tinc la sensació de treballar malament i d'anar apagant focs contínuament. Ara que ho diu, sí que ets l'apaga focs del departament, sí. Una persona antiincendis, un bomber o una bombera, vaja. I vosaltres sou en algun moment apaga focs? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Manual de la Llengua Catalana Vox Larús, editorial i del web Optimot. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callado, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Sabies que... Hi ha un fenomen natural molt estrany anomenat llac explosiu. Un exemple real és el Lake Nyos. Aquest llac es troba sobre una zona volcànica i acumula grans quantitats de diòxid de carboni al fons. Aquest gas queda dissolt a l'aigua a causa de la pressió, com si fos una beguda amb gas, però a escala gegant. Durant anys el gas es pot anar acumulant sense que passi res aparent. Però si alguna cosa altera l'equilibri, com un terratrèmol, una esllavadissa o fins i tot un canvi de temperatura, el gas pot alliberar-se de cop en una erupció invisible. Això s'anomena erupció limnètica. El diòxid de carboni surt ràpidament a la superfície i es dispersa per l'aire. El problema és que aquest gas és més dens que l'aire i pot desplaçar l'oxigen. Això pot provocar asfíxia a animals i persones sense gairebé cap avís. Això va passar el 1986, quan una alliberació sobtada de gas va afectar pobles propers.
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: En Quimet Pla, del Baix Llobregat, ens farà la narració Un senyor de Puerto Rico.
1: Un senyor de Puerto Rico, al balcó, tenia un lloro de rica ploma i bon pico. Un lloro dels que fan oro, dels lloros que costen pico. Un veí seu, que era moro, de tatuant va rebre un mico. Amarrar bé el mico, el moro, al balcó, quedant el lloro a l'altre, ben lluny del mico. Més, tant i tant xerra que xerra i que xerra el lloro, que un dia s'empipa el mico i amb rabiós alè de toro l'embesteix. S'amaga el lloro, romp la cadena al mico, salta la gàbia del lloro, surt el lloro, pica el mico, xiscla el mico, xerra el lloro i amb les balots surt el moro i el senyor de Puerto Rico. I si voleu saber com acaba aquest poema, heu de venir a veure Absenta de la companyia Teatre Tot Terreny. Un petó per tothom. Adéu.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Parlem de cuina amb Marina Dunyat.

0: Us donem la benvinguda a l'espai del Parlem de Cuina, un espai que en el dia d'avui compartirem amb Marina Dunyac, cuinera de Gallecs. Així la presentem nosaltres en aquest espai que compartim amb la Laia Uller, l'Àngel Safries i, com no, amb la Marina Dunyac. Avui us volem parlar amb la Marina aquest curs radiofònic que començàvem a finals de setembre i que s'allargarà fins a finals de juny. Vam proposar-vos de parlar de fires, perquè moltes d'aquestes fires que tenen lloc al territori estan vinculades a la gastronomia. I avui doncs, parlarem d'oli.
1: D'oli.
0: Que diuen que és, com li diuen, allò, el tresor d'or, una cosa així.
1: Sí.
0: Benvinguda, Marina. Com estem?
1: Estem bé. Ben mullats.
0: Ben mullats, és veritat. Avui tenim un dia rúfol.
1: Rúfol, és veritat, és un nom que no es fa servir gaire. Oi?
0: A mi m'agrada molt allò, un dia rúfol.
1: I és així.
0: Sí. Bé, anem a parlar de l'oli vera, un tipus d'oli que en deies, és que la gent no sap la riquesa que tenim al Vallès.
1: Sí, diu que cada terra fa sa guerra, no? I com a Vallès no hi ha res. I el Vallès té oli vera.
0: No sé.
1: I llavors, una mica de situació.
0: Anem a situar-nos.
1: De situar-nos, no? A veure, el Vallès, posem Vallès Oriental, i el Vallès Occidental també hi ha hagut això, no? Però, bàsicament, en el Vallès Oriental, tot el que és la zona aquesta de Bigues, Ametlla, la Garriga, tota de sota d'això, de la presa Serravada, o sigui, l'agricultura ha sigut molt bona, encara que hagi sigut de secà, ha sigut molt productiva. Llavors, el pagès, per tenir una cosa afegida, doncs feia oliveres en els marges. Va bé?
0: Sí.
1: I llavors hi havia una varietat que era pròpia d'aquí al Vallès, que era la varietat vera, que diuen, que ve de veracitat.
0: Que és autenticitat, que és autèntica,
1: que no depèn d'un altre o no és un híbrid d'un altre, sinó i això és l'olivera, no? Llavors, esclar, això que era, que els marges també eren més rics que ara, perquè eren més vinyes de vida, no?, que passen tots els bitxos. Estem parlant dels anys 50, 60. Abans 58 hi ha una glaçada molt forta i aquí cauen moltes oliveres. Siguem pensant que aquesta olivera dura molts anys, es fa molt gran. No hi ha oliveres tan grans com podem trobar, per exemple, a les Terres de l'Ebre hi ha altres varietats, per exemple, dintre Catalunya, hi ha oliveres que duren fins a 500 anys. No en trobem cap de vera tan gran, de tants anys, però sí que duren molts anys. Llavors, que a Xina del 58, que hi ha una glaçada, això fa, i es moren moltes oliveres d'aquestes, fa que entrin altres varietats, com per exemple la barbaquina, que és molt més resistent. Però parlem una mica de l'olivera, de l'olivera, és resistent, és de secà, i és per això que dèiem que estaven als marges, és ben bé l'aprofitament de la terra, no? I aguanta temperatura, però aquella glaçada del 58, que va ser, no sé, jo me'n recordo una miqueta, que es glaçava i tot el vapor de la màquina del tren. Jo me'n recordo que vam anar a Barcelona amb la meva mare i tot eren candeles de gel. Bueno, llavors...
0: Estava pensant, Marina, també, que com amb la carretera, autopistes hem anat trinxant tot el territori, això de que dius de que es donaven en els marges,
1: evidentment,
0: clar, això també deu haver afectat, no?
1: Això ha afectat molt, i una altra cosa que ha afectat moltíssim són les grans maquinàries que han entrat en els camps. Abans, primer, es llaurava en cavall, no? I amb una arada. Després entren tractors petits, menuts, no desfan res. Però ara ja fa uns quants anys, entren unes maquinàries que tenen una amplada enorme, no puc dir quants metres pot tenir una arada, i evidentment, per anar de pressa, no s'entretenen a fer un marge. Quan un camp té marges, doncs tens que quadrar, tens que fer-ho ben fet, tens que deixar un tros, per tant, hi ha molts moviments del tractor. Clar, amb aquests tractors tan grans no volen ni aquest moviment i van desfent marges. I això es veu molt clar a Gallecs. Molt. A Gallecs era tota la serra dels bandolers, eren tot de marges que anaven baixant, que és una manera d'aprofitar l'aigua, que no tota l'aigua després se'n va al torrent, però les maquinàries ho han desfet, no? I llavors han desfet això, i en realitat és un error, perquè en marxa és la vinya de la vida, és on hi ha tots els bitxos i és el que alimentaran els bitxos que després es troben en el subsol. O sigui que és un error dels grans, i ara doncs, ja saps que hi ha la Generalitat un decret en què de protecció de marges, i hi haurà multes, perquè és clar, s'han vist ja i desfets, i llavors ja no parlem de les construccions, que això ja...
2: Ja és un altre tema.
1: És un altre tema, va bé. Bé, llavors l'olivera. I llavors he viscut com una cosa oblidada, com molt residual, no? Que ho feia el pagès, anava al trull, hi havia el trull de Vigues, de Can Saperes, els que feien el seu oli, se n'anaven, això va quedar així com molt casolà, jo tinc oli, no deia ni quina varietat, no? I bé, i a través de Slow Food, aquest moviment que hi havia en el Vallès Oriental, doncs llavors vam pensar, a veure, aquest oli vera, que era tan boníssim, com no es podia donar importància, i vam començar a parlar amb l'alcalde de Vigues, i vam fer la fira, em sembla que era el 2004 o el 2005, no recordo bé, la primera fira de l'oli, al costat del trull vell de que encara anava amb els cofins, tot era, van recuperar una mica el trull, vam netejar entre tots una placeta que hi havia allà al costat, i vam començar a fer la primera fira. A partir d'aquí, com que la gent va provar l'oli, va començar a ser important. Perquè, en realitat, el que passava és que la gent no ho havia provat. I llavors, el provar és un oli amb molts matisos, és un oli sumptuós. O sigui, què passa amb un oli? Quan tu ho poses en una paella i l'escalfes, i aquell oli s'extén, vol dir que és oli molt bo, que té molt cos, i per tant s'extén. Quan tu poses una gota d'oli i veus que allò queda allà, ves allà i tens més coses que no és oli, no? Llavors, es van fer tastos i es van començar a animar els mateixos productors, no? De Caldes, de Vigues, de la Garriga, de l'Ametlla, de Santa Eulàlia. Es van començar a animar perquè se li va donar importància a aquell producte que es pensaven que era una cosa casolana, de casa i prou, no? A partir també d'aquest moviment i de les fires, el que vam fer va ser, van fer com es diu, la cooperativa que hi ha a les Franqueses, no recordo com es diu ara, hi ha una cooperativa agrícola a les Franqueses, i llavors a partir d'allà doncs es va començar a estudiar per començar que l'olivera, aquesta varietat, fos denominació d'origen. Es té que dir que es troben vinyes en el Vallès Oriental el que més, però també se'n troben algunes en el Vallès Occidental, sobretot sota la muntanya de Montserrat, a la zona de Monistrol, sí, sí, i tal, també se'n troben. Ara ja es planten, ara no, ja fa 5 anys o 6 o més, ja a la cooperativa aquesta es cuida de plafons, que són els arbres petits, ja hi ha camps plantats d'arbres d'aquests, o sigui, ara hi ha collites grans, tots els arbres que es planten gairebé tots són ja de la varietat vera, perquè com he dit abans, no, també s'havia fet l'arbequina, a la zona de Caldes hi ha bastanta arbequina, i a vegades el que fan és un copatge, que és l'arbequina barrejat amb la vera.
2: I quina és la qualitat de l'olivera?
1: L'olivera, mira, és molt sumptuós, el que et deia. Té com gust, diríem, a menta, per exemple, saps? També trobes un puntet de menta, i trobes un puntet de fulla seca, podem pensar com és, saps? I llavors és molt... És àcid, o sigui...
2: És àcid, això t'anava a preguntar, perquè hi ha persones que diuen allò, aquest oli és molt bo, però hi ha gent que diu, és que és molt àcid.
1: És que és àcid i pica. Que diem, és que a mi em pica, sí, pica... Pica darrere l'orella, no, m'estava tocant l'orella, perdoneu. Pica darrere la llengua, que és quan és bo. El que no té que picar és el començament de la llengua, perquè si no llavors, pam, el gust et queda aquí. Però si es prova, quan hi ha degustacions, doncs llavors el que tu trobes el gust és en el postgust, que és darrere la llengua. I això és el que et demostra el d'aquest ovi, no? té aquestes característiques, i després el que la gent tampoc coneix gaire quan ho prova, és boníssim, és el que en diem l'oli del raig, que és l'oli recent molgut, sense filtrar.
2: Sense refinar.
1: Sense filtrar.
2: Eh? Sí.
1: I quan fèiem les fires, allò, l'oli que es movia en el d'això, en el molí, en el trull, llavors el deixàvem provar la gent amb una torrada, no? I ostres, què és això, no? Era com si et mengessis l'oliva liquada. Clar, saps allò, saps? Sí. Recent molt, doncs, esclar, de veritat, és com si mengessis l'oliva liquada, no? Al cap de 2 o 3 anys que vam començar a fer la primera, segona, tercera fira, em sembla que va ser la tercera, ja vam dir, i què és el que acompanya l'oli? El pa, no? El pa, per favor, pa amb oli.
2: Pa amb oli.
1: El millor que tenim,
2: pa amb oli,
1: no?
2: Suquem.
1: Sí, oi que sí? I després, ja des d'aquell moment, ara ja es fa a la fira de l'oli, i del pa. Pa en varietats antigues. O sigui, llavors hi van els forners i el fariner que fa els blats antics en el Vallès Oriental.
2: I aquesta fira s'ha mantingut allò al territori.
1: I aquesta fira s'ha mantingut al territori, van marxar d'aquest trull, d'aquesta placeta tan mona, no? Això ho tinc a dir perquè ens va saber greu, perquè ho havíem de tallar i tot. Bueno, però ara, com que ha anat a més, i ara ja es fa a Bigues i Riells, no? I es fa ja en una plaça molt més gran, i ja hi van molts més productors, hi han degustacions, ara ja s'ha fet més coses amb l'Ovi Vera, hi ha proves de fer essències quasi bé d'oli, hi ha molts productes derivats de l'oli. I llavors ara ja es fa una fira gran, ja és com bastant professional.
2: Bueno, de fet, l'oli també fa molts productes d'estètica.
1: No sé també, si, no? Sí, això també hi ha allà oferta. O sigui, ara el que fa amb la fira és això, no? L'oli, el pa i la farina, i després productes derivats de l'oli. I llavors hi ha gent que pot, bueno, és maco de veure. I és maco de veure i veure les possibilitats que té l'oli, bombons d'oli, hi ha de tot. I aquesta fira, doncs, és el 6 de febrer. El 6 de febrer és el primer diumenge?
2: El primer diumenge... No, espera. El febrer, el dia 1. El dia 1 de febrer o el dia 9 de febrer?
1: El dia 9 de febrer. Es fa el dia 9 de febrer. No pensava que era el primer diumenge. No, és el segon, que avui m'ho acaben de confirmar. És el 9 de febrer, a Bigues i Riells.
2: El 8. El 8 de febrer.
1: El 8, veus, sí. Doncs el 8 de febrer és la fira a Bigues i Riells. No hi ha cap dificultat, si voleu anar-hi a trobar-ho, perquè pel camí ja anireu trobant setrills fets amb cartró, quasi bé d'un metro.
2: D'un-hi-do.
1: Sí.
2: Ah, que bonic, no? Allò per,
1: sí,
2: no? Per anar indicant.
1: Una vegada també em vam penjar mullet, també. Fa temps també em vam penjar. Doncs uns setrills de quasi bé d'un metro. Setrill, eh?
2: Sí, sí,
1: no allò
2: sí.
1: De gota a gota, no? Setrill. I, per tant, quan arribeu a Bigues, assegurat que trobareu ja... Bueno, i també a totes les botigues posen una branca d'olivera, vera i una mica d'ovi per degustar. I a Bigues és bastanta festa.
2: I què t'anava a dir, Marina? És un tipus d'oli, dius, ha crescut la producció quan es van adonar del valor que tenia, però és un producte que, més enllà de això, les franqueses, Bigues, és a dir, tu pots anar a comprar oli vera, el pots trobar?
1: Sí.
2: No ho dic perquè hi haurà gent que dirà, escolta, doncs m'agradaria provar-ho, però jo no em puc desplaçar fins a Bigues, no?
1: Tu també estic d'acord, i era la pregunta clau, no?
2: Que...
1: Doncs la veritat és que no hi ha tanta producció com per... perquè, esclar, ara sí que es va fer molta propaganda. Molts restaurants ja tenen, sobretot d'aquella zona, ja tenen aquest ovi, i llavors cuinen, no, més que cuinen, amaneixen amb aquest ovi, ja forma part del seu ADN tenir l'olivera, i per tant tenen, i anys, com fa 2 anys que hi va haver una sequera molt forta, aquella sequera, doncs es van mantenir molt poquet, i llavors, bàsicament, no hi ha botigues. A la Garriga hi ha una botiga que se'n venia, i llavors, on es té d'anar a buscar?
2: Pues a la cooperativa, a les franqueses.
1: Les cooperatives franqueses en tenen, crec que com botiga només hi ha aquesta i el de la Garriga, i després es té d'anar a buscar el productor. productor. N'hi han forces, de productors.
2: De productors.
1: Sí, i bàsicament jo vaig amunt de la Garriga, al Noel Art, i vaig a buscar-ho en el productor. És que és la manera més econòmica.
2: Clar,
1: és el producte directe.
2: Clar, tant pel consumidor com pel productor, no? Que guanya allò que realment es mereix pel seu producte.
1: Sí.
2: I tu com a consumidor, que no has de pagar tants intermediaris.
1: Que no has de pagar tants intermediaris. El que passa que tens que anar a la Garriga a buscar-ho. Però clar. Mira, també anar a la Garriga no. És I llavors, sí, per últim, potser és que què hi trobareu?
2: Jo el que t'anava a preguntar és, ens has dit les qualitats, i ara deies, diu, sobretot allò, hi ha restauradors que ho tenen per amanir. Bàsicament, a l'olivera és indicat això, per amanir, més que per cuinar?
1: Per trobar el gust de l'olivera, de tots els olis, és l'oli cru. Vale. Té un preu. També pensem això, té un preu, perquè sí que produeix, però no produeix com no sé quina varietat d'aquelles que han fet perquè produeixi, saps què vull dir? Jo cuino també amb olivera, segons com, amb tot no, però cuino. Però, per exemple, tu vols fer una truita i vols posar una mica d'oli a la paella, posa olivera, perquè és una mica el que hi posaràs i veuràs que estaria bé fer dues truites i es veuria amb la diferència que hi ha. Aquesta suntuositat que té, és quan ho fa tot molt més amorosit, no notaràs aquest picant que trobaràs si ho fas cru, però si també és cru, però sí que notes una cosa diferent. És com si et lliguessin, aquesta cosa que té, és que com si lliguessin tot el producte i mengessis tot en un, no? Si és una truita, no sé, de carxofa, que ara és el que es pot fer ara, per exemple, no? Tu notaràs allò tot junt, no notaràs... Ai, és que a vegades provem una cosa i diem, hòstia, això té gust oli, que no sabem què és, si és un oli. No, aquí ho ajunta
2: tot. Ho reforça més.
1: És la propietat d'aquests olis així, que són suntuosos. Aquests olis que tu... És el que he explicat al començament, Tu poses una gota d'oli en una paella i veus que s'escampa, anem bé, saps? I per últim...
2: No, vaig mirant, però tu no mires,
1: jo no miro.
2: Tu no mires, Marina.
1: És que pateixo,
2: No pateixis, no has de patir.
1: No? Doncs no pateixo. Doncs escolteu-me, deixeu-me dir-vos el que trobareu a la fira aquest any. Trobareu degustació d'olis. Vale? I em sembla que hi ha dues sessions. Una
2: perquè quan es fa la degustació, que es posa l'olivera amb altres perquè puguis trobar la diferència?
1: Sí.
2: Sí.
1: No? Segurament posaran. L'olivera, per exemple, hi ha tres varietats que es fan, que és olivera. Té un altre nom, una altra varietat, que ara no me'n recordo, perdoneu, i llavors barbaquina. Però el que se'n fa més, i estem parlant de l'olivera, i la fira es diu Fira de l'Olivera. Vale? Llavors, segurament a la degustació es provaran aquestes tres varietats, em sap greu, però no me'n recordo de la segona.
2: No pateixis.
1: Em sap greu. I...
2: Mira, ja tenim allò el motiu per anar. Per descobrir aquesta.
1: Està bé. Però també provareu què vol dir l'oli del raig i també l'oli filtrat. Va bé? Llavors, això. I llavors, com es diu, els restauradors de Vallès Oriental fan una degustació de productes, fets amb olivera.
2: Que també ens deies allò que també van anar artesans allò de pa.
1: De
2: no?
1: pa, sí, també hi van...
2: Perquè aquest tast, allò no és amb cullera.
1: No, sempre és amb pa. Sí, sempre és amb pa. Però està molt bé perquè tots els productors tenen posat el seu oli amb els trossets de pa i tu no pots anar provant. Jo dic, una guia d'un oli, això no es fa gaire. I, per tant, jo ho trobo interessant, perquè nosaltres no veurem l'oli, no veiem com és de suntuós o no és. En canvi, en una degustació guiada t'ensenyaran com s'olora, com es mou, no? Però pots provar tots els olis dels diferents productors sucant-hi el pa en l'oli que ells posen allà, O sigui que la degustació ja és en si una mica la fira,
2: És a dir, que la fira és durant tot el dia, o el matí de diumenge?
1: Aquest any, Perdona, això és, no. Això és un altre any. Això
2: sí,
1: no,
2: sí,
1: aquest
2: sí,
1: any
2: no,
1: ja
2: no, no, ja, ja, ja ho he vist.
1: Aquest any he vist que no, bueno, el programa no, no estava fet, bueno, estava fet, però no està imprimit, però he vist que només és al matí.
2: Només al matí. És a dir, que si voleu allò, doncs, tastar, viure a la fira del Olivera, penseu a Vies i Riells, el diumenge, dia 8 de febrer, durant el matí, doncs és una de les possibilitats.
1: Jo ho recomano molt, perquè no estem gaire acostumats a degustar oli, no? I em penso, bueno, això és com un, suposo que ja us ho vindran a dir, però em penso que el mes de febrer hi haurà una degustació d'oli en el Casal Cultural.
2: Ah, sí? Sí.
1: I d'aquest oli, que...
2: I d'aquest oli. Fantàstic. Doncs també ens
1: farem llavors això resó. Suposo que ja us ho diran, ja ho anunciaran, però està com previst que vingui un dels productors a fer aquesta degustació. I ja sé, pot ser avorrit, no? però és, aprens a valorar aquests petits raig que poses a vegades a sobre i que va, fas així i ja està. No, aquí hi ha un productor darrere, hi ha un cuidado darrere, hi ha una elaboració darrere que penso que val la pena que tots sapiguem valorar, eh?
2: I els que tenim una edat, a veure qui no ha esmorzat o berenat allò, una llesca de pa amb oli, eh?
1: Sí, o... jo que ara esmorzo això.
2: Sí, bueno, jo recordo el meu pare, li agradava molt allò, la llesca de pa amb all i després l'oli.
1: Sí,
2: no?
1: Sí.
2: Allò,
1: sí.
2: I semblava que era com molt saludable, no? O si més no, un s'ho menjava molt a gust.
1: És molt saludable. No diem que l'oli és com un or.
2: Sí, li diuen això.
1: És saludable, passa que ara el greix vam voler substituir, ara ja et posem advocat i no sé què més, però com l'oli, la veritat és que, i nosaltres que en tenim tant, a la Mediterrània, el tenim que conèixer i valorar i tastar i menjar-lo, clar.
2: Bé, ara crec que hi ha hagut allò, canvis també allò a la piràmide alimentària, i crec que l'oli sí que ha figurat,
1: part,
2: no,
1: sí,
2: de la base,
1: sí.
2: Que s'ha dit que, sí, jo crec que mica en mica anem donant valor a les coses.
1: Nosaltres
2: que...
1: ho intentem.
2: Molt bé, Marina.
1: Bueno.
2: Doncs ho deixem aquí amb aquesta recomanació d'aquesta fira del Olivera. Si no n'havíeu sentit a parlar, doncs que sapigueu que és una varietat que es dona aquí al Vallès Oriental, que n'hi ha forces productors, és cert, el que comentava jo la Marina. No es troba fàcilment, però si ens adrecem als productors, i una manera de conèixer-los és precisament aprofitar aquesta fira el 8 de febrer a Vigues i Riells.
1: Molt bé.
2: Que vagi molt bé a fer allò. Jo la cançoneta no era de la Trinca, jo suc en pamboli, pamboli.
1: Sí.
2: Si no ens en donen...
1: No callarem.
2: No callarem.
1: Doncs...
2: No sé si era de la Trinca o si era una d'aquestes allò de Cumballàs, però jo me'n recordo d'haver cantat aquesta cançó, el Pamboli. Que vagi molt bé.
1: Vinga, gràcies. Adéu-siau.

0: descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: Festa Major 2026.
2: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
1: Festa Major 2026.
3: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
4: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
6: Quina és la millor cançó de la història?

Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Gràcies.
1: La bona música a Music Calaix.

0: Festa Major 2026.
1: Ràdio Mollet us ofereix l'agenda de les activitats previstes per avui diumenge 16 d'agost. A les 7 d'aquest matí tindrà lloc la gran despertada de la Festa Major a càrrec de les colles Morades i Torrada. També a les 9, torneig de petanca de Festa Major a les pistes de Riera Seca. Organitza el Club Petanca Altaveu. A 2:15 del matí, passejada en bicicleta a l'inici, tindrà lloc a la plaça Prat de la Riba. És una activitat que organitza el Club Ciclista Planellador. I a 2:15 del matí, activitat familiar al Museu Balló, un museu de festa. L'edat dels infants per la qual està recomanada aquesta activitat és de 2 a 5 anys. També al Parc de les Pruneres, a les 12 del migdia, hi haurà l'Aiguafest amb inflables refrescants i a la mateixa hora, a les 12 en punt del migdia, la missa del vot del poble amb la presència dels gegants de la ciutat. A la 1 del migdia, vermut de Festa Major a l'Avinguda Llibertat, l'organitza la Xurreria. I ja passem a la tarda, perquè a les 5 s'inicia la Diada Castellera de Festa Major, amb la participació dels moixiganguers d'Igualada i castellers de Mollet. A les 5 sortiran cap a la plaça, des del Parc de Can Molà, i a les 6 en punt, Diada de Festa Major a la plaça Prat de la Riba. Dic, a la mateixa hora s'inicien les emissions en directe de Ràdio Mollet des de plaça Catalunya i avui us oferirem la retransmissió de la Diada Castellera. I també a les 6, a les 7 i a les 8 de la tarda el Museu Abelló ofereix una activitat que es titula Dona color al teu estoig. És un accés gratuït, tot i que l'aforament, com és habitual en el museu, és limitat. A les 6 de la tarda també començarà el concert de sardanes amb la Cobla Juvenívola de Sabadell, activitat que té lloc a l'Embalat i que organitza Tradicions i Costums. I també a les 6 tindrà lloc la 18a edició del Torratasques amb l'acompanyament musical amb Cebres. En acabar el Torratasques hi haurà un concert a la plaça Pau Casals a càrrec de Pasqual i els Desnatats. També a les 6 de la tarda tindrà lloc la trobada de gegants que organitza la colla gegantera de Mollet del Vallès amb la participació dels gegants de Lloret de Mar. A les 6 es farà la plantada a la plaça de l'Església. Cap a 3:15 de 7 de la tarda se sortirà en cercavila per acabar amb la ballada final a la plaça Prat de la Riba pels vols d'un 8:15 del vespre. A les 8, ballada de sardanes amb la Cobla Juvenívola de Sabadell. Això serà la plaça Major, al tocar del Mercat Municipal, organitza Tradicions i Costums. I avui, novament, el Museu Abelló, a la seva terrassa, acull un concert amb dos passis. Concretament, a 9:15 del vespre i a 10:15 anirà a càrrec de Sergi Estella. A 9:45 del vespre, invocació de l'espurna i correfoc infantil organitza Espiadimonis. I a 9:45 del vespre, doble sessió de cinema infantil i familiar a la fresca al Parc de les Pruneres. Concretament, es passarà la pel·lícula Elio en versió català i La Cena en versió castellana. Per últim, a l'Embalat hi haurà un tribut a Michael Jackson a partir de les 10 del vespre i al Parc de Can Molà, a les 12 en punt de la mitjanit, les Cocó més els Catarres.
0: Festa Major 2026.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

Una setmana més torna a la sintonia de Ràdio Mollet, el programa Aquell Any. Sigueu benvinguts i benvingudes. Comencem el programa i rebeu una salutació de qui us estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Ho fem amb la música de Natalie Imbruglia. Thor és una cançó originalment gravada per la banda nord-americana de rock alternatiu Snatchwap. La cantant australiana britànica Natalie Imbruglia va fer un cover de la cançó en el seu àlbum debut d'estudi, Left of the Midley. La versió d'Imbruglia es va convertir en un èxit mundial. Va aconseguir la segona posició del seu natal a Austràlia i va aconseguir el número 1 a Bèlgica, Suècia, Dinamarca, Espanya, Canadà i el Hot 100 Airplay durant 11 setmanes. Escoltem a Natalie Imbruglia, Thor.

Mi Tierra és el títol del tercer àlbum d'estudi en solitari i primer realitzat en espanyol, gravat per la cantautora cubana nord-americana Gloria Estefan. Va ser llançat al mercat sota el segell discogràfic d'Epic Records. És l'àlbum debut totalment en aquest idioma de la cantant. Va vendre més de 13 milions de còpies a nivell mundial. Escoltem Mi Tierra, Gloria Estefan.

Have You Never Need Someone So Bad és una cançó de la banda anglesa de hard rock Def Leppard, del seu cinquè àlbum d'estudi, Adrenaline, del 1992. Als Estats Units, la cançó va assolir el número 7 de les llistes d'àlbums Rock Tracks i el número 12 del Billboard Hot 100, convertint-se en la cançó i en el senzill més exitós de l'àlbum als Estats Units. Escoltem els Def Leppard.

Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà pots escoltar i descarregar el programa sempre que vulguis. Sueños rotos va ser el títol del tercer senzill llançat pel grup espanyol La Quinta Estación, inclosa el tercer àlbum d'estudi El Mundo se Equivoca, de 2006. El 2007 es va llançar el senzill a Mèxic, Espanya, Estats Units i Llatinoamèrica. Escoltem La Quinta Estación, Sueños rotos.

Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment fent un repàs a èxits i números 1. Human és una cançó de la cantant i compositora nord-americana Christina Perry. És del seu segon àlbum d'estudi Heat or Her, del 2014. Va ser llançada com a primer senzill de l'àlbum. Human va rebre crítiques generalment positives i s'ha convertit en un èxit al top 10 adult pop als Estats Units, i així com la seva entrada al top 40 al Billboard Hot 100. Va certificar platí per RIA el juny del 2014. Escoltem Christina Perry, Human.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Surt de la rutina amb Kaleidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
3: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
4: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
5: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
7: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
8: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
9: Sí?
10: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
9: Ho sento, però ja tinc pla.
10: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
9: Però què dius? És una cosa més important.
10: Doncs explica't.
9: D'acord, és un programa de ràdio.
10: Un programa de ràdio?
9: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
10: I quin és aquest programa?
9: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
10: Doncs sembla divertit.
9: Us esperem.

0: Després de la pausa continuem amb la música al 96.3 de la FM, al programa Aquell Any. Rep una salutació de qui t'està acompanyant, en Josep Casasnovas. Beautiful Girls és el senzill debut del músic nord-americà amb influències de reggae Sean Kingston, del seu àlbum de debut homònim. La cançó és sobre un noi suïcida davant el fracàs de la seva relació amb una noia bonica. Certes estacions de ràdio van emetre la versió censurada de la cançó, la qual substitueix la paraula suïcida per negació. Escoltem a Sean Kingston, Beautiful Girls.
1: Say yo, Sean Kingston. Yo.

Llamando a la Tierra forma part del tercer àlbum d'estudi de la banda M-Clan. És un dels èxits més grans del grup i es tracta d'una versió de la cançó Serenade del 1976 de la Steve Miller Band. Si bé M-Clan ha reconegut que per l'adaptació de la lletra al castellà es van inspirar més amb Space Oddity, de David Bowie. Va aconseguir el número 1 a les llistes d'èxit espanyoles. Escoltem el M-Clan, Llamando a la Tierra.

aquell any, el programa que t'acompanya al 96.3 de la FM, repassant èxits i números 1. I recordar-te, tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà, a l'apartat de programes, pots recuperar i descarregar sempre que vulguis el programa. Until It Sleeps és una cançó i el primer senzill extret del disc Load, editat a l'any 1996 per Metallica. És fins ara la cançó que més alt ha arribat a les llistes de popularitat als Estats Units, després d'assolir el desè lloc del Billboard i el primer del Mainstream Rock Tracks. Escoltem a Metallica, Until It Sleeps.

Amiga mala suerte de Los Secretos es va gravar a Madrid entre el març i el maig de 1993. Canvio de planes va ser el darrer treball de Los Secretos, publicat en format LP. L'àlbum reflecteix un moment dolç de la trajectòria del grup. Álvaro Urquijo es consolida com a compositor i lletrista amb temes com Amiga mala suerte. Escoltem Los Secretos.

El 96.3 de la FM t'acompanyem amb el programa aquell any. Per avui marxarem i ho farem amb Father Figure. És una cançó composta i interpretada pel cantant britànic George Michael i publicada per Epic Records el 1988. És una història de seducció aguda i sensual, de més de 5 minuts de durada i personificada la naturalesa sexual de la composició de George Michael, la qual va adoptar des dels darrers anys amb Guant. Marxem amb George Michael, Father Figure, i que tingueu molt bona setmana.

0: Òscar Intente, del Vallès Occidental, ens dirà una poesia de Papasseit, l'ofici que més m'agrada.
1: L'ofici que més m'agrada. Joan Salvat Papasseit. Hi ha oficis que són bons perquè són de bon viure. Mireu, l'essa fuster, serra que serraràs i els taulons fan amiques, i de cada suada 10 finestres ja han tret. Gronxada d'encenalls, en munten una taula. Si ho vols, d'una nuera te'n faran un cobert. I caminen de pla damunt les serradures de color de mantega. I els manyans, oh, els manyans, de picar mai no es cansen. Pica que picaràs i s'embruten els dits, però fan unes reixes i uns balcons que m'encanten, i els galls de les teulades que vigilen de nits, i són homes sapats, com els qui més treballin. I el dic, oh, els calafats, tot el port se n'enjoia, car piquen amb ressò, i es diu, si neix un peix a cada cop que donen, un peix cua daurada, blau d'escata per tot. Penjats de la coberta, tot el vaixell en ronden, veiéssiu les gavines com els duen claror. I encara hi ha un ofici, que és ofici de festa, el pintor de parets. Si no canten abans, no et fan una sanefa. Si la cançó és molt vella, deixen el pis més fresc. Un pis com veu el sostre, que el feien i cantaven. Tots porten bata llarga, de colors a plaret. I encara més, si us deia l'ofici de paleta. De paleta que en sap i vesteix aixoplucs. El mateix fan un porxo com una xemeneia. Si ho volen, sense escales, pugen al capdamunt. Fan també balconades com veu la mar de lluny. Els finestrals que es guarden tota la serralada, i els capitells, i els sòcols, i les voltes de punt. Van en cos de camisa com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ulls.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem d'expressions relacionades amb la velocitat. L'expressió anar tota castanya vol dinar molt de pressa. No es volia perdre el concert i va conduir fins a l'estadi a tota castanya. També podríem dir a tota màquina. Per exemple, li agrada fer anar el cotxe a tota màquina, no hauria de córrer tant. O, a tot gas, feia més de mitja hora que l'esperàvem i per fi vaig veure que anava tot gas pel mig del passeig. O fins i tot a tota pastilla. La vaig veure que baixava per l'avinguda a tota pastilla. A tota castanya també pot referir-se a la intensitat d'un so, per exemple. I ningú pot dir-li que això que ell en diu música no es pot posar tota castanya? Ben diferent és anar a poc, com seria anar a pas de tortuga, a pas de bou, a espau o a pas de formiga. Estic avançant al treball a pas de formiga, tinc la sensació que no l'acabaré mai. Heu sentit mai l'expressió «dur més corretja que Sant Agustí»? Té el mateix significat fer les coses amb gran lentitud. No acabarem mai la feina. «Dus més corretja que Sant Agustí». Aquesta expressió juga amb la forma verbal «tenir corretja», equivalent a «tenir tolerància», i al·ludeix a l'hàbit dels ordres agustins que duien una corretja penjada a la cintura. I vosaltres, acostumeu a anar tota castanya o anar xano-xano, és a dir, a poc? Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catlladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Festa Major 2026.
1: Ràdio Mollet us ofereix l'agenda de les activitats previstes per avui diumenge 16 d'agost. A les 7 d'aquest matí tindrà lloc la gran despertada de la Festa Major a càrrec de les colles Morades i Torrada. També a les 9, torneig de petanca de Festa Major a les pistes de Riera Seca. Organitza el Club Petanca Altaveu. A 2:15 del matí, passejada en bicicleta a l'inici, tindrà lloc a la plaça Prat de la Riba. És una activitat que organitza el Club Ciclista Planellador. I a 11:45 del matí, activitat familiar al Museu Balló, un museu de festa. L'edat dels infants per la qual està recomanat aquesta activitat és de 2 a 5 anys. També al Parc de les Pruneres, a les 12 del migdia, hi haurà l'Aiguafest amb inflables refrescants. I a la mateixa hora, a les 12 en punt del migdia, la missa del vot del poble amb la presència dels gegants de la ciutat. A la 1 del migdia, vermut de Festa Major a l'Avinguda Llibertat, l'organitza la Xurreria. I ja passem a la tarda, perquè a les 5 s'inicia la Diada Castellera de Festa Major, amb la participació dels moixiganguers d'Igualada i castellers de Mollet. A les 5 sortiran cap a la plaça, des del Parc de Can Molà, i a les 6 en punt, Diada de Festa Major a la plaça Prat de la Riba. Dic a la mateixa hora, s'inicien les emissions en directe directe de Ràdio Mollet des de Plaça Catalunya i avui us oferirem la retransmissió de la Diada Castellera. I també a les 6, a les 7 i a les 8 de la tarda, el Museu Abelló ofereix una activitat que es titula Dona color al teu estoig. És un accés gratuït, tot i que l'aforament, com és habitual en el museu, és limitat. A les 6 de la tarda també començarà el concert de sardanes amb la Cobla Juvenívola de Sabadell, activitat que té lloc a l'Embalat i que organitza tradicions i costums. I també a les 6 tindrà lloc la 18a edició del Torratasques amb l'acompanyament musical amb cebres. En acabar el Torratasques hi haurà un concert a la plaça Pau Casals a càrrec de Pasqual i els Desnatats. També a les 6 de la tarda tindrà lloc la trobada de gegants que organitza la colla gegantera de Mollet del Vallès amb la participació dels gegants de Lloret de Mar. A les 6 es farà la plantada a la plaça de l'Església. Cap a 3:15 de la tarda se sortirà en cercavila per acabar amb la ballada final a la plaça Prat de la Riba pels vols de 8:15 del vespre. A les 8, ballada de sardanes amb la Cobla Juvenívola de Sabadell. Això serà la plaça Major, al tocar del Mercat Municipal, organitza tradicions i costums. I avui, novament, el Museu Abelló, a la seva terrassa, acull un concert amb dos passis. Concretament, a 9:15 del vespre i a 10:15 anirà a càrrec de Sergi Estella. A 9:45 del vespre, invocació de l'espurna i correfoc infantil organitza Espiadimonis. I a 9:45 del vespre, doble sessió de cinema infantil i familiar a la fresca al Parc de les Pruneres. Concretament, es passarà la pel·lícula Elio en versió català i La Cena en versió castellana. Per últim, a l'Embalat hi haurà un tribut a Michael Jackson a partir de les 10 del vespre i al Parc de Can Molà, a les 12 en punt de la mitjanit, les Cocó més els Catarres.
0: Festa Major 2026.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

0: Benvinguts i benvingudes al programa Fem Salut. Com és habitual, parlarem d'un tema que ens afecta a tots i en aquest cas ho farem parlant d'activitat física i ho farem de la mà de la infermera del Centre d'Atenció Primària Plana Lladó, una de les professionals de l'Institut Català de la Salut, doncs, és la Diana Vilardi. Amb ella parlarem, com dèiem, d'activitat física.
1: Esteu escoltant Fem Salut.
0: Diana Vilardi, benvinguda al Fem Salut.
2: Moltes gràcies.
0: Anem a parlar d'activitat física. La Diana ens ha escampat tot de papers i he pensat, mare meva, quanta cosa anem de parlar de l'activitat física. Jo em pensava dir que potser ens posa algun exercici per fer-ho aquí a la ràdio, però clar, no ens veuríeu. Bé, anem a parlar d'activitat física. L'excusa, entre altres, és perquè aquest mes d'abril, a principis, el dia 6, es commemorava el Dia Mundial de l'Activitat Física. N'hem parlat tant d'altres ocasions, i sí, sempre volem diferenciar entre exercici, no? Allò, sí, si és el mateix l'activitat física, que fer allò un esport, no?
2: Sí, bueno, és diferent, eh? Perquè al final activitat física és tota aquella activitat que es genera durant el dia i que produeix una despesa energètica al nostre cos. I per exemple, hi ha moltes activitats que fem que potser no ens n'adonem, però són molt positives per a la nostra salut, com per exemple pujar les escales, caminar, anar a comprar caminant també, o al treball, netejar la llar, cuidar del gos, del gat, jugar amb els nens petits, i tot això té molts beneficis a la salut.
0: És a dir, tot el que comporta moviment, no?
2: Això
0: del nostre cos.
2: Això diríem que som actius físicament. Uh-huh. Vale? En canvi, el que és l'exercici físic és una activitat organitzada, planificada, que es fa de forma també repetitiva, no? I té un objectiu, com pot ser millorar l'estat físic, la forma física, o millorar-la, no? I al final són dues coses diferents que moltes vegades pues, és com que, bueno, que a vegades ens confonem una mica amb això.
0: I llavors cadascuna té els seus beneficis, poden ser complementàries,
2: sí,
0: entenc?
2: Sí, poden, no?, ser complementàries. Per exemple, pots ser una persona molt activa i això és molt positiu. I també hi ha gent que, bueno, fa molt exercici físic, potser d'intensitat, però també pot ser sedentària.
0: Clar, perquè ara estic pensant en una persona que igual doncs, la seva feina, no?
2: Sí,
0: està molta 8, estona asseguda.
2: Sí, és que també avui dia, bueno, vivim una societat que, clar, que passa és que és molt sedentària perquè passem moltes hores potser asseguts davant pantalles o, bueno, mirant Netflix o amb el mòbil, que és el més típic. I, clar, tot això el que passa és que no és molt positiu perquè el que necessitem principalment és això, el moviment, perquè millori també la circulació, per disminuir el risc cardiovascular, no? I clar, si per exemple fem una hora de gimnàs o de peses i després ens passem 8-10 hores asseguts al treball i no ens aixequem ni a l'hora ni res, clar, això no és positiu. Uh-huh. En principi, clar, hauríem d'aixecar-nos i, per exemple, no?, beure una mica d'aigua o caminar per agafar alguna cosa, no?, o parlar amb algun company, no?, aixecar-te i caminar una miqueta.
0: És a dir, Diana, pel que ens estàs explicant, poden ser complementaris, però és que gairebé, jo entenc, eh?, més important l'activitat física que l'exercici, en el sentit d'això mateix que estaves comentant ara, no?
2: Exacte.
0: Allò de dir, escolta'm, si vas al gimnàs i doncs estàs una hora, dues hores fent exercici físic, doncs molt bé,
2: clar,
0: però si després t'estàs 10 hores assegut,
2: clar,
0: doncs malament.
2: Malament, exacte.
0: No? De
2: sí,
0: manera que
2: s'haurien de complementar.
0: S'haurien de complementar, sí, o si això no, durant aquestes 10 hores t'has d'aixecar en algun moment.
2: Sí, sí, sí.
0: Per anar a buscar aigua, exacte.
2: L'importància és això, sobretot, és actiu. Si l'activitat física fos un medicament, seria el més prescrit perquè té molts, ajuda a
0: molts beneficis, molts, no?
2: En general, sí, sí, no només a nivell físic, sinó, o sigui, el cos, no? Que té, per exemple, no?, beneficis a nivell metabòlic, que millora també, no?, la sensibilitat de l'insulina, disminueix el risc de diabetis, no? Bueno,
0: i això en totes les etapes de l'edat? No? Ara penso en els nens, de vegades diem, ai, quin nen més mogut, no?
2: Sí, bueno, ja va bé.
0: Ja va bé, no?, que sigui sí. mogut.
2: Sí, perquè es recomana principalment, no?, que el nen faci, a partir dels 5 anys, fins als 17, que es considera infant, no?, nen, que faci 60 minuts d'activitat física i que pot ser pues, joc actiu, anar al parc, no?, i que això, que es mantingui en moviment almenys 60 minuts al dia.
0: Recuperem anar al parc, eh? No allò únicament activitats extraescolars,
2: sí.
0: sinó doncs sí. Això.
2: O si no que el complementin, però que sigui això, una, per almenys una hora. I després, els adults sí que són 150-300 minuts setmanals, que pot ser, per exemple, mitja hora caminant, que és molt beneficiós, o també pot una persona que no ha fet mai exercici pot començar, no? I sempre que sigui, sobretot, progressiu. I tenim el test de la parla, que és un, bueno, és una manera, no?, d'una persona que potser no ha fet mai exercici i que vulgui començar, doncs, per exemple, no?, que de, també el que pugui fer, perquè a vegades diem, no, ha de ser mitja hora, clar, però quan comenci, per exemple, que faci 10 minuts, 20 minuts, que camini una mica, i en el moment que ja s'està ofegant una miqueta, que pot parar una mica, que això ja seria una activitat moderada per a aquesta persona i ja compta, com els 30 minuts diaris que s'han de fer, i quan es recuperi, tornar un altre cop, si vol. I són, això... són 30 minuts que pot ser durant tot el dia, vull dir, que al final no és que sigui només...
0: 30 minuts continuats, sinó doncs, que es poden repartir al llarg
2: Exacte.
0: Del dia.
2: I millor sempre fer una miqueta que no fer gens, no? I...
0: Està bé el que diu la Diana, no? Perquè jo li anava a dir, però clar, caminar està molt bé, però segons a quin ritme, i pel que veig, la idea és anar intensificant una miqueta aquest ritme,
2: Exacte.
0: No?
2: Exacte, sí. I segons
0: una cosa és
2: perquè...
0: passejar,
2: sí.
0: que també està molt bé,
2: sí,
0: no?
2: sí, sí,
0: i
2: sí.
0: contemplar el paisatge.
2: Sí, que està superbé també, eh? Però, però sí, sí, si pot ser en principi moderat, que cansi una miqueta, no?, i descansa, pues perfecte.
0: Després tenim les limitacions de cadascú,
2: Exacte.
0: No? Que
2: sí.
0: això també s'ha de contemplar.
2: Sí, nosaltres a consulta, clar, per exemple, un pacient que mai ha fet exercici, no?, i ha tingut un esdeveniment cardiovascular, no?, doncs, clar, recomanem sobretot això, que sigui a poc a poc, que també hi ha molta gent gran, per exemple, que diu, ostres, a mi no m'agrada fer això, no sé què. Bueno, hem d'escoltar-los i a veure si trobem una activitat que li pugui agradar, no? I, bueno, avui dia, com que també tenim el programa de Mouta aquí a l'Ajuntament, hi ha moltes activitats que fan i clar, potser alguna també li agrada.
0: No, de fet, allò nosaltres veiem també en molts parcs i jardins, no sé si també des de l'ambulatori aquí en el cas de Mollet del Vallès, però en d'altres indrets sí que ens consta, no, que es fan allò, es fan sortides...
2: Caminades, sí.
0: sí.
2: Em sembla que era aquí a Mollet hi ha un dia que es fan caminades que ho organitza l'Ajuntament i clar, també va bé saber-ho perquè potser, mira, en coneix, bueno, o la veïna, no?, que també va a aquesta activitat, doncs potser va bé perquè així no estan sols, no?, moltes vegades, sobretot la gent gran, no?
0: Clar, no? I jo també et preguntava jo pel fet de les limitacions, perquè, per exemple, nosaltres també sabem que hi ha associacions, per exemple, la de Mollet contra el Càncer, que crec que tenen allò també sessions de Qigong, no?, que hi ha algun tipus d'activitats que són exercicis molt suaus,
2: sí.
0: però evidentment beneficiosos, no?
2: Totalment, i sobretot per la gent gran, moltes vegades el que també nosaltres recomanem a consulta que faci una miqueta d'equilibri, exercicis d'equilibri com ioga, també els hi pot anar bé el Qigong, i també el tema d'intentar fer una miqueta de força, perquè si treballem els músculs farem també de que disminueixi la possibilitat de l'osteopènia, no? També ajudem a que els ossos estiguin més forts, i per tant, sí, tot això el que ens ajuda és que el pacient tingui més autonomia i prevenim les caigudes d'aquesta manera també. I hi ha molts exercicis que poden fer a casa i que són molt senzills, no? Com per exemple, quan van a comprar i van amb les bosses, si aixequen una miqueta el que puguin, no? Però això també estan treballant força, no? O amb unes ampolles d'aigua d'un litre, un litre i mig, o agafar el paquet d'arròs i aixecar-lo una miqueta, no? També a l'armari de dalt, no? Són petites coses que si ho fan, o ho fan de forma repetitiva una miqueta, això ens ajuda, o que s'aixequin de la cadira.
0: Això vosaltres orienteu també
2: sí,
0: a consulta?
2: Sí.
0: Allò de dir...
2: Clar, sí que es mantenen perquè... actius i que si poden fer això també ajuda a l'autonomia.
0: Ho dic perquè de vegades si no tens una persona jo que et no? vegi com ho fas, també pots fer-te una contractura, no?
2: Si, clar, no.
0: Llavors
2: sí,
0: és important que t'ensenyin allò de dir sí, aixeca aquesta,
2: sí,
0: aquest paquet d'arròs, però que estigui
2: amb
0: recta.
2: Amb l'esquena recta, exacte. Sí, això ja... També ajudem per fer-lo a casa, no? Li diem, donem unes pautes. I també si van al gimnàs per primera vegada, sempre diem, no? Primer, abans de res, pregunta al monitor que te sàpiga, perquè a vegades, clar, si no ho han fet mai, són petites coses que sí, que necessiten al principi potser una miqueta d'ajuda, però bueno, es poden demanar també amb nosaltres i... visitem l'infermeria i els expliquem.
0: També, fins i tot, no ho hem comentat, però de vegades allò parlant amb fisioterapeutes ens diuen també es poden fer activitat assegut, no? Que abans que comentava la Diana el tema de l'equilibri, no? Igual amb una persona per començar, no? Aquests exercicis de força...
2: Si poc a poc, no? Sempre s'ha de començar a poc a poc i després si es tolera i es fa bé, doncs es pot progressar, però sí, sempre... I hi ha molts exercicis, de fet, bueno, tenim la fisioterapeuta, que és una sort, tindrà-la també també a la Letícia, que també quan hi ha alguna patologia de base o, per exemple, hi ha artrosis o lumbàlgies, cervicàlgies, la fisioterapeuta, la Leti, els ajuda molt a fer exercicis també i els explica com s'ha de fer. Ho fa a vegades a l'ambulatori, sinó també en altres centres cívics i a més, i això va superbé perquè puguin fer-lo correctament i que no es facin mal.
0: De fet, la Diana ens ha dit allò de caminar, perquè sempre es parla que és una activitat física, és econòmica, no? Perquè només requereix allò que surtis al carrer, que passegis allò, que caminis per la ciutat, si tens una zona més rural, doncs molt millor, no?
2: Sí.
0: Un parc millor, perquè també has de tenir en compte, és a dir, encara que no sigui un exercici, allò d'anar al gimnàs, quan fas activitat física també hauries de tenir en compte doncs anar a caminar, però còmode, no?
2: Sobretot
0: el calçat, no?
2: El calçat, la roba, també que no sigui molt ajustada, sempre portant una miqueta d'aigua per anar hidratant, i ara que ve el calor, anar una miqueta de la protecció solar, o si no, una gorra, també, i les persones també que són grans, o per exemple, que tenen, nosaltres, clar, al consulta tenim molts pacients crònics, i per exemple, jo sempre dic, no?, els diabètics que vagin acompanyats per si es maregen o qualsevol cosa, si van a caminar, clar, per exemple, que o algo, que no vagin sols, o hipertensos i de més també. I per altra banda també, si després s'animen i els agrada fer una altra activitat com per exemple ballar, doncs perfecte, perquè també hi ha una despesa energètica i tot això suma. Tot això és molt superpositiu.
0: Clar, que pensem que ballar no és un exercici, però d'unidó, no?
2: Sí.
0: La quantitat d'activitat física que... No?
2: Sí, no, les calories, clar.
0: Que es cremen.
2: Es cremen un munt, sí. Així que trobem molts beneficis a l'activitat física.
0: Hi hauria
2: física,
0: alguna activitat allò més recomanable que altres? Hem dit allò el tema de caminar. Abans es parlava molt de la natació, que era
2: natació,
0: com una mena d'activitat allò molt completa.
2: Sí, com per exemple el tema de després, a part de natació, que va superbé, que també per l'esquena i per tot, si no és ballar, també els exercicis de força, com les peces, pilates, també ioga, com t'he comentat, que cada vegada hi ha més beneficis, no només això pel tema de millorar la postura, per també enfortir els músculs, els ossos, sinó també per la tranquil·litat que pot donar-te. I, bueno, en principi seria amb qualsevol activitat d'aquestes i la que a un més li agradi.
0: Ara s'han posat molt de moda les màquines.
2: Sí, les màquines també.
0: Sí,
2: hi ha màquines per treballar l'esquena, les quàdriceps, tal. En principi, també es poden anar fent. Sempre això sí que procuro que també dir-li que sigui guiat i que tinguin, o si van al gimnàs, sobretot que els expliquin, que hi hagi un monitor, un entrenador, perquè... Clar, en principi, si no has fet mai, pots fer-te mal. Per això que... I en primer començar amb poc pes, no? Després es pot anar augmentant i, bueno...
0: Diana, has comentat, estem parlant amb la Diana Vilardi, que recordem és infermera del Centre d'Atenció Primària de Planellador, és una de les professionals de l'Institut Català de la Salut que tenim, i Has comentat que ateneu allò amb molts pacients, no? Moltes persones cròniques, amb malalties cròniques. No sé si a través de l'activitat física heu vist també una millora en aquestes patologies.
2: Sí, sobretot sí. Jo tinc pacients, per exemple, hipertensos, que han començat a fer una miqueta també, de, no només caminar, sinó després, com que han tolerat bé, després s'han apuntat al gimnàs, i ha millorat molt el que és la tensió arterial, les xifres de la tensió s'han normalitzat, el nivell després del colesterol ha millorat moltíssim, ha reduït l'LDL, que és el colesterol dolent, no? I també el que és la hemoglobina glicada, que és un paràmetre que nosaltres mirem molt en tema de diabetes per veure si estan ben controlats, i molts també es milloren moltíssim amb l'activitat física. A nivell metabòlic hi ha una millora important. Després en el sistema immunitari també es refreden menys, per exemple, no? Augmenten l'esperança de vida fent exercici físic i descansen millor també, que això és important, estan més tranquils. Hi ha moltes persones també que tenim, no? Per exemple, amb ansietat, molt nerviosos, i ja quan comencen a fer una mica d'exercici, ja ells mateixos estan com d'una altra manera, que els veus més animats, més contents. Mira, és el que necessitava, molts em diuen, eh? I la veritat és que d'això em poso supercontenta, perquè al final l'objectiu és acompanyar, també guiar-los una mica perquè tinguin una millor salut i que puguin viure molts anys sense cap problema.
0: De fet, amb els beneficis que ha comentat la Diana, un acaba entenent el perquè hi ha un dia, no, mundial de l'activitat física, perquè segurament, no, el que es vol posar de relleu és tots aquests beneficis que ens acabes de comentar.
2: Sí, no? La veritat és que no són pocs i val molt la pena començar a fer encara una miqueta, que una mica, 30 minuts cada dia, i després això, tindre una vida bastant activa. Sí, sobretot si poden intentar, no, aixecar-se una hora, cada hora, si estan treballant, per exemple, una miqueta. I després hi ha un altre tipus també que m'han comentat, també la fisio, que estava parlant amb ella l'altre dia, sí, el tema de la bilpa.
0: Que I això què és?
2: La bilpa és una... Bueno, ja m'ha comentat la fisioterapeuta, que disminueix el 40% de la mortalitat. I és com... Bueno, és per interrompre el sedentarisme. I són, l'ideal és fer 4 o 5 vegades al dia, i són petites activitats de, igual, bueno, 10 segons, no? Sí.
0: Ah.
2: Sí, que poden ser, pues, per exemple, no? Que estàs perdent l'autobús, pues intentes córrer una miqueta, 10 segons. No, una miqueta més de pressa, això que...
0: Si el perds, no et preocupis.
2: Si el perds, no et preocupis. Okay. Però intentar això... Pues, cansar-te una miqueta. O, per exemple, agafar les bosses, no, de la compra, compra, i entrar ràpidament. I això és una manera com també que és...
0: De trencar allò el ritme.
2: Hi ha molts estudis que fan, bueno, que han dit que això millora moltíssim, disminueix 40% de la
0: mortalitat. I les sigles són, has dit?
2: Bilpa.
0: Bilpa.
2: Sí, V-I-L-P-A. I està superbé, perquè al final és una manera també de ai, no tinc temps, no? Què faig? Sí. Doncs, bueno... 15 sentadilles ràpides. Vale, ja està. Ja són 20 segons que disminueix la mortalitat, fixa't. I això fer-lo, doncs, per exemple, 3-4 vegades al dia.
0: D'un-hi-do.
2: Sí, i tot això és positiu. I la veritat és que amb molt poquet, si no tenim temps, doncs petites cosetes com aquestes, doncs pot ajudar-te molt.
0: No, que... a partir d'ara ho aplicarem en el nostre dia a dia, Diana.
2: Sí, la veritat és que, mira, hi ha estudis, i mira, doncs, la veritat és que...
0: No sé si entre els propis professionals de la... Sí. Entre els propis professionals ja veig allò a la gent, allò fent sentadilles ambulatoris,
2: al centre d'atenció primària. El bo de l'ambulatori és que...
0: Bueno, no pareu.
2: No parem, i és com un treball molt multidisciplinar. Entre tots, pues, intentem ajudar el pacient. Si és l'afició amb els exercicis, si amb recomanacions per tema de la postura, per estiraments, quan tenen cervicalgia, no? I, bueno, nosaltres també donem molts consells a consulta, els metges, o sigui que, en principi, tots, el bo de l'ambulatori és que treballem tots junts, i la veritat és que està molt bé.
0: No ho hem comentat, però el fet de l'activitat física, sí que ho ha dit en un moment la Diana, el tema també de si ho pots fer allò acompanyat molt millor,
2: sí,
0: no? Perquè, d'una banda, perquè sociabilitzes, no? Sí. Relaciones, i això també
2: és molt positiu.
0: A nivell de salut emocional va molt bé,
2: sí,
0: però també perquè de vegades t'obligues, no?
2: Sí,
0: perquè
2: d'una mica.
0: El ser-ho... fumar, som una miqueta mandrosos, llavors si una persona arrossega de tu, no?
2: T'animes.
0: De dir, ai,
2: va, que ara. Avui toca, va, sí, no puc fallar perquè si no... Clar, la meva amiga... pobra, no la van deixar sola, no? I així, doncs m'anirà bé, perquè sobretot potser al principi dona una miqueta de mandra, però quan acabes estàs com d'una altra manera i més content, més relaxat, no tens problema per dormir-te, o sigui que la veritat és...
0: De fet, hi ha persones que diuen això, que es genera, en el bon sentit de la paraula, com una addicció, no? Que si un dia doncs, estàs acostumat a sortir a caminar i aquell dia, per X motius, és impossible, no? Tot i que hagis quedat amb l'amic o l'amiga, però aquell dia no has pogut anar, que el teu cos ho nota.
2: Sí. Mm? Sí que ho nota, sí, perquè al final és que estàs, això, anímicament estàs millor. I després és com que tens més energia vital, dius, mira, ara vaig a fer això, vaig a fer allò i tal, i és com, estàs més actiu i tens com més ganes encara de continuar a fer algun exercici o d'anar a veure, bueno, a sortir al carrer, a passejar amb el gos o amb una familiar o simplement a comprar-te alguna cosa que t'agradi, que és com que t'animes, estàs d'una manera diferent, així que té beneficis per tot l'organisme i per la ment. Sí. Esperem que hi hagi gent...
0: Que només de la conversa que estem sostenint s'engresquin i que facin, doncs, escolta, això del Pilpa, jo sé que m'ho he notat, eh? Ara mateix miraré quina mena d'activitats...
2: Sí.
0: 10 segons.
2: 10 segons, però petites cosetes, eh? Això del bus.
0: 4 cops al dia.
2: Sí.
0: 10-20 segons.
2: 20 segons. Oh, ai, quasi no arribo al treball. Ai, una miqueta més ràpid, 5 segons, 10 segons, vale, ja està, ja són els 10 segons aquests que t'ajuden una mica també a... O, per exemple, agafes el bus perquè has d'anar a tal lloc, a tal ciutat, doncs baixes 2 o 3
0: parades abans.
2: Sí, i te'n vas caminant i després quan has d'arribar al lloc, pues, una miqueta més ràpid.
0: I llavors són activitats diferents, també has de fer una mica de peces, allò que
2: sí,
0: comentàvem.
2: Sí, això d'entrar ràpid, no? I són com 20 segons, m'ha dit principalment, que això és com caminar una miqueta més ràpid i ja això ja suma. Com caminar o sobretot és perquè d'alguna manera també és com que notes unes pulsacions una miqueta més ràpides perquè s'has de fer una miqueta d'esforç, però és superpositiu.
0: Doncs 10 segons. Això ja ho veus, sí. Que sempre jo m'ho he anotat.
2: Sempre que no hi hagi, clar, cap patologia de base, clar, que no sigui una persona cardiòpata, per exemple, diabètica, clar, en principi, si no hi ha cap problema, doncs, es pot fer i és molt segur i els últims estudis, ja et dic, disminueix molt la mortalitat en general, no només que millora, que disminueix el risc de càncer, diabetes i hipertensió, sinó de mortalitat en general.
0: Molt bé.
2: Així que,
0: bueno. Queda dit. Únicament allò per acabar i per complementar, m'imagino que el que caldria és allò de dir... És a dir, una miqueta la responsabilitat de cadascú, ha de ser responsable amb la seva salut, tampoc esperar miracles, però si ets allò constant, segurament notarem aquests beneficis que ens ha dit la Diana, i tot això complementat també amb la nutrició.
2: Una nutrició.
0: Que per això ja ens vindrà un dia la nutricionista, però en tot cas també és molt important, no?
2: Sí, sobretot evitar fregits, pastisseria industrial, sucre, intentar menjar pues, la meitat del plat. Bueno, la nutricionista també sempre ens dona moltes pautes també per explicar als pacients, perquè... Bueno, el que és la dieta del plat, la meitat del plat de verdura, un quart del plat que sigui proteïna i l'altre quart carbohidrat, és una manera també, al final, de donar-li al nostre organisme tots els nutrients que necessita i la veritat és que una dieta molt completa, això, de la dieta del plat. Mm-hmm. I sobretot beure 1,5 litres d'aigua, també intentar pues, consumir també les llegums, que moltes vegades ens oblidem, però són superimportants també per l'intestí, per tot el que ens pot aportar.
0: Mm-hmm. Volíem allò començar, perquè evidentment allò, si fas activitat física, si et mous molt, però després
2: s'ha de recuperar
0: fas allò
2: una mica, però...
0: Sí, però amb mesura.
2: Sí, per exemple, pues, menjar una miqueta de fruits secs, no? Que potser, pues, mira, 6 nous, 7 nous, per exemple, sempre que no siguin fregides ni amb sal, millor, sempre natural. ¿Vale? I després, pues, no, per exemple, mig plàtan també ens ajuda a recuperar perquè té potassi, no? O si no, una altra fruita, i beure sobretot una mica d'aigua després, i a seguir. a seguir.
0: De seguir. I a seguir. A moure'ns, a moure'ns, eh? No, sí, sí. No hem de parar.
2: No, no.
0: I si teniu dubtes, m'imagino que ens podem adreçar, no?, a tant, la infermera, sí, infermer de referència.
2: Sí, que nosaltres ja...
0: No? I llavors de dir, escolta, he sentit a dir allò que va molt bé, sí, i explicar, doncs, quina és la teva situació, no?
2: Sí.
0: I perquè sempre... una miqueta m'imagino que també, doncs, intenteu parlar amb la persona, saber-ne els interessos que,
2: sí,
0: té.
2: Sí,
0: no?
2: L'escolta activa és... Sí, amb els pacients... Bueno, jo, com que estic amb adults, clar, amb nens potser no, és diferent, però sempre escoltem també, sobretot les preferències que tinguin. Bueno, també una mica, no?, el tema de... Bueno, què podem començar? Quines activitats podem encaixar, no? I després, doncs, li diem 5 dies a la setmana, intentem fer això, intentar 2 dies també augmentar una mica de força, d'equilibri...
0: Doncs res, Diana, que hem de marxar, hem d'anar a fer activitat física, hem d'anar a fer activitat física. Moltíssimes gràcies.
2: Encantada,
0: fins una altra. Adéu-siau.
2: Adéu.

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Itàlia manté la tensió amb Espanya ampliant la suspensió de l'espai Schengen en una data clau de les vacances, com és aquest pont del mes d'agost.
2: Tot això coincideix amb el punt àlgid de les ocupacions turístiques a Catalunya durant aquesta temporada d'estiu.
1: Repassem la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Duc, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
1: En plana de successos, el conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, a la comarca del Bages.
3: Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: Incidències també a Rodalies amb dos robatoris de cable aquesta passada matinada que afecten la circulació de trens.
3: Els trens de l'R3 no circulen entre la Garriga i Centelles i a l'R13 hi ha demores d'uns 30 minuts entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà.
1: I pel que fa al temps, després d'un dissabte amb tempestes que van regar gran part del país, avui el Meteocat ha tornat a activar els avisos de perill.
3: Protecció Civil també ha activat l'alerta del Pla Inuncat. Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
4: Aquesta tarda les tempestes seran les protagonistes a Catalunya. Altre cop, de forma intensa. Començarem després de l'hora de dinar amb aquestes tempestes que apareixeran al Pirineu i Prepirineu i també a les Terres de l'Ebre, sobretot pel sector de la Terra Alta. També apareixeran algunes tempestes sobre les 4, 5, 6 de la tarda al sector del Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Penedès. Són unes tempestes que es desplaçaran cap a les comarques gironines i, de fet, s'espera que sobre les 7, 8 de la tarda al sector d'Osona, la Selva, el Baix Empordà, el Gironès, hi hagin forts ruixats i fortes tempestes que també poden afectar el nord del Maresme. Uns ruixats que desapareixeran ja cap al vespre. En canvi, a l'interior tindrem més tranquil·litat, alguns núvols, i no descartaríem també que algun ruixat arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: I en cultura, el documental Operació Hiperita, la trama civil de la guerra química, ha guanyat el Premi del Públic de la secció de memòria històrica del Cerdanya Film Festival.
3: Produït per TAC12 i coproduït per la xarxa Radio Televisió Espanyola i 3CAT, el documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.
1: I pel que fa als esports, Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027. Els blanquiblaus s'enfronten al Llevant a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Eduard París. Com us expliquem, Itàlia manté l'atenció amb Espanya pels controls fronterers en ple pont del 15 d'agost, una de les dates amb més mobilitat de l'estiu, i el conflicte arriba precisament quan milions de persones es desplacen per Europa i Catalunya també viu un dels seus moments de màxima activitat turística de tot l'any.
3: Roma va recuperar els controls a les connexions aèries i marítimes procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta a finals de juliol. El govern de Giorgia Meloni ho justifica per raons de seguretat i pel temor que una nova arribada massiva de migrants a Ceuta pogués tenir conseqüències més enllà de la frontera espanyola.
1: A més, el ministre italià de l'Interior, Matteo Piantedosi, defensa que la mesura és preventiva i que s'aixecarà quan desapareguin completament els riscos. I ahir mateix, dia 15 d'agost, el ministre d'Exteriors, Antonio Tajani, insistia en aquesta mateixa línia, que Roma vol mantenir els controls mentre consideri que hi ha risc d'immigració irregular o fins i tot d'infiltració terrorista.
3: Madrid, en canvi, considera que la resposta italiana és desproporcionada. Espanya va reclamar a Roma que retirés els controls i davant la negativa italiana va respondre establint controls aleatoris als passatgers procedents d'Itàlia. Les forces de seguretat del Marroc van frustrar ahir, com a mínim, un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat autònoma de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat a les afores de la localitat fronterera de Fnidek.
1: Tot això, com diem, aquest conflicte entre Espanya i Itàlia continua en marxa, mentre a Catalunya també està en marxa aquesta temporada alta d'estiu i en aquest cas de mobilitat turística. Anem en aquest cas al turisme, ens anem a fixar, com diem, en aquest turisme interior de Catalunya, que en aquest cas ha notat un descens del nombre de visitants en el que portem d'estiu.
2: Hem pres el pols als viatgers que han escollit passar les vacances a Osona i el Ripollès, dues comarques que han notat menys visitant. Norma Lebrero.
5: Vic ha rebut aquest mes de juliol turisme català, de França, dels Estats Units i de Bèlgica, però n'ha rebut menys que altres anys. Bet Piella és primera tinent d'alcalde.
6: El juliol ha anat bé, el que passa que hi ha una dada molt clara, que és que hi ha hagut aproximadament un 30% menys de visitants que entren a l'oficina de turisme, que no vol dir que siguin visitants a la ciutat de Vic, perquè nosaltres podem comptabilitzar els que venen a informar-se a l'oficina de turisme. De les 1.500 aproximadament persones que han vingut a informar-se, el turisme de Catalunya, el turisme local, és pràcticament el 60-70% d'aquests usuaris.
5: Ho han notat també una mica més amunt, a Ripoll, on han detectat una anomalia respecte a altres anys. Ho explica Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
7: Mes de juliol, per exemple, ens ha augmentat el públic català i ens ha baixat l'espanyol i l'estranger, i en canvi a l'agost el que ens ha passat és que el català ha baixat i ens ha pujat a l'estranger i a l'espanyol. La qual cosa és estranya, perquè normalment els estrangers venien més al mes de juliol.
5: I llavors, on han anat de viatge els catalans? El Japó ha estat una de les destinacions estrella de l'estiu i des de les agències recomanen alguns països per evitar massificacions. En dona algunes idees Gabriel Arranz, de Montitud Viatges de Granollers.
8: Haría como circuitos, sobre todo en los países que a lo mejor no hay tanto turista, como por ejemplo Paraguay o Guatemala, porque creemos que son destinos que tienen muchísimo para ofrecer, que están muy desconocidos y en los que hay mucha cosa que hacer, súper divertido y se puede pasar mucho mejor con una experiencia muy buena.
5: D'anomalia no n'hi ha hagut a la Costa Brava, on han tornat a tenir platges ben plenes aquesta primera part de l'estiu.
1: Obrim plana de successos. El conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, a la comarca del Bages.
2: Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15 per causes que encara s'estan investigant. El vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i el servei d'atenció psicològica del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: I un altre accident a la xarxa viària, en aquest cas una col·lisió entre un cotxe i un vehicle pesant que deixa 5 persones afectades, 2 adults i 3 menors. Tal com ha informat el sistema d'emergències mèdiques, els fets s'han produït a l'AP7, al terme municipal de l'Arbós, al Baix Penedès.
2: Per aquest incident s'han activat 6 unitats del SEM i un helicòpter medicalitzat. Entre els ferits hi ha un menor en estat crític traslladat a l'Hospital Sant Pau, un home en estat menys greu portat al mateix centre mèdic, una dona en estat menys greu traslladada a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona i 2 menors menys greus també desplaçats a aquest darrer hospital.
1: Marxem ara a Rodalies. 2 robatoris de cable aquesta passada matinada afecten la circulació de trens, segons han informat Adif i Renfe.
2: D'una banda, els trens de l'R3 no circulen entre la Garriga i Centelles per un robatori de cable entre la Garriga i Figaró. D'altra banda, un robatori de cable entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà afecta l'R13, ja que arran de l'incident els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana. Adif apunta que està treballant en la reposició del cable robat. Renfe, mentrestant, ha habilitat busos per al trajecte entre la Garriga i Centelles.
1: Seguim amb successos, en aquest cas amb un incendi, perquè els bombers treballen amb 11 dotacions a l'exterior d'un magatzem proper a l'A22, a Lleida.
2: Segons els bombers, el foc ja està controlat i ha afectat la façana i cremat un carretó elevador, un depòsit de gasoil i els motors de refrigeració de la nau. Per aquest incendi a Lleida, el SEM ha activat una ambulància i està atenent un afectat per inhalació de fum.
1: I també els bombers han hagut de desallotjar un edifici a Berga després que s'hagin ensorrat parcialment les teulades de 3 cases deshabitades.
2: Segons han explicat bombers, l'ensorrament de les teulades és en 3 cases al carrer Buixader de Berga i l'avís l'han rebut quan passaven 7 minuts de les 10 del matí. Arran dels fets, han decidit desallotjar preventivament un edifici ubicat al carrer del Carme número 10 i han senyalitzat la via perquè no hi passi ningú.
1: I Catalunya continua pendent durant la jornada d'avui de l'evolució de les tempestes després de l'episodi de pluges intenses que ahir ja va afectar bona part del territori, especialment el nord i el centre del país.
2: Protecció Civil ha desactivat aquesta matinada l'alerta del Pla Inuncat, però manté la prealerta per la previsió de noves precipitacions intenses. Aquest diumenge es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al terç nord-oest i a partir d'aquest migdia al terç nord. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra. Ahir el telèfon 112 va gestionar 176 comunicacions relacionades amb 103 incidents provocats per les pluges. Els registres més elevats es van assolir a Artés, al Bages, amb 30 litres per metre quadrat en només mitja hora. A Sant Pau de Segúries, al Ripollès, se'n van registrar 29,2 i a la Muntanyola, a Osona, 21,6. De cara a aquesta tarda, Protecció Civil demana extrema la precaució en els desplaçaments i en activitats en zones inundables. També recorda que cal evitar creuar rius, rieres i barrancs, especialment durant els episodis de precipitació intensa.
1: La darrera actualització d'aquest avís de situació meteorològica de perill, com diem, per part del Meteocat, deixa 7 comarques amb nivell 3 de perill, un perill alt de 3 sobre 6, i 10 més amb perill moderat. S'esperen, com diem, xàfecs que poden arribar fins als 20 mil·límetres per metre quadrat en només mitja hora i que aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, com ja va passar durant la jornada d'ahir. Les comarques són l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, Osona i la Selva. I aquest dilluns es compleixen 9 anys dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d'agost de l'any 2017, quan allà mateix es van causar en total 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. Ens dona tots els detalls Norma Lebrero.
5: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
1: Parlem ara de videojocs, perquè durant l'estiu tenim més temps lliure i molta gent aprofita precisament per convertir-se en gaming o en gamer, perdó.
2: Una activitat que pot servir per desconnectar i evadir-se de l'estrès, però que si se'n fa un ús excessiu també pot acabar afectant el nostre dia a dia. Ens ho explica amb més detall Núria Pereira.
9: Jugar a videojocs és per molts una manera de desconnectar. De fet, un estudi recent sobre els hàbits dels jugadors a Catalunya assenyala que el 43,5% els utilitza com una via d'escapament davant de l'estrès. Els experts recorden que per si sol jugar no és una conducta problemàtica. En parla Marta Balaguer, vocal de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
10: Sí, pot funcionar i de fet funciona, no?, com qualsevol altra activitat que puguem fer en el dia a dia per desconnectar de l'estrès, per disfrutar el que ens agradi.
9: El límit, però, arriba quan el videojoc deixa de ser una activitat de lleure i comença a interferir en la vida quotidiana.
10: Quan tot el nostre dia a dia gira al voltant del joc, quan deixem de dormir i anem cansats de treballar, doncs aquí ja ens hauríem de començar a preocupar. Quan deixem de relacionar-nos, quan deixem de doncs, de fer, o sigui, quan deixem de banda les nostres responsabilitats.
9: Però el gaming també pot tenir beneficis. Segons l'especialista, depenent del tipus de joc, es poden estimular diferents funcions cognitives. A més, els videojocs en línia també poden ser una forma de socialitzar, especialment quan es comparteix l'activitat amb amics.
10: Si jugues, no, online, doncs a més estàs amb amics, estàs mantenint relacions socials, no són les típiques, no, de quedar amb una persona a fer un cafè i xerrar, però sí que estàs compartint una activitat social. El gaming també està com molt demonitzat en el sentit de que sempre relaciona molt amb addiccions, amb pèrdua de temps d'alguna manera, amb activitats poc estimulants, però realment no és així. Són activitats, depèn del joc, clar, però pot ser una activitat molt estimulant.
9: En el cas dels infants i adolescents, però, els experts insisteixen en la importància de la varietat. No es tracta només de limitar les hores de pantalla, sinó de garantir que el videojoc comparteixi espai amb l'escola, els deures, l'esport, les relacions socials i altres formes d'oci.
1: Obrim plana local. Comencem parlant d'obres. Palamós al Baix Empordà ha adjudicat aquestes obres, com diem, d'accessibilitat i restauració de la platja gran, que començaran just després de l'estiu.
3: Es tracta de la segona fase de la reforma del Passeig del Mar. Ens ho explica des de Ràdio Palamós Carles Ribas.
11: L'empresa Bigues Grup SL de Granollers és l'adjudicatària de les obres de restauració i millora de l'accessibilitat a la platja gran de Palamós. S'ha adjudicat l'obra per un preu de més d'1.300.000 euros, amb l'IVA inclòs, uns 200.000 euros per sota del preu de sortida. El projecte inclou renaturalitzar el que era l'antic aparcament de cotxes i restaurar la sorra de la platja que s'ha vist contaminada per la pols del paviment de Sauló. Laura Lafarga, regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palamós.
12: I la segona fase és la transició entre el passeig i la sorra. I la platja és d'alguna manera ve a ocupar el que era l'aparcament i el que fa és primer la restauració de tota la vegetació que hi havia abans de que hi hagués l'aparcament de Sauló i després es creen unes plataformes augmentant l'accessibilitat.
11: Un cop acabi l'estiu, aquestes obres tenen una previsió de durada de 5 mesos.
1: I seguim a la demarcació de Girona, perquè precisament a Girona capital es deixa definitivament i simbòlicament enrere la sequera amb l'obertura de la font de la plaça Marquès de Camps. Ens ho explica des de Televisió de Girona Xavi Morlans.
13: Ja fa mesos que l'Ajuntament de Girona va anunciar la reobertura progressiva de les fonts ornamentals de la ciutat, després de la millora en la situació de sequera gràcies a les pluges dels darrers mesos. Ara aquesta reobertura ja és una realitat. La font de la plaça Catalunya fa setmanes que funciona i la de la plaça Marquès de Camps ho ha fet en els darrers dies. Per això hem parlat amb Lluís Borrell, membre del col·lectiu Eixarcolant, que qüestiona si aquest és el moment adequat per tornar a posar totes aquestes fonts en funcionament.

Obrim ja el bloc cultural. Parlem del documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, que ha guanyat el Premi del Públic de la secció de Memòria Històrica del Cerdanya Film Festival 2026, produït per TAC12i, coproduït per la xarxa Radio Televisió.

0: del Marroc durant la Guerra del Rif ara fa un segle. La investigació posa el focus no només en l'ús d'aquestes armes, sinó també en la trama civil i industrial que hi va haver al darrere i també amb el paper que hi van tenir les empreses i laboratoris catalans.
1: Són bombes C5, que són de 20 quilos, de 20 quilos d'hiperita.
2: I seguim amb més cinema. La producció Lejos de los Árboles de Meritxell Colell Aparicio ha rebut dos importants reconeixements de la crítica a la 79a edició del Festival Internacional de Cinema a Locarno, a Suïssa.
0: Per una banda, el Premi FIPRESI, atorgat per la Federació Internacional de la Premsa Cinematogràfica, i també el Bocalino d'Oro a la millor pel·lícula, concedit per la crítica independent suïssa. La pel·lícula, una coproducció entre Espanya, Perú i Itàlia, es va estrenar internacionalment a Locarno el passat 13 d'agost.
2: Parlem ara de festivals. Mònica Naranjo ha convertit aquest dissabte el Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà en una celebració dels seus 30 anys de carrera.
0: La cantant de Figueres ha passat pel Guíxols Arena en el marc de la seva gira Greatest Hit Concerts, amb un espectacle de gran format amb llums, coreografia i canvis de vestuari en què s'ha repassat alguns dels èxits de la seva trajectòria, com Desatamé, Sobreviviré, Europa o Empiezo a recordarte, en una exhibició de potència vocal.
2: Són les 2 i gairebé 21 minuts. Moment de parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol, perquè l'Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027. Els blanquiblaus inicien la competició avui amb el partit que els enfrontarà al Llevant a partir de les 7 a l'RCD Stadium.
0: Els pericos, que només han aconseguit dues victòries en els 6 partits de pretemporada disputats, esperen començar amb bon peu la temporada regular. En aquest sentit, el seu entrenador, Manolo González, assegura que l'equip ha de continuar evolucionant com ho han fet en els dos últims cursos.
4: El primer objetivo es conseguir la salvación lo más rápido posible, siempre digo lo mismo. Eso te vuelvo a decir lo mismo siempre, si la jornada 30 tú tienes la salvación conseguida, quiere decir que vas a luchar por una cuota mucho mayor. Es el primer objetivo que nos marcamos, creo que el 70% de los equipos de primera división, y a partir de ahí pues vamos a ser ambiciosos en la medida de lo posible. Intentar llegar lo más alto posible, superar la clasificación de las dos temporadas anteriores si podemos.
2: Per la seva banda, el Barça, que no s'estrenarà en Lliga fins a la setmana que ve perquè alguns internacionals van arribar a les semifinals del passat Mundial, també juga aquesta tarda, en aquest cas un nou amistós de pretemporada.
0: Els blaugranes són a Suïssa per jugar davant el Basilea a partir de 4:45 de la tarda. L'entitat catalana disputarà el seu 5è amistós d'estiu, ja sense Ferran Torres, traspassat al PSG per 50 milions i en plena negociació amb el Manchester City per incorporar a Rodri.
2: I a segona divisió, amb Girona i Sabadell en competició, també la competició, com diem, ha començat aquest mateix cap de setmana.
0: Els gironins obren el foc a Montilivi amb el Leganés a partir de les 7 de la tarda. Pau Villafañer, Girona FM.
5: L'equip gironí torna a la categoria de plata 4 anys després i ho fa després d'una pretemporada amb poques alegries, tant pel que fa resultats com pel poc moviment del mercat de fitxatges. Els gironins no defugen l'etiqueta d'aspirants a l'ascens directe, però encara els queden deures per fer els despatxos. De fet, l'equip torna encara a l'inici de Lliga marcat per la inestabilitat a la plantilla, tal com va passar la temporada passada. Quique Álvarez és l'entrenador del Girona.
6: I jo crec que amb el que tenim, demà estarem preparats per competir bé. Està clar que haurem d'estar i millorarem i estarem millor preparats més endavant que no ara, però estic segur que estarem preparats.
5: Amb tot plegat, avui a les 7 de la tarda el Girona es prepara per un debut que pot marcar el to i els nervis de l'afició en aquest inici de temporada.
0: Per la seva banda, el Sabadell no s'estrenarà fins dilluns en la seva visita al camp de l'Sporting de Gijón.
2: Seguim amb futbol, en aquest cas femení. La Lliga F no comença fins d'aquí dues setmanes, però el Barça, el Badalona Women i l'Espanyol van disputar ahir partits amistosos.
0: Les blaugranes van empatar al camp del Manchester City, malgrat avançar-se amb dianes de Graham i Vicky López. Martina Fernández i la jugadora noruega analitzaven de manera positiva

0: el partit?
1: Bé, molt bé, el segon partit de la pretemporada, crec que hem estat bé, la primera part crec que hem fet un bon futbol, una bona actitud, una bona defensa, i minuts per tothom, així que molt contentes.
2: Yo creo que igualmente que nos ha marcado dos, la gente que ha entrado, que tiene 15 años casi todas, han hecho muy bien, han entrado poco a poco bien en el partido, y bueno, es pretemporada, es para aprender y ajustar cosas.
3: Mentrestant, blanquiblaves i badaloniners s'enfrontaven a la ciutat esportiva Dani Jarque en triomf de l'est de Sara Monforte per 1-0 amb gol de Bicho.
0: L'autora de la Diana de l'Espanyol i Sonia Majarín, jugadora del Badalona, valoraven positivament aquest enfrontament.
4: Sí, a ver, la verdad que súper feliz siempre de ayudar al equipo y de pues poder sumar un gol y nada, ojalá vengan muchos más.
5: Bueno, creo que al final estamos en los primeros partidos, que como bien lo dices, es un partido de pretemporada. Creo que todavía nos faltan por encajar piezas y creo que también nos viene súper bien partidos como este para acercarnos más a la competición, ya que está dentro de dos semanas.
3: Per cert, una altra informació en aquest cas del Barça femení, perquè Clara Serra Jordi s'ha lesionat durant la concentració de la selecció espanyola sub-20.
0: La jugadora del Barça i pesa clau en els plans de Pere Romeu s'ha fet mal al canell dret i ja és a Barcelona on li faran unes proves per saber l'abast de la lesió. Serra Jordi s'ha fet mal durant la concentració del combinat que prepara el Mundial que es disputarà a Polònia a partir del 5 de setembre.
3: I encara més futbol, perquè aquesta tarda es disputarà el trofeu Vila de Gràcia, que es podrà veure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més.
0: A 6:45 de la tarda l'Europa femení jugarà contra l'AEM i a les 9 de la nit l'Europa masculí se les veurà amb el Manresa.
3: I acabem parlant d'atletisme. Els europeus que es disputen a Birmingham, Meritxell Soler s'ha penjat la medalla de bronze en la modalitat per equips de la marató.
0: L'atleta vagenca ha quedat 20è en la classificació.
3: Com diem, l'atleta vagenca ha quedat 20è a la classificació individual, però ha pogut sumar aquest metall després de que l'equip espanyol hagi quedat 3è per darrere de la Gran Bretanya i Itàlia. És la 3ª medalla catalana en aquests europeus, després de l'or del gabanenc Paul McGrath en la mitja marató de marxa i el bronze de la mataronina Raquel González en la modalitat de marató també en marxa atlètica. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Duc i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Continguts en xarxa.
8: Entre les estrenes de la setmana destaca El final de Oak Street, una proposta de ciència-ficció dirigida pel reconegut director David Robert Mitchell. També arriba Palestina 36, un drama històric ambientat durant la revolta palestina de 1936 contra el domini colonial britànic. I Chema de la Peña estrena Días de Agosto, un conte d'estiu protagonitzat per Maggie Cibantos.
9: ¿No visteis anoche esa extraña luz?
10: ¿Qué extraña luz?
9: El viento empezó a soplar muy fuerte. Starbuck estaba asustado y no paraba de ladrar.
8: El final de Oak Street segueix una família que després d'un misteriós fenomen còsmic veu com el seu barri és arrencat del món quotidià i transportat a un entorn i una època completament desconeguts i infestats de criatures prehistòriques. Per tal de sobreviure, els protagonistes hauran de mantenir-se units. Amanda Hathaway i Ewan McGregor de protagonistes, el film també es podrà veure en sales IMAX.
11: ¿Por qué vas tantas veces a Jerusalén?
12: Porque allí tengo un buen empleo. Perdemos tierras cada día. Muchos han sido expulsados de sus tierras.
8: A Palestina 36, la cineasta Maggie Jassy ens mostra les aldees palestines de 1936 rebel·lant-se contra el colonialisme britànic. El jove Yusuf dubta entre protegir la vida que coneix o unir-se a aquells que ho arrisquen tot per la llibertat del seu poble. La pel·lícula destaca especialment pel seu repartiment, amb noms destacats com el de Jeremy Irons o l'actriu i directora Hiyam Abbas.
13: Después nos bañamos.
8: El film Días de Agosto, de Chema de la Peña, és un thriller espanyol ambientat durant unes vacances d'estiu que es compliquen quan apareixen secrets familiars i relacions inesperades. Amb les Canàries com a escenari, Días de Agosto no és només una pel·lícula sobre el que deixem enrere, sinó sobre tot allò que, malgrat el temps, encara ens continua perseguint.
10: Hola.
13: ¿Quién te quiere? Está montando una película tú sola.
10: Mónica.
14: ¿Qué estás haciendo, Juan?
13: Nada.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Itàlia manté la tensió amb Espanya ampliant la suspensió de l'espai Schengen durant una data clau de les vacances, com és aquest pont, del 15 d'agost.
4: Tot i això coincideix amb el punt àlgid de les ocupacions turístiques a Catalunya durant aquesta temporada d'estiu.
2: Repassem la resta de titulars de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
2: En successos, el conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, al Bages.
4: Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
2: I a Rodalies, dos robatoris de cable aquesta passada matinada afecten la circulació de trens, segons informa Renfe i Adif.
4: Els trens de l'R3 no circulen entre la Garriga i Centelles, i a l'R13 hi ha demores d'uns 30 minuts entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà.
2: I després d'una jornada d'ahir amb tempestes que van regar gran part del país, avui el Meteocat torna a activar els avisos de perill.
4: Protecció Civil també ha activat l'alerta del Pla Inuncat. Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
5: Aquesta tarda les tempestes seran les protagonistes a Catalunya. Altre cop, de forma intensa, començarem després de l'hora de dinar amb aquestes tempestes que apareixeran al Pirineu i Prepirineu i també a les Terres de l'Ebre, sobretot pel sector de la Terra Alta. També apareixeran algunes tempestes sobre les 4, 5, 6 de la tarda al sector del Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Penedès. Són unes tempestes que es desplaçaran cap a les comarques gironines i, de fet, s'espera que sobre les 7, 8 de la tarda al sector d'Osona, la Selva, el Baix Empordà, el Gironès, hi hagin forts ruixats i fortes tempestes que també poden afectar el nord del Maresme. Un ruixats que desapareixeran ja cap al vespre. En canvi, a l'interior tindrem més tranquil·litat, alguns núvols, i no descartaríem també que algun ruixat arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona.
2: I el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, ha guanyat el Premi del Públic de la Secció de Memòria Històrica del Cerdanya Film Festival 2026.
4: Produït per TAC12 i coproduït per la xarxa Ràdio i Televisió Espanyola i 3CAT, el documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.
2: I en els esports, l'Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027 enfrontant-se al Llevant a partir de les 7 a l'RCD Stadium. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Eduard París. Itàlia manté l'atenció amb Espanya pels controls fronterers en ple pont del 15 d'agost, o en aquest cap de setmana d'agost, com diem, una de les dates precisament amb més mobilitat de tot l'estiu, i aquest conflicte arriba precisament quan milions de persones es desplacen precisament durant aquestes vacances, i Catalunya viu un dels moments de màxima activitat turística de tot l'any.
4: Roma va recuperar els controls a les connexions aèries i marítimes procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta de finals de juliol. El govern de Giorgia Meloni ho justifica per raons de seguretat i pel temor que una nova arribada massiva de migrants a Ceuta pogués tenir conseqüències més enllà de la frontera espanyola.
2: El ministre italià de l'Interior, Matteo Piantedosi, defensa que la mesura és preventiva i que s'aixecarà quan desapareguin completament els riscos. Ahir mateix, el ministre d'Exteriors, Antonio Tajani, insistia en aquesta mateixa línia, que Roma vol mantenir els controls mentre es consideri que hi ha risc d'immigració irregular.
4: Madrid, en canvi, considera que la resposta italiana és desproporcionada. Espanya va reclamar a Roma que retirés els controls i, davant la negativa italiana, va respondre establint controls aleatoris als passatgers procedents d'Itàlia. Les forces de seguretat del Marroc van frustrar i, a més, com a mínim, un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat autònoma de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat a les afores de la localitat fronterera d'Efnidek.
2: I mentre aquest conflicte de l'espai Schengen entre Espanya i Itàlia segueix ben viu amb aquest epicentre a Ceuta, a Catalunya la temporada turística d'estiu continua, això sí, sense massa sobresalts. El turisme interior, per exemple, això sí, ha notat un descens del nombre de visitants en el que portem de temporada.
4: Hem pres el pols als viatgers que han escollit passar les vacances a Osona i al Ripollès, dues comarques que han notat menys visitants. Ens ho explica Norma Lebrero.
6: Vic ha rebut aquest mes de juliol turisme català, de França, dels Estats Units i de Bèlgica, però n'ha rebut menys que altres anys. Bet Piella és primera tinent d'alcalde.
7: El juliol ha anat bé, el que passa que hi ha una dada molt clara, que és que hi ha hagut aproximadament un 30% menys de visitants que entren a l'oficina de turisme, que no vol dir que siguin visitants a la ciutat de Vic, perquè nosaltres podem comptabilitzar els que venen a informar-se a l'oficina de turisme. De les 1.500 aproximadament persones que han vingut a informar-se, el turisme de Catalunya, el turisme local, és pràcticament el 60-70% d'aquests usuaris.
6: Ho han notat també una mica més amunt, a Ripoll, on han detectat una anomalia respecte a altres anys. Ho explica Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
8: Mes de juliol, per exemple, ens ha augmentat el públic català i ens ha baixat l'espanyol i l'estranger, i en canvi, a l'agost, el que ens ha passat és que el català ha baixat i ens ha pujat a l'estranger i a l'espanyol. La qual cosa és estranya, perquè normalment els estrangers venien més al mes de juliol.
6: I llavors, on han anat de viatge els catalans? El Japó ha estat una de les destinacions estrella de l'estiu i des de les agències recomanen alguns països per evitar massificacions. En dona algunes idees Gabriel Arranz de Montitud Viatges de Granollers.
9: Haría como circuitos, sobre todo en los países que a lo mejor no hay tanto turista, como por ejemplo Paraguay o Guatemala, porque creemos que son destinos que tienen muchísimo para ofrecer, que están muy desconocidos y en los que hay mucha cosa que hacer, súper divertido y se puede pasar mucho mejor con una experiencia muy buena.
6: D'anomalia no n'hi ha hagut a la Costa Brava, on han tornat a tenir platges ben plenes aquesta primera part de l'estiu.
2: Seguim parlant de turisme, en aquest cas la platgeta de Camarasa a la Noguera, que torna a ser aquest estiu un dels punts de bany més concorreguts de les comarques de Lleida.
4: El paisatge i l'aigua del Segre atrauen visitants d'arreu, també de l'àrea de Barcelona i fins i tot de Llatinoamèrica. Un espai natural, però, que obliga a extremar la precaució. De tot plegat, ens en parla des de Lleida Televisió la Noelia Burgos.
10: La platgeta de Camarasa és una alternativa a la costa on famílies i grups d'amics gaudeixen del riu Segre i d'un paisatge que, per alguns, recorda les seves arrels. Ens ho explica l'Angie Daniela, de Colòmbia.
11: Yo soy de Colòmbia, toda mi familia es de Colòmbia y nos encanta venir aquí porque, claro, es como lo más turístico y como que nos hace sentir realmente como en casa. El clima, el ambiente, el río, el clima, o sea, todo es genial.
10: També la Isabel, que ve des de Bolívia.
12: Vengo la primera vez aquí al río, ¿no?, a pasar un fin de semana. Mi hijo siempre ha venido con la niña, traemos nuestras comidas, lo que siempre hacíamos allá también en mi país.
10: Però cal estar alerta amb els corrents i els remolins del riu. L'any passat, dos joves hi van morir arrossegats per l'aigua. Tot i el perill, encara hi ha persones que no respecten les indicacions de seguretat, tal com explica la Lídia.
13: Pero la gente nunca respeta y ya hemos visto varios que pasan de la boya y se dejan llevar por la corriente y ahí está el peligro de todo.
10: Tot i els riscos, la platgeta continua sent un dels reclams d'estiu de Ponent.
2: Obrim plana de successos. El conductor d'un turisme ha mort arran d'una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, a la comarca del Bages.
4: Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i el Servei d'Atenció Psicològica del Sistema d'Emergències Mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
2: Marxem ara a Rodalies perquè dos robatoris de cable aquesta passada matinada afecten la circulació de trens, segons ha informat Adif i Renfe.
4: D'una banda, els trens de l'R3 no circulen entre la Garriga i Centelles per un robatori de cable entre la Garriga i Figaró. D'altra banda, un robatori de cable entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà afecta l'R13, ja que arran de l'incident els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana. Adif apunta que està treballant en la reposició del cable robat. Renfe, mentrestant, ha habilitat busos per al trajecte entre la Garriga i Centelles.
2: I seguim amb més successos, perquè els bombers treballen amb 11 dotacions en l'incendi exterior d'un magatzem proper a la 22 a Lleida.
4: Segons els bombers, el foc ja està controlat i ha afectat la façana i cremat un carretó elevador, un dipòsit de gasoil i els motors de refrigeració de la nau. Per aquest incendi a Lleida, el SEM ha activat una ambulància i està atenent un afectat per inhalació de fum.
2: I els bombers també han hagut de desallotjar un edifici, en aquest cas a Berga, després que s'hagin ensorrat parcialment les teulades de tres cases deshabitades.
4: Segons ha explicat bombers, l'ensorrament de les teulades és en tres cases al carrer Buixader de Berga. I l'avís l'han rebut quan passaven 7 minuts de les 10 del matí. Arran dels fets, han decidit desallotjar preventivament un edifici ubicat al carrer del Carme número 10 i han senyalitzat la via perquè no hi passi ningú.
2: I Catalunya continua pendent avui de l'evolució de les tempestes després de l'episodi de pluges intenses que ahir va afectar bona part del territori, especialment al nord i el centre del país. Protecció Civil ha tornat a activar doncs l'alerta del pla Inuncat després d'haver-la desactivat aquesta matinada per la previsió, com diem, de pluges intenses amb un llindar que pot superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts aquesta tarda al terç nord-est del territori.
4: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, l'episodi de pluges intenses afectarà principalment a les comarques del litoral i prelitoral nord i a la plana de Vic. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent. La distribució del fenomen dins la zona avisada serà de caràcter local. Protecció Civil demana extremar la precaució en els desplaçaments i en activitats en zones inundables. També recorda que cal evitar creuar rius, rieres i barrancs, especialment durant els episodis de precipitació intensa.
2: I demà es compleixen 9 anys dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d'agost de l'any 2017, que van causar 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. Ens en fa memòria Norma Lebrero.
6: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió d'Alcanar. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
2: Parlem ara de collites. Comencem amb la pagesia del Penedès, que encara al final de la tercera setmana de la verema més primerenca de la història, avançant cap a varietats com el xarel·lo, un cop collit pràcticament tot el macabeu.
4: Els viticultors viuen un context d'incertesa i condicions canviants de la planta, però coincideixen que la tendència d'enguany serà la d'un raïm més petit, amb baixa acidesa i una quantitat més alta de sucre. Ens ho explica des de Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
14: Es tracta d'una collita amb un volum lleugerament inferior a l'esperat, arran de la manca d'aigua en els darrers mesos i les altes temperatures de l'estiu, que donen com a resultat un raïm amb una mida més reduïda. Josep Massana és viticultor de Maset Vins i Caves.
15: Normalment, els anys que són així més secs, en surt una fruita, en aquest cas un raïm bastant més dolç i potser no puja tant el grau d'acidesa, i sí que és veritat que després també perd una miqueta el que volem una mica pels caves i pels vins, que és aquest toc àcid, aquest toc més àcid, i sí que ens perd una mica de líquid i també repercuteix en que les collites han de ser més curtes, és a dir, ens hem d'afanyar més a collir el raïm, perquè de seguida amb aquestes calors i aquest sol se'ns fa malbé i comencen a patir i comencen a perdre líquid, o sigui, most, que és el que ens interessa.
14: La barema perfecta no existeix, diuen, però serà una collita de qualitat, tot i que haurà de ser més reduïda en el temps, per evitar que la calor faci malbé el fruit. De cara a les properes setmanes, el sector mira al cel amb l'esperança que la meteorologia no jugui en contra. Una barema, sense dubte, complexa, marcada pels condicionants climàtics i amb els preus del raïm al centre del debat.
2: Seguim, com diem, amb collites, en aquest cas la dels arrossaires del Delta de l'Ebre, que per la seva banda reclamen que les assegurances agràries s'adaptin a la nova realitat del cultiu de l'arròs amb l'avançament de la plantació del cultiu.
4: Expliquen que abans tots els pagesos sembraven pràcticament al mateix moment i, per tant, també segaven a finals d'agost o principis de setembre. Ens ho explica des del canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
16: En canvi, actualment el procés es fa de forma més fragmentada. Això fa que tot l'arròs no estigui al mateix temps i que els efectes d'un temporal de vent puguen ser molt diferents segons la parcel·la. Per això, els arrossaires demanen que l'Agroseguro i l'administració tinguin en compte aquests danys particulars, encara que no afectin a tot el conjunt del Delta. Així ho ha esmentat Josep Antoni Vidal, responsable nacional del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
17: Si venia una fort vent que va vindre l'altre dia i va afectar petits pagesos, no afectaria el general. Per tant, demanem a Agroseguro i l'administració que, com que ara ja no és un dany generalitzat, sinó particular, se pogués pagar el mal que hi hagués al pagès en aquell moment. Perquè, clar, quan ja no és un mal general ja no costa diners. Llavors, la persona que li afectaria no seria molt greu pel seguro, però sí pel pagès en particular.
16: Els arrossaires consideren que aquest canvi permetria cobrir danys que poden ser importants per a un pagès concret, encara que no representen una gran despesa per a l'assegurança.
2: Anem ara amb un parell de punts a nivell local. Comencem a Girona, que deixa definitivament i simbòlicament enrere la sequera amb l'obertura de la font de la plaça Marquès de Camps. Des de Televisió de Girona ens ho explica Xavi Morlans.
18: Ja fa mesos que l'Ajuntament de Girona va anunciar la reobertura progressiva de les fonts ornamentals de la ciutat, després de la millora en la situació de sequera gràcies a les pluges dels darrers mesos. Ara aquesta reobertura ja és una realitat. La font de la plaça Catalunya fa setmanes que funciona i la de la plaça Marquès de Camps ho ha fet en els darrers dies. Per això hem parlat amb Lluís Borrell, membre del col·lectiu Eixarcolant, que qüestiona si aquest és el moment adequat per tornar a posar totes aquestes fonts en funcionament.
19: La situació hidrològica a Catalunya és molt millor que fa uns mesos, tot i que, sobretot ara a l'estiu, per al turisme i a més, baixen les reserves hídriques.
18: Borrell considera que la decisió pot ser arriscada.
19: Veient aquests dies com baixa el Rin, el Danubi, i com les reserves a nivell de la península ibèrica dels cabdals dels rius estan baixant, engegar les fonts només perquè siguin bonic, jo particularment no ho trobo massa correcte. Jo continuaria amb les mateixes mesures que es havien pres en el nivell de la sequera.
18: Ara caldrà veure com evoluciona la situació durant els pròxims mesos i si aquesta reobertura es pot mantenir o si caldrà tornar a aplicar les restriccions anteriors.
2: I marxem ara fins a l'Aldea, a la comarca del Baix Ebre, que en aquest cas continua gaudint de la seva festa major i avui viu un dels actes amb més tradició i participació, en aquest cas en l'àmbit gastronòmic. Parlem del Dia de les Paelles.
4: Més de 35 colles i 700 persones s'hi han reunit per compartir un gran dinar de germanor on el xup-xup, la cuina al carrer i el bon ambient han estat els clars protagonistes de la jornada. Se'ns obre la gana només de pensar-hi. Ens ho explica des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
20: Ambient de germanor, olors de sofregit i molta fam han marcat el dia de les paelles de la festa major de l'Aldea. Des de ben prompte, prop de 700 persones repartides en més de 35 colles han començat a cuinar diferents receptes de paella amb l'objectiu de celebrar una jornada amb voluntat de fer poble.
21: Que com tot l'any la gent del poble ens reunim aquí per a cadascuna la seva colla, el grup d'amics, per a fer les paelles. I jo sóc el que la fa de la meva colla. Es passa un tot l'any perquè al final se tracta de fer poble, o sigui, si no venim nosaltres, qui vindrà?
22: Bueno, a fer poble, tu. És una activitat que es fa al poble i tot farà festa.
23: Posem l'arròs, posem el pollastre, costella de tocino, los musclos,
0: especial. Doncs jo i la paelleta, i mos queda bastant bona, eh?
20: Una diada multitudinària que ha allargat la sobretaula amb un bingo musical i una festa a càrrec del DJ local Casio.
2: Obrim plana cultural i comencem parlant de cinema. El documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, ha guanyat el Premi del Públic de la secció de memòria històrica del Cerdanya Film Festival 2026, produït per TAC12 i coproduït per la xarxa Radio Televisió Espanyola i 3CAT. El documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.
4: El documental dirigit per Toni Orensand i Joana Zapata ja va rebre el reconeixement al FICCAT, on va obtenir el premi a la millor producció de les comarques tarragonines el passat mes de juny. Operació Hipèrita recupera un episodi poc conegut de la història contemporània, el bombardeig espanyol amb armes químiques contra la població civil del Rif, al nord del Marroc, durant la Guerra del Rif, ara fa un segle. La investigació posa el focus no només en l'ús d'aquestes armes, sinó també en la trama civil i industrial que hi va haver al darrere i en el paper que hi van tenir empreses i laboratoris catalans.
1: Que se han comprado de los stocks sobrantes de la Primera Guerra Mundial son bombas C5, que son de 20 kilos, de 20 kilos de hiperita.
2: Parlem també de la cultura popular catalana, en aquest cas, que ha convertit el centre d'Estocolm en l'escenari d'una festa major amb els més de 1.200 participants del 38è Aplec Internacional Daddy Folk. Després d'una jornada de cercaviles i exhibicions de diferents disciplines, tots els grups s'han reunit aquest dissabte a Slotsbacken per participar en l'espectacle La Festa Major a Catalunya.
4: L'Aplec es tancarà al vespre amb un espectacle de cloenda a Slotsbacken dedicat a Joan Amades i el costumari català, amb la participació de tots els grups desplaçats a Estocolm. L'actuació donarà pas al tancament oficial d'una edició que durant 4 dies ha traslladat a la capital sueca una àmplia representació de la cultura popular catalana.
2: Són les 2:51, anem a parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem amb futbol perquè l'Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027. Els blanquiblaus inicien la competició avui amb el partit que els enfrontarà el Llevant a partir de les 7 a l'RCD Stadium.
4: Els pericos, que només han aconseguit 2 victòries en els 6 partits de pretemporada disputats, esperen començar amb bon peu la temporada regular. En aquest sentit, el seu entrenador Manolo González assegura que l'equip ha de continuar evolucionant com ho ha fet en els 2 últims cursos.
23: El primer objetivo es conseguir la salvación lo más rápido posible, siempre digo lo mismo. Eso te, vuelvo a decir lo mismo siempre, si la jornada 30 tú tienes la salvación conseguida, quiere decir que vas a luchar por una cuota mucho mayor. Es el primer objetivo que nos marcamos, creo que el 70% de los equipos de primera división, y a partir de ahí pues vamos a ser ambiciosos en la medida de lo posible. Intentar llegar lo más alto posible, superar la clasificación de las 2 temporadas anteriores si podemos.
2: Per la seva banda, el Barça, que no s'estrenarà en Lliga fins a la setmana que ve perquè alguns internacionals van arribar a les semifinals del Mundial passat, també juga aquesta tarda un nou amistós de pretemporada.
4: Els blaugranes són a Suïssa per jugar davant el Basilea a partir de 4:45 de la tarda. L'entitat catalana disputarà el seu 5è amistós d'estiu ja sense Ferran Torres, traspassat al PSG per 50 milions i en plena negociació amb el Manchester City per incorporar a Rodri.
2: Baixem ara fins a la segona divisió amb Girona i Sabadell en competició, també en aquest cas començant aquest cap de setmana la competició oficial.
4: Els gironins obren el foc a Montilivi amb el Leganés a partir de les 7 de la tarda, mentre que per la seva banda el Sabadell no s'estrenarà fins dilluns en la seva visita al camp de l'Sporting de Gijón.
2: El que encara no comença és la Lliga F, que ho farà d'aquí a 2 setmanes, però el Barça, el Badalona Women i l'Espanyol van disputar ahir partits amistosos.
4: Les blaugranes van empatar al camp del Manchester City malgrat avançar-se amb dianes de Graham i Vicky López. Martina Fernández i la jugadora noruega analitzaven de manera positiva el partit.
5: Bé, molt bé, el segon partit de la pretemporada, crec que hem estat bé la primera part, crec que hem fet un bon futbol, una bona actitud, una bona defensa, i minuts per tothom, així que molt contentes.
7: Sí, yo creo que igualmente que nos ha marcado dos, la gente que ha entrado, que tiene 15 años casi todas, han hecho muy bien, han entrado poco a poco bien en el partido y bueno, es pretemporada es para aprender y ajustar cosas.
2: Mentrestant, blanquiblaves i badalonines s'enfrontaven a la ciutat esportiva Dani Jarque en triomf de les de Saramonforte per 1-0 gràcies a un gol de Bicho.
4: L'autora de la Diana de l'Espanyol i Sonia Majarín, jugadora del Badalona, valoraven positivament aquest enfrontament.
8: Sí, a ver, la verdad que súper feliz siempre de ayudar al equipo y de pues poder sumar un gol y nada, ojalá vengan muchos más.
9: Bueno, creo que al final estamos en los primeros partidos, que como bien lo dices es un partido de pretemporada. Creo que todavía nos faltan por encajar piezas y creo que también nos viene súper bien partidos como este para acercarnos más a la competición, ya que está dentro de dos semanas.
2: I encara més futbol, perquè aquesta tarda es disputa el trofeu Vila de Gràcia, que es podrà viure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més.
4: A 6:45 de la tarda, l'Europa femení jugarà contra la EM i a 9:00 de la nit l'Europa masculí se les veurà amb el Manresa.
2: Canviem d'esport, en handbol el Barça i el Füchse de Berlín s'enfrontaran a la final del torneig amistós Premium Cup, que se celebra a Nordhorn.
4: Catalans i alemanys, que reeditaran la final de la Champions de fa uns mesos, jugaran a partir de 6:45 en el que serà el segon partit de pretemporada dels culers. Els de Carlos Ortega van passar a la final després de guanyar a l'equip anfitrió per 41-44, on van destacar Dani Fernández i Dika Mem amb 8 i 7 gols respectivament.
2: I acabem parlant d'atletisme. Els europeus que es disputen a Birmingham, Meritxell Solé s'ha penjat la medalla de bronze en la modalitat per equips de la marató.
4: L'atleta vagenca ha quedat 20è en la classificació individual, però ha pogut sumar aquest metall després que l'equip espanyol hagi quedat tercer per darrere de la Gran Bretanya i Itàlia.
2: Recordem que és la tercera medalla catalana en aquests europeus després de l'or del gabanenc Pol McGrath i del bronze de la mataronina Raquel González, tots dos en marxa atlètica. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de La Xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Duc i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
24: La xarxa de comunicació local.
25: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

benvinguts i benvingudes a una nova edició del nostre espai. Estem amb el Club del Country. Sí, ja ho sé, el programa 2041 l'hem començat molt rock and rolleros i és que s'acaba d'editar, bé, de fet, quan comencem aquest espai s'ha editat a finals del mes de juny de 2026 un recopilatori amb el bo i millor d'en Bob Seger i el seu grup d'acompanyament de Silver Bullet Band. L'àlbum es diu Sweet Summertime i és una col·lecció dels seus millors temes, dels més icònics, d'aquells temes que s'han convertit en llegenda, d'aquelles balades nostàlgiques que ens ha portat a través dels anys, com per exemple aquesta meravellosa peça All Time Rock and Roll, o cançons que en veu d'una altra també es van convertir en èxit. El 1978 va publicar el seu àlbum Stranger in Town i va haver-hi diversos senzills que van ser èxit, com per exemple l'Still the Same, el Hollywood Nights o la balada We've Got Tonight, que anys després, el 83, versionarien Kenny Rogers i Sheena Easton, arribant al número 1 de les llistes de música country. Aquest és el tema que recordem d'aquest àlbum.

personatge històric, sens dubte, de la música en general, del rock, del Harlem rock, del roots rock i també, com no, del country, tot i que això de manera més de passada o en versions de les seves cançons. Bob Seger va néixer com Robert Clark Seger el 6 de maig de 1945 a Detroit, a Michigan, i és un dels més grans excepcionals intèrprets de tots els temps. Podríem parlar també de la música country amb ell, quan, per exemple, ens va portar aquesta cançó que hem escoltat, aquest We've Got Tonight, que més tard a la veu de Kenny Rogers i Gina Easton es convertiria en un número 1. Però també cançons com aquella d'en Ronnie Crowell, el Shame on the Moon, que va ser el més gran èxit de Bob Seger and the Silver Bullet Band, amb un número 1 a les llistes de l'àlbum contemporani, i després va ser un excel·lent número 1 també a les llistes de música country. Va arribar al número 15 a les llistes de country de Billboard en aquell moment. Recordem que també el 2023, quan ja estava retirat, va participar en la introducció de Patti Loveless amb el Country Music Hall of Fame, el Saló de la Fama de Nashville, cantant la seva cançó She Drew a Broken Heart, i després va participar la Patti Loveless amb un duet amb Bob Seger amb la cançó The Answers Is in the Question de l'àlbum de Bob Seger Face the Promise. Per tant, una música i una carrera excepcional que avui només hem resumit amb alguna cançó de les que formen part d'aquest àlbum, d'aquest Sweet Summertime Playlist, com per exemple, i si la recordeu, aquest Against the Wind.

cançó fabulosa, de les millors de la història, sens dubte, que va aparèixer amb el seu àlbum original, que després va aparèixer també la banda sonora de Forrest Gump, el 1994, on va ser part d'una escena important de la pel·lícula. A més, molts artistes, com per exemple en Toby Keith, la va mencionar amb la lletra del seu senzill Wish I Didn't Know Now. Brooks and Dunn en va fer una versió, també ho va fer en el seu moment en Garth Brooks, per aquell box set que va publicar el 2016, o van fer també amb el seu àlbum de debut, els Highway. En definitiva, que avui hem recordat un dels grans, malgrat no ser de la música country, part fonamental de la música country, sí que és part indiscutible de la gran música americana. I ara recordarem una cançó, només una, de Bluegrass de temps enrere. Un dels mestres eren Jim Irons, amb el seu grup d'acompanyament que es deien Shenandoah Valley Boys. Això va ser el tema que escoltarem i que portava el nom de I Cried Again.

Barry Kirwan és un cantant irlandès d'Irlanda del Nord, nascut al febrer de 1986 a Omagh, al comtat de Tyrone. Un excel·lent cantant i bateria que va debutar amb l'àlbum New Beginnings i el senzill Keep in the Middle of the Road, versions bones, com a senzill de debut, i després amb aquell Up the Jive. Un artista que ens ha deixat molt bona música, siguin versions, siguin temes nous i populars seus. Dins els seus àlbums magnífics hi trobem, per exemple, aquest que avui repassarem i que m'encanta, aquest Barry Kirwan Moments, publicat l'any 2017. D'aquest disc hem escoltat aquesta versió esplèndida que feia d'aquest tema, escrit per Alan Jackson, Keith Stewart i Robert Moore, que van registrar en el seu moment Clay Walker, If I Could Make a Living, o aquest The Dance.

Meravella, d'aquest segon treball discogràfic d'estudi d'en Barry Kirwan. Oficialment es va llançar l'1 de desembre de 2017 amb el segell discogràfic Rosset Records i va consolidar la seva posició com una de les grans promeses de la música country irlandesa després del seu aclamat debut, del qual hem parlat, editat l'any anterior. Cançons ideals per a pistes de ball, balades molt emotives, versions, cançons noves en escoltarem. També hi havia un duet amb un altre cantant nord-irlandès, la Niamh McGlinchey, em penso que es pronuncia així, a la cançó If I Needed You. En Dominic Kirwan era el seu pare, va estar treballant molt de temps fent de bateria ell amb els concerts i amb els treballs del seu pare, un dels més grans artistes de tots els temps i més reconeguts, més estimats d'Irlanda, en Dominic Kirwan. Doncs en Barry Kirwan té molt bona tradició musical, n'ha après molt i val la pena recordar-lo amb àlbums com aquest o dels altres que hagi pogut editar. D'aquest disc, què tal si escoltem ara una de les cançons, precisament, que va portar-hi a terme i que feia aquesta barreja entre grans èxits. També hi havia, per exemple, el Chattahoochee d'Alan Jackson, l'Iceward de John Michael Montgomery, el Hey Soul Sister de Train i moltes d'altres, però també hi havia aquest Moments, Barry Kirwan.

Així estrenàvem aquesta cançó de juliol de 2026 amb el magnífic Jason Aldean en versió ràdio d'aquest tema que ens acaba de portar una de les seves cançons Anytime Soon, Jason Aldean. Anem a escoltar la música de Mighty Poplar, una formació característica de bluegrass acústica formada per virtuosos músics de l'escena americana. Ara en parlarem d'ells, però mentre escoltem una de les cançons del seu àlbum de debut. Això es diu Loving Day.

No tot l'àlbum era tan íntim i personalista com aquesta cançó que ens aportaven aquesta banda autèntica i composta per grans artistes, com per exemple el membre de Watch House, Andrew Marlin, els de Punch Brothers, Noam Pickleney i Chris Eldridge, però també en Greg Harrison de Leftover Salmon o l'Alex Hargraves de Billy Strings. Per tant, una gent magnífica que varen portar a terme el seu àlbum de debut per Free Dirt Records l'any 2023, en el qual obríem el disc amb aquesta magnífica peça Distant Land to Rome.

El disc dels Mighty Poplar va tenir una acollida excel·lent tant per part de la crítica com de la indústria musical. El seu més gran èxit va ser la nominació als Premis Grammy de 2024 en la categoria de millor àlbum de Bluegrass. Els mitjans especialitzats van lloar l'energia del disc i es va considerar una autèntica lliçó magistral d'acompanyament i d'harmonia d'aquest disc. Un disc que estava format íntegrament per versions de clàssics del folk, el bluegrass i la música de real americana. La banda va decidir conscientment no incloure temes propis per homenatjar les seves influències comunes, com per exemple alguns dels temes que hem escoltat, aquest A Distant Land to Roam, que acabem d'escoltar, era un tema que recordem, era un dels clàssics en la històrica Carter Family. El Loving Baby del primer moment és un tema de la llegenda del bluegrass, l'intèrpret de banjo Ralph Stanley, o la darrera que escoltarem, que és una versió acústica del clàssic de Bob Dylan del 1964. Aquest North Country Blues, la música de Mighty Poplar, el club de country.

recordo quan el vaig conèixer en el seu moment, en Troy Casartal, i vaig pensar quin jove vocalista i interessant, només tenia 3 anys menys que jo. Nascut el 1969 a Sydney, a Nova Gal·les del Sud, a Austràlia, és un dels artistes més llorejats de la música australiana. Cançons com aquesta, que pertanyen amb el seu primer treball discogràfic que va ser publicat en format de compilació. Va ser l'any 2006, Almost Home, ja en portava uns quants d'àlbums des d'aleshores, perquè n'havia publicat fins aquell moment 6 a través de Essence Records i també de Columbia, els dos primers. Cançons fabuloses, aquest tema m'encanta, aquest My Hometown que acabem d'escoltar. En Troy Casartali va debutar o va realitzar el seu primer senzill el 1994. Es deia Dream Out Loud. Ben aviat va seguir el seu àlbum de debut, el Beyond the Dancing, el 1995.

temps per més, ho deixem estar aquí, perquè si no ens enrenyaran, ens passem d'horari. La música de Troy Castle Jolly amb They Don't Make Them Like That Anymore. Adéu-siau.

0: Festa Major 2026.
1: Ràdio Mollet us ofereix l'agenda de les activitats previstes per avui diumenge 16 d'agost. A les 7 d'aquest matí tindrà lloc la gran despertada de la Festa Major a càrrec de les colles Morades i Torrada. També a les 9, torneig de petanca de Festa Major a les pistes de Riera Seca. Organitza el Club Petanca Altaveu. A 2:15 del matí, passejada en bicicleta a l'inici, tindrà lloc a la plaça Prat de la Riba. És una activitat que organitza el Club Ciclista Planellador. I a 11:45 del matí, activitat familiar al Museu Balló, un museu de festa. L'edat dels infants per la qual està recomanada aquesta activitat és de 2 a 5 anys. També al Parc de les Pruneres, a les 12 del migdia, hi haurà l'Aiguafest amb inflables refrescants. I a la mateixa hora, a les 12 en punt del migdia, la missa del vot del poble amb la presència dels gegants de la ciutat. A la 1 del migdia, vermut de Festa Major a l'Avinguda Llibertat, l'organitza la Xurreria. I ja passem a la tarda, perquè a les 5 s'inicia la Diada Castellera de Festa Major amb la participació dels moixiganguers d'Igualada i castellers de Mollet. A les 5 sortiran cap a la plaça des del Parc de Can Molà i a les 6 en punt, Diada de Festa Major a la plaça Prat de la Riba. Dic a la mateixa hora s'inicien les emissions en directe de Ràdio Mollet des de Plaça Catalunya i avui us oferirem la retransmissió de la Diada Castellera. I també a les 6, a les 7 i a les 8 de la tarda, el Museu Abelló ofereix una activitat que es titula Dona color al teu estoig. És un accés gratuït, tot i que l'aforament, com és habitual en el museu, és limitat. A les 6 de la tarda també començarà el concert de sardanes amb la Cobla Juvenívola de Sabadell, activitat que té lloc a l'Embalat i que organitza Tradicions i Costums. I també a les 6 tindrà lloc la 18a edició del Torratasques amb l'acompanyament musical amb zebres. En acabar el Torratasques hi haurà un concert a la plaça Pau Casals a càrrec de Pasqual i els Desnatats. També a les 6 de la tarda tindrà lloc la trobada de gegants que organitza la colla gegantera de Mollet del Vallès amb la participació dels gegants de Lloret de Mar. A les 6 es farà la plantada a la plaça de l'Església. Cap a 3:15 de 7 de la tarda se sortirà en cercavila per acabar amb la ballada final a la plaça Prat de la Riba pels vols de 8:15 del vespre. A les 8, ballada de sardanes amb la Cobla Juvenívola de Sabadell. Això serà la plaça Major, al tocar del Mercat Municipal, organitza Tradicions i Costums. I avui, novament, el Museu Abelló, a la seva terrassa, acull un concert amb dos passis, concretament a 9:15 del vespre i a 10:15. Anirà a càrrec de Sergi Estella. A 9:45 del vespre, invocació de l'espurna i correfoc infantil organitza Espiadimonis. I a 9:45 del vespre, doble sessió de cinema infantil i familiar a la fresca al Parc de les Pruneres. Concretament, es passarà la pel·lícula Elio en versió català i La Cena en versió castellana. Per últim, a l'Embalat hi haurà un tribut a Michael Jackson a partir de les 10 del vespre i al Parc de Can Molà, a les 12 en punt de la mitjanit, les Cocó més els Catarres.
0: Festa Major 2026.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
3: Bienvenido, participe, Radio Mollet.
4: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bertiquí de Radio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que seré el vostre barman i comptem amb el suport tècnic d'Ivan Núñez. Moltes gràcies per escoltar.

Així que, com m'acostuma a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten. Benvinguts a aquest bar que només obre els divendres de 7 a 8 del vespre, mentre que la resta de la setmana és tancat per descansar el personal. Avui és divendres 16 de gener de 2026, programa número 16 de la tercera temporada de Bartik, i avui anem amb un episodi, molt especial per a mi. Sé que no sóc molt original, segur que ho vau sentir amb escreix ara fa uns dies, però és que el 10 de gener, és a dir, dissabte passat, em va fer una dècada que va morir David Bowie, 10 anys ja. Tots ho vam saber al matí del dia 11 de gener, era un dilluns de 2016, i a tots ens va enxampar per sorpresa. En Bowie estava malalt i portava any i mig afectat per un càncer que al final el va matar. Per això no ho sabia gairebé ningú. I no només això, sinó que dos dies abans, 8 de gener, dia del seu aniversari, en feia 69 anys, ell acabava de publicar nou disc. Evidentment, el xoc va ser gran.

0: I aquest vespre, doncs, recordarem David Bowie. Però no us penseu, no pretenc fer un monogràfic exhaustiu sobre la seva vida i obra, no. Avui em permetreu que em posi davant i farem un viatge per les cançons que d'una manera o una altra van marcar moments de la meva vida. No espereu una cronologia o un repàs exhaustiu a la seva obra. Avui no. Comencem.
1: ¿Te vas a tomar algo, chico?
2: Sí. Deme una Fanta.
1: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
2: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
1: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
0: Bé, doncs ja ho tenim, pilot vermell, i comencem, i haig de començar aquest viatge personal per la música de David Bowie pel final. Us ho dic, dilluns 11 de gener, el dilluns 11 de gener de 2016, a primera hora del matí jo era a casa, estava preparant-me per anar a la feina i preparant els meus dos fills per portar-los a l'escola bressol, i tenia la ràdio posada. Anava escoltant el Món RQ i en Jordi Basté deia que havien aparegut missatges a les xarxes socials anunciant la mort d'en Bowie. Però fixeu-vos, si ningú no era al corrent de la situació, que el primer que es va dir és que potser semblava com si li haguessin hackejat les xarxes socials i estiguessin fent algun tipus de broma macabra. Però després d'uns minuts de desconcert, va arribar un missatge del propi fill de David Bowie, el director de cinema, en Duncan Jones, qui amb un missatge de Twitter deia: "Sento dir, i molt trist, que és veritat. Estaré desconnectat una temporada." Així que sí, era de veritat. De seguida, la informació començava a sortir a la llum. En Bowie havia traspassat a causa d'un càncer de fetge que li havien detectat un any i mig abans. Però ell va anar treballant fins al final, fins que ja anava a poder més, i que, bé, gairebé ningú, i definitivament ningú a l'escena pública, en sabia res de tot plegat. Bé, el 20 de novembre de 2015... es publicava un primer single del que seria nou disc del cantant, i el 17 de desembre un segon single de títol Lazarus, on semblava anunciar que al final era a prop. Cantava frases com "Mira aquí dalt, sóc al cel", o també deia "Seré lliure", i sobretot venia acompanyat amb un videoclip inquietant on ell apareixia amb el rostre embenat i amb uns botons tapant-li els ulls, com si fossin aquestes monedes que es posaven a l'antiguitat amb els morts, amb els ulls dels morts. I ell apareixia d'aquesta manera, també amb una mena de llit d'hospital. Tot sembla amb senyals, potser ho eren, potser no, però definitivament ningú no ho vam saber veure. I el dia que feia 69 anys, el 8 de gener, que també era el dia de naixement de l'Elvis Presley, sortia a la llum el que seria el seu darrer disc, Black Star. Bé, aturem-nos ara a escoltar, doncs, diria que la bellesa inquietant d'aquest segon single de Black Star, aquesta premonitòria Lazarus.

Publicada pocs dies abans del seu comiat, com ja hem dit, aquesta Lazarus s'ha convertit en una lectura central de Black Star. El títol, doncs, evidentment, invoca la resurrecció bíblica de Yatzar. Però en Bowie no promet pas miracles. Des del primer vers, que canta aquest famós "Look up here, I'm in heaven", convida l'oient a mirar amunt mentre ell mateix mira endins. Musicalment, la cançó respira amb un baix sostingut que va marcant el pols. La bateria entra i surt amb discreció i el saxo va serpentejant amb un timbre que oscil·la entre el que seria el lament i la consolació. Bé, en David Bowie va forjar una aliança amb una banda que procedia de l'escena jazz de Nova York. Torna a produir en Tony Visconti, qui ha treballat bé, va tornar a treballar amb en Bowie en tots els seus discos del segle XXI, però ell era el col·laborador històric de David Bowie. De fet, no feia tant que s'havia publicat l'anterior disc del cantant, però ja podem advertir una sonoritat més a prop del jazz i de l'art rock que no pas el seu anterior treball. Mai no sabrem, és clar, si aquesta seria una altra de les seves mutacions, de les mutacions musicals que històricament sempre va presentar en Bowie. Com a cançó, Lazarus és un punt d'enllaç. Mira cap enrere, cap a les metamorfosi clàssiques, el Ziggy, el Thin White Duke, i alhora mira endavant, cap a un territori on personatge i persona es fonen. Això ja és més comú amb els discos de David Bowie d'ençà que ja va entrar el primer al nou segle, i d'ençà que hi va fer 50 anys ja se separa una miqueta més del personatge i ja es mostra, doncs, més introspectiu, diguem-ne. No, jo no vaig trigar en comprar-me aquest disc, aquest Black Star. Bé, jo i milers de persones. Black Star va prendre prop de 150.000 còpies durant la primera setmana al Regne Unit i més de 180.000 als Estats Units. De fet, pocs dies després del llançament, Amazon va esgotar totes les existències del disc, tant en forma CD com en vinil. A l'any 2016 ja en feia uns quants que jo m'havia convertit en fan de Bowie, però no sempre havia estat així. Ja n'anirem parlant. Evidentment que tot just va morir i es va convertir en una imatge, en una espècie de quadre de pop art. Passa sempre, des de Ramones fins a Michael Jackson o Nirvana, de sobte la imatge clàssica, amb el maquillatge del raig a la cara, la imatge del disc Aladdin Sane, des del 1973, era tot arreu, a tot tipus de marxandatge. Qualsevol que conegui només una miqueta de la carrera de Bowie sap que jo va ser una etapa molt curta, en total, de la seva trajectòria, però quina imatge més potent. Bé, tornant a 2016, voldria tancar aquest bloc amb el tema I Can't Give Everything Away, segurament la meva cançó favorita del disc. Va ser col·locada al final de Black Star, i aquesta cançó fa l'efecte d'un adeu lluminós. El to és sorprenentment radiant si el comparem amb l'obscuritat d'altres peces de l'LP. La melodia s'obre com una finestra i el solo d'harmònica fins i tot evoca l'era de Berlín, com si Bowie connectés els últims compassos de la seva carrera amb un període d'experimentació i renaixement artístic. Bé, aquesta podria ser una palla mental. El títol, I Can't Give Everything Away, no puc donar-ho tot, funciona a diversos nivells. D'una banda, suggereix que l'artista reserva una part de misteri. D'altra banda, és un acte d'amor. Allò que sí que dona és suficient per tancar el cercle.

Un dels meus primers records de David Bowie és veure el videoclip de Ashes to Ashes a la tele. Fins i tot la pròpia cançó tenia aquella intro i aquell font tan particular que sent un nen doncs em semblava curiosíssima. Segurament també el record ve associat al fet que ell apareixia, David Bowie apareixia amb el videoclip en qüestió, amb el vestit i el maquillatge clàssic del pallasso trist. Ja sabeu, doncs de blanc. I aquest senyor que apareixia en un programa de grans cantant amb el maquillatge blanc i disfressat de pallasso, doncs em cridava l'atenció. El que m'estranya és que el tema Ashes to Ashes es va publicar el 1980, jo no tindria ni un any. Per tant, entenc que els meus records han de ser de passis posteriors a la televisió espanyola de principis dels 80. Bé, aquesta Ashes to Ashes és una de les peces més emblemàtiques de David Bowie, és una de les clàssiques, ja us dic, publicada l'any 1980 dins del disc Scary Monsters and Super Creeps. Generalment la coneixem tothom com Scary Monsters. Aquest àlbum és considerat un punt d'inflexió a la seva carrera després d'una dècada ben marcada per l'experimentació, també pels excessos. En David Bowie volia recuperar el control i redefinir-se per entrar als anys 80. Ell venia de la famosa etapa de Berlín, una de les més fascinants i creatives de la seva carrera. Aquesta va tenir lloc entre l'any 1976 i el 1979, quan en Bowie decideix fugir de l'ambient de Los Angeles i buscar una vida més discreta i segurament més saludable. I aleshores marxa a Europa. Durant aquesta etapa, en Bowie col·labora estretament amb en Brian Eno. I bé, és no només ells dos, hi havia altres col·laboradors, com Iggy Pop, com el Carlos Alomar, etc. Però bé, es creen la famosa trilogia de discos, Trilogia de Berlín, que està composta pels LPs Low, de 1977, Heroes, també de 1977, i Lodger, de 1979. Aquests discos són experimentals, amb influències de la música electrònica alemanya, el crowd rock i l'ambient. Però el 1980 en David Bowie presenta el disc Scary Monsters and Super Creeps, on encara manté certa complexitat, però torna a estructures més convencionals. Guitarra molt bàsica, sintetitzadors, però amb un so, diguem-ne, que més brillant, més directe. És art rock, però tornant amb un to més pop. Respecte a Ashes to Ashes, la cançó reprèn el personatge del Major Tom, aquell personatge que en Bowie havia creat al tema Space Oddity de 1969. Però aquí el presenta com una figura decadent, atrapada en l'addicció i en la desorientació. Aquesta imatge reflecteix també

Mentre encara sona de fons Ashes to Ashes, bé, en cap cas vull dir que m'interessés la música de Bowie, ni sent una criatura, escolta, ni tampoc durant l'adolescència, quan vaig començar a escoltar música actual i també pretèrita. Passa que en David Bowie, bé, jo sabia que era un músic que venia dels 60 i dels 70, com podia ser, doncs, jo què sé, els Doors o els Deep Purple. Però alhora, en Bowie no vivia la vida del músic dels 60 i dels 70, que durant els 80 i cap endavant s'acomodava en tot. Bé, doncs caien en una certa continuïtat estilística, en el millor dels casos, potser en el record nostàlgic al pitjor. En Bowie no era com els Rolling Stones. I aquestes alçades ja ens coneixem. No em sentireu dir res dolent dels Rolling Stones, tampoc de la seva trajectòria als 90. Però en Bowie era una altra cosa. Ell sempre s'havia vantat de ser el més modern de la classe. De fet, el 1990 va fer una gira que va anomenar Sound and Vision Tour, en la que va jubilar els seus hits clàssics. Durant la Sound and Vision Tour es va proposar fer un adeu definitiu a gran part del seu repertori clàssic. Va anunciar que seria l'última vegada que tocaria aquelles cançons, amb l'objectiu de renovar-se i explorar nous camins musicals. El repertori d'aquella gira, doncs, es va basar en els grans èxits. Molts, fins i tot triats a través d'enquestes, a ràdios locals, i doncs va incloure temes com Space Oddity, com Heroes, com Changes, com Rebel Rebel. Bé, en Bowie volia, doncs, això, posar a dormir entre 30 i 40 cançons al seu catàleg antic i no tornar a utilitzar-les per no tornar a repetir el mateix de sempre. Tot i l'anunci, doncs en David Bowie va acabar, ja ens ho podem imaginar, reintroduint cançons dels 70 en tours posteriors. Però diguem-ne que va fer el contrari que els Rolling Stones. Ells, que basaven el 80-90% dels seus concerts a cançons antigues, reservant dos o tres temes del disc que presentaven, doncs en Bowie feia exactament el contrari. Així, la retirada va resultar més un gest artístic i simbòlic que no pas una desvinculació total. En Bowie volia sacsejar la seva rutina creativa, no renunciar per sempre als seus orígens. I, de fet, amb l'arribada del nou mil·lenni va reconciliar-se en tot allò. El cas és que en David Bowie, el David Bowie que jo vaig conèixer, parlo de principis ara, de principis dels 90, i no m'hi poso en el seu paper, a la pel·lícula Dins el laberint, parlant de música, jo recordo el llançament del seu disc Black Tie, White Noise, des de l'any 93, on ja s'hi ficava una mica al house i bé, tornava amb l'electrònica, i sobretot recordo els seus treballs posteriors, Outside, de 1995, i Earthling, de 1997, on es ficava de ple a l'electrònica, amb tocs industrials i el drum and bass. No diria que m'agradava. Sí, era una figura reverenciada, però el seu estil no connectava amb els meus gustos, que es movien doncs, al rock dels 90 fonamentalment. Curiosament, quan dic això, parlo del David Bowie d'aquella època, però bé, curiosament, sí que va publicar el 1995 un hit que em va agradar i em va agradar i molt. Bé, tot plegat amb matisos. Parlo del tema Hello Space Boy.

Hello Space Boy és un tall del disc Outside des de 1995. És una peça que reflecteix doncs, la faceta més experimental i fosca del Bowie dels 90. L'original és un tema amb una base rítmica doncs, d'electrònica industrial, de guitarres distorsionades, de sintetitzadors, que generen com una mena d'atmosfera caòtica. La cançó juga amb la idea de desconnexió, d'alienació, amb una lletra fragmentada que evoca doncs, viatges espacials connectant amb el personatge de Major Tom un altre cop, el Major Tom. Però la versió que jo vaig conèixer i la que em va agradar de veritat va ser una remescla que va fer-se a càrrec dels Pet Shop Boys. La remescla dels Pet Shop Boys, aquest Hello Space Boy, que va ser de l'any 1996, transforma, jo diria que completament, aquesta sensació més aviat agobiat, angoixant del tema original, i converteixen la cançó en un himne electrònic, fins i tot ballable, amb aires house, línies de sintetitzadors brillants i una estructura més clara i repetitiva que li dona, doncs, això, un aspecte gairebé festiu. Els Pet Shop Boys, a més, afegeixen fragments vocals addicionals i juguen amb la repetició, convertint la cançó en una celebració del caos més que no pas en una reflexió fosca. Aquesta versió, de fet, va tenir molt més èxit comercial que l'original. Va arribar ben amunt a les llistes i Bowie va incorporar-la en directe amb el nou arranjament, demostrant la seva capacitat d'adaptar-se a l'escena dance dels anys 90. En definitiva, Hello Space Boy és un exemple de com Bowie no es podia reinventar-se constantment, passant d'un art rock industrial a un hit electrònic sense perdre la seva essència provocadora.

No seria fins a final dels 90, quasi començant el segle XXI, que jo que no vaig entrar a la carrera estilística de David Bowie. Jo era a la universitat. Era una etapa d'anar a descobrir molta música pretèrita. Tenia un amic de classe amb qui compartíem gustos i que també ell també explorava els clàssics del rock. I a més, ell tenia una col·lecció de discos força impressionant. Va ser ell precisament qui em va deixar per primer cop el que seria el disc més mític de David Bowie, aquest de The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. És curiós que encara avui, 10 anys més tard de la mort del cantant, i quan en fa més de mig segle aquest LP, encara, el primer que se'n diu de Bowie és que va ser un dels representants del glam rock. Bé, doncs us diré que aquesta etapa del glam rock només va durar 3 anys. Només 3. Entre 1972 i 1975. I amb certes variacions. No seré jo qui es posi a renegar d'aquesta etapa, al contrari, a mi em flipa. Però també em sobta que un període de temps tan breu fos tan influent. Alhora, hi ha una certa creença de que aquest disc va ser el primer de David Bowie. I la realitat no podia ser més diferent. David Bowie va començar a la música a mitjans dels anys 60 sota el seu nom real, el de David Jones. Tot i que no va dir que canviar-se'l, donat que en aquella època ja hi havia un David Bowie famosíssim. Un David Bowie famosíssim molt de la música, que era el membre del grup The Monkees. Hi ha dues teories de per què va triar el cognom artístic de Bowie. Una apunta al ganivet Bowie, que tots hem vist en aquell programa mític que era Forjada a Fuego. Tots recordarem que, permeteu-me l'incís, qui ens anava a dir que miraríem un programa de tele sobre senyors que feien ganivets amb una forja? La segona teoria és diferent, apunta a haver triat el nom al trompetista de jazz en Lester Bowie. Però sembla que aquesta teoria és menys real i que tot ve per un puto ganivet. En fi, que en Bowie va començar com un mod dels 60 a Londres. I va arribar a enregistrar un primer disc amb aquest estil que es movia entre el pop britànic i una incipient psicodèlia. Era els anys del Swing in London i malgrat tenir alguna coseta interessant, era extremadament lluny del que seria el seu moment més àlgid. Aquest disc de debut, titulat senzillament David Bowie, va sorgir a la llum el 1967. Ell encara aniria fent més bandades estilístiques, movent-se de la psicodèlia al folk, cada cop afiançant més el seu estil propi, amb un pelotasso que va tenir com a Space Oddity el 1969, que sorprenentment no va ser l'inici del seu camí per l'estrellat, però bé, i a poc a poc va anar apropant-se al rock de guitarres i al glam. Amb el seu amor per la moda i la seva tendència a trencar límits amb el maquillatge i l'estilisme i la seva famosa ambigüitat. Tot allò fins a portar-lo al mencionat Ziggy Stardust. Però ja us dic, quan Ziggy Stardust va ser publicat, en Bowie ja portava 4 discos a la seva carrera i una carrera, bé, doncs, de quasi 10 anys. Ja em van parlar una mica en un dels episodis dedicats als biopics musicals aquí al Bertiqui de Ràdio Mollet, però qui n'estigui interessat en aquell període que miri la pel·lícula Velvet Goldmine. Bé, quan jo vaig descobrir el Ziggy Stardust, quan aquell amic me'l va deixar, i poc després doncs, me'l vaig comprar, honestament, tot el rotllo de l'ambigüitat sexual, del maquillatge, de la roba, no em va impressionar gaire. Probablement el 1972 era trencador, el 1998 ja n'havíem vist a tot, al món del pop, i no em va, ja us dic, no em va causar aquell impacte. Em va agradar el que sonava, però no va representar per mi cap mena de guia de la llibertat estilística i sexual. Bé, ara nosaltres posarem el tema Ziggy Stardust, que és la carta de presentació del Messias del rock vingut de l'espai, tota una palla mental que donava amb aquest àlbum una història. La guitarra d'en Mick Ronson, un músic fonamental, que sovint queda oblidat, doncs en aquest tema dibuixa un riff que jo diria que ha passat a la biblioteca essencial del rock. La cançó doncs narra l'essència i caiguda d'un ídol que devora, però també és devorat pel seu públic. És una metàfora de la fama i de la relació sadomasoquista entre l'artista i les expectatives. Musicalment, el tema equilibra contundència i melodia i té també una estructura clàssica doncs, que l'ha fet perdurable.
Tot el disc és excepcional, però jo li tinc molt de carinyo amb, aquesta cançó, amb aquest Ziggy Stardust. Després, jo continuaria explorant l'etapa més glam de Bowie, amb Aladdin Sane, amb Diamond Dogs, i després doncs, ja arribaria a l'etapa de Berlín per acabar, a poc, ficant-me a les diferents encarnacions del cantant. Si bé, doncs això, el Bowie que jo vaig descobrir i admirar primer de tot va ser el Bowie glam rock.

L'any 1999 va produir-se un event que va arribar-me en el moment adequat. En David Bowie va tenir una nova encarnació, obrint una etapa que els biògrafs i estudiosos de la seva obra qualifiquen de neoclassicisme. Ell abandonava la seva etapa de música electrònica, de drum and bass, d'electrònica industrial, i tornava a les bases fundacionals, a un so més directe i més a prop del pop-rock. Amb matisos, és clar que en Bowie re no és blanc o negre. Tot això es materialitzava amb la publicació del disc Hours, el 1999. I jo sí que em va arribar al moment adequat perquè, com us he comentat, jo acabava de descobrir la música de Bowie, del Bowie del 70. I de sobte el tio publica un disc on, d'alguna manera, s'apropava amb aquella primera meitat del 70. Doncs, bueno, Hours, ja us dic, apareix en un moment en què Bowie ja no sent l'urgència de seguir modes. Està reconciliant-se amb la seva pròpia història i comença a mirar més cap endins que cap al futur tecnològic. És, en molts sentits, un disc de retorn a la cançó, al format clàssic, també a l'escriptura doncs, més introspectiva. Un element clau és que Bowie mira enrere, però sense caure en l'autoimitació. Hi ha ecos del Bowie del 70, no dic que no, però no intenta sonar jove. Accepta la seva edat i escriu des d'aquí. De fet, Hours podria entendre's com el primer disc on Bowie parla clarament des de la maduresa, sense disfresses conceptuals exagerades. La intrahistòria del disc neix a un projecte que va fer junt amb en Reeves Gabrels, un amic de David Bowie, amb el que ell bueno, van fer plegats els discos de Tin Machine. Els dos discos de Tin Machine, una banda, sovint podem dir que són discos de David Bowie, tot i que realment serien ser d'una banda, que es van publicar doncs, dos, un al 89 i un altre al 1991. Bé, aquest projecte amb en Reeves Gabrels es tractava de fer la música per un videojoc, un videojoc Omicron, un videojoc que va sortir per PC, també per PlayStation, però la cosa se'ls va anar de les mans i van concloure que tenien material per a un nou disc com il faut, de David Bowie. La qual cosa no deixa de ser paradoxal. La banda sonora d'un videojoc no sembla l'entorn òptim per fer un conjunt de temes introspectius i més enfocats al pop més orgànic, més que no pas a l'electrònica. La portada del disc, la portada d'aquest Hours, em sembla particularment interessant. Apareix la figura del David Bowie actual, o actual quan va sortir, el 1999. Ell amb un look amb els cabells llargs que porta en braços amb un David Bowie amb el seu look dels 90, amb els cabells curts i de punxa, exhaust, potser mort, composant una estampa que recorda a la Pietà de Michelangelo, on en Bowie actual seria la Mare de Déu i en Bowie anterior seria el seu fill difunt. D'una manera poc subtil, doncs ens mostra el canvi d'aquesta nova bandada estilística que, de fet, marcaria els anys posteriors. El disc, aquest Hours en general, no diria que és un gran disc. De fet va rebre crítiques per ser massa uniforme, poc arriscat i en general una mica massa tranquil. Que jo li tingui carinyo al disc i que obri una etapa interessant en la música de The Bowie no treu que pugui reconèixer que segurament no és un treball molt inspirat. De fet, discos posteriors com Hidden a 2002 i Reality a 2003 eren més inspirats. I si mirem doncs, les clàssiques llistes d'ordenar els discos de David Bowie de millor a pitjor, doncs aquest Hours acostuma a sortir bastant mal parat. Qualsevol dels casos, va ser una època en la que en David Bowie va reprendre els concerts amb menys complexes a l'hora de recuperar els clàssics antics. Sí, aquells que 10 anys enrere havia deixat a priori enterrats i els havia deixat en guaret. I durant uns anys, tots esperàvem que toqués a casa nostra. I el festival Primavera Sound li va anar al darrere, any rere any, infructuosament. Mai no vaig poder veure en Bowie en directe. De fet, David Bowie va deixar de fer concerts definitivament l'any 2000-2004 a causa dels problemes de cor que va patir durant la gira Air Reality Tour,
el 2004 va passar que en un concert a Alemanya es va trobar malament i 4 dies després era operat d'urgència per una artèria coronària bloquejada. A partir d'aquí es van cancel·lar totes les dates restants de la gira i bé, en Bowie, doncs, ras i curt, no va tornar mai més a fer gires ni concerts complets. De fet, després del disc Reality de 2003, va haver-hi un silenci que no es va trencar fins a 10 anys més tard, amb el disc The Next Hour, a 2013. I jo vaig ser dels innocents que va pensar que potser sí, que potser amb aquest retorn de 2013, amb aquest retorn d'un senyor a qui tots donaven per jubilat, seria el moment que toqués a Barcelona. No va passar. Tornant a 1999 i al disc d'aquell any, a Hours, voldria parlar del primer que vaig sentir del disc. A finals dels 90, en Bowie estava molt flipat, va ser un dels pioners en utilitzar internet, evidentment pioners a nivell de persona pública, persona popular. Però a ell li interessava molt i a ell li agradava experimentar amb la interacció digital amb els fans. Per una cançó, What's Really Happening, ell organitza un concurs en línia per completar la lletra i el guanyador, un tal Alex Grant, escriu textos que en Bowie interpreta i integra com si fossin, diguem-ne, que miralls d'una generació que entra al nou mil·lenni amb escepticisme però amb curiositat. Musicalment, la cançó és molt més clàssica que els experiments industrials del disc anterior, d'Earthling. Les guitarres molt més netes, una melodia accessible, una pulsació de pop-rock que respira. Aquest tema, aquest What's Really Happening, mai no va ser single del disc Hours, però segurament aquesta anècdota va fer que la posessin a Radio 3 i, bé, a mi em sembla una de les millors cançons del disc i una de les que més m'agraden del repertori de Bowie, malgrat que, fet i fet, poca gent coincideix amb aquesta apreciació.

Abans parlava de que mai no vaig poder veure David Bowie en directe. Deixeu-me que us expliqui una cosa, ja que aquest vespre anem amb un viatge personal sobre la trajectòria del cantant. Sí, m'havia promès a mi mateix que ja n'hi havia prou de batalletes dels 90 i d'explicar les meves misèries. Però bé, aquesta història arrenca l'estiu del 1997. Aleshores, ja us he dit, jo no era fan de Bowie. No coneixia la seva música més enllà d'algun single o, sobretot, algun videoclip que passessin a los 40 de Canal Plus. Sabia, esclar, que es tractava d'una figura històrica que era reverenciat per molts dels que protagonitzaven la música que aleshores era actual i que resultava, bàsicament, l'única que jo consumia. Podem parlar de Trent Reznor, dels Nine Inch Nails, podem parlar dels Placebo, que els hi feia de troners, i, esclar, al CD hi havia sempre posat el celebradíssim The Man Who Sold the World, que Nirvana havien versionat amb el seu Unplugged. Però la realitat és que no havia escoltat cap dels seus discos. I per mi, doncs, era principalment el raret que apareixia a la pel·lícula Dins el laberint. D'aquella època m'agradaven, bé, alguns dels seus singles, ja ho hem parlat, com el remix que van fer els Pet Shop Boys a Hello Space Boys, a Hello Space Boy, que hem sentit abans, o com Strangers When We Meet, on, doncs, això demostrava una certa estima per la música electrònica. Però no, jo no havia escoltat mai, almenys de manera conscient, temes com Life on Mars o Heroes. Aquell estiu del 97 jo havia acabat l'institut i al cap d'uns mesos entraria a la universitat i tot semblava canviant. Durant el mes de juliol i per uns quants dies me'n vaig anar amb el meu cosí, la meva mateixa edat, a Madrid. Ens allotjaven a casa del meu oncle, que era el clàssic bohemi. El clàssic bohemi homosexual que tota la família ha de tenir. De professió era ballarí, no us dic més. Amb el meu oncle i la seva colla d'amics, que n'hi havia algun de ben especial, doncs això, es menjava quan venia de gust, es fumava quan tocava, sonava música i es vivia en un pis en ple barri de Lavapiés, que en aquell moment, bé, em semblava que no estava tan fet pols. Potser ja ho estava, però jo ni me n'adonava o no ho volia veure. El 15 de juliol de 1997, estaven allà, el meu oncle es va preguntar al meu cosí i a mi què ens venia de gust fer aquella nit. Ens va comentar que un amic seu aniria a un concert de David Bowie i que havia proposat d'anar-hi. I, sorprenentment, lamentablement, li vam dir que no, que preferíem anar a prendre una copa i veure què passava. És a dir, m'oferien anar a veure Bowie i ho vaig refusar. No us podeu imaginar la quantitat de vegades que, amb els pas dels anys, he recordat aquella proposta. Em consolo pensant que aquell concert probablement m'hauria decebut amb un Bowie molt ficat amb el drum and bass, amb el trip-hop, amb l'electrònica. I que, a més, en Bowie va punxar de manera inesperada a la capital espanyola, on de fet va traslladar l'esdeveniment amb un recinte, doncs, molt més petit. Va omplir la sala Aqualung, però perquè només havien venut unes 3.000 entrades. En aquella gira, en David Bowie presentava el disc Earthling. Quan Bowie publica Earthling a l'any 1997, ell té 50 anys i ve d'una dècada marcada, doncs, pel risc i l'experimentació. Earthling és un disc ràpid, directe, molt, molt físic, en el que ell decideix submergir-se, cap ficar-se de ple en l'electrònica, el tipus d'electrònica que es feia a les illes britàniques en aquell moment. Molt, de bases molt, molt dures, el drum and bass, el jungle, amb l'energia de la música de clubs. En David Bowie no ho fa ni amb distància ni amb ironia, sinó amb una implicació, doncs real, gairebé visceral. Aquest Earthling és un disc curt, tens, sense moments de descans, amb bases accelerades, guitarres agressives, una veu que transmet urgència. No hi ha gens de nostàlgia, no hi ha mirada enrere, és un disc completament ancorat al present. El millor exemple de tot això és Little Wonder, el single de presentació. Des del primer segon deixa clar que Bowie no busca ni agradar ni seduir,
La cançó és abrupta, és fragmentada, està construïda a partir de ritmes de drum and bass i de guitarres que fan conviure entre el rock i l'electrònica. No és música de club convencional, però tampoc és rock clàssic. És Bowie ocupant un espai potser incòmode, però propi. És probablement el seu disc, doncs això, més físic dels 90, i també l'últim en què s'abraça de manera tan radical el so del moment. Després vindria Hours, més reposat, més introspectiu, ja ho hem vist. Però aquí encara en Bowie s'arrisca, s'exposa. Igual el resultat no és fantàstic, però el tio competeix amb el present i això, als 50 anys, no ho feia gairebé ningú.

Som ja a la recta final, a la cosa se'ns acaba i anem a baixar revolucions i a tornar al passat de Bowie. A part de Ziggy Stardust, una altra de les primeres cançons que vaig conèixer de David Bowie va ser Space Oddity, que precisament el meu amic de la universitat, el que em va ensenyar els discos de Bowie per primer cop, la va incloure en una caseta recopilatòria que em va gravar. Jo pensava que aquesta Space Oddity era del mateix període temporal i estilístic que el Ziggy Stardust, però més per on no era així. Quan David Bowie publica Space Oddity, any 1969, encara no és el David Bowie tal com el coneixem o el coneixeríem. Ell ve d'un primer disc discret i continua sent un artista que cerca la seva identitat pròpia. Però aquella cançó ho canvia tot. Coincidint gairebé de manera simbòlica amb l'arribada de l'home a la lluna, Bowie troba una manera d'entrar a la cultura popular parlant de l'espai. Però per parlar, en realitat, de soledat i desconnexió. El single va ser publicat l'11 de juliol de 69 i 9 dies més tard, l'Apollo 11 es posava a la superfície lunar. La cançó es va publicar a correcuita com a single, doncs per aprofitar l'atenció mediàtica que l'arribada de l'home a la lluna generava. A la crítica li va agradar força, fins i tot la BBC la va fer servir com a música de fons durant la cobertura de l'esdeveniment. Al principi, el single no va vendre gaire, però de mica en mica va anar pujant a les llistes fins a arribar al número 5 al Regne Unit, convertint-se en el primer gran èxit de David Bowie, i l'únic, durant uns quants anys. Tant és així que el disc que contenia el tema, que inicialment duia per títol David Bowie, es va reeditar amb el nom de Space Oddity, justament pel pes de la cançó que estava continguda. De fet, aquest era el segon disc del cantant, i el segon amb el mateix títol, David Bowie. Tan descontent va quedar amb el primer que va fer veure que no existia. La cançó aquesta, Space Oddity, bueno, una cançó conegudíssima, que es construeix com una petita narració. L'enlairament, la veu de control des de terra, la figura de l'astronauta, el Major Tom, el Major Tom, que un cop a l'espai comença a allunyar-se no només físicament, sinó també emocionalment. Tot i l'embolcall de ciència-ficció, la cançó té un to clarament melancòlic. No celebra la conquesta espacial, mostra el costat fràgil i inquietant de l'aïllament. El viatge no és heroic, és solitari. Musicalment també marca un salt important. L'ús del melotron. El melotron era una mena de sintetitzador arcaic on les tecles reproduïen sons de cintes. Doncs això, l'ús d'aquest melotron, els canvis de dinàmica, la manera com la cançó creix i es desmunta, indiquen que Bowie ja no vol fer simples cançons de pop tradicionals. Aquí, doncs ja us dic, debuta la figura del Major Tom, que acabarà sent clau en la seva obra, ja ho hem vist. No és només un personatge puntual, sinó una metàfora recurrent. El Bowie el revisitarà anys més tard a Ashes to Ashes i d'una altra manera a Hello Space Boy. Hem sentit totes dues aquest vespre aquí a Ràdio Mollet. Doncs tot plegat va convertir el Major Tom en una mena d'alter ego que va travessant tota la seva carrera. El més important de Space Oddity és que defineix el punt de partida del Bowie modern. És el primer gran èxit comercial, però també la primera demostració que pot combinar concepte, emoció i ambició artística. A partir d'aquí, en Bowie entén que pot explicar històries, crear personatges i utilitzar la música pop com a vehicle per a idees més profundes. Sense Space Oddity no s'entén Ziggy Stardust ni la llibertat creativa que vindria després.

0: I ens hem d'anar naturalment en un programa dedicat a David Bowie. No podem marxar de cap altra manera que d'aquest. Veureu, quan David Bowie tanca el disc The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars amb la cançó Rock and Roll Suicide, no està escrivint simplement l'última cançó d'un disc, està tancant una història. Després d'un àlbum que explica l'ascens i la caiguda d'una estrella alienígena convertida en ídol del rock, aquest tema funciona com l'epíleg emocional, íntim i humà de tot el relat. És el moment en què el personatge es trenca del tot. En Ziggy ja no pot sostenir el pes al personatge, ni les projeccions als fans, ni el paper messiànic que li han assignat. El suïcidi del títol no és tan literal com simbòlic, és la dissolució del personatge, la impossibilitat de continuar existint tal com s'ha construït. El moment clau arriba quan en Bowie trenca la quarta paret i canta You're not alone. És una frase simple, però devastadora. De sobte en Ziggy deixa de parlar de si mateix i s'adreça directament a l'oient. Aquest final pren una dimensió doncs, encara més forta el 3 de juliol de 1973, quan David Bowie i la seva banda, Spiders from Mars, actua al Hammersmith Odeon de Londres, en el que havia de ser, en teoria, el darrer concert de la gira de Ziggy Stardust. El públic hi va, pensant que veurà un altre show del personatge, glam, poses teatrals, rock andrògin i distància absoluta entre ídol i espectador. Ningú sospita el que és a punt de passar. El concert doncs avança amb normalitat, amb una banda en un estat de gràcia i un Bowie completament posat dins el paper de Ziggy. Però quan arriba al final, abans de tocar Rock and Roll Suicide, en David Bowie s'adreça al públic i deixa anar una frase que congela la sala. Ell diu: de tots els concerts d'aquesta gira, aquest en particular és el que recordarem més temps, perquè no només és l'últim concert de la gira, sinó que és l'últim concert que farem mai.
1: Of all the shows on this tour, this particular show will remain with us the longest, because not only is it the last show of the tour, but it's the last show that we'll ever do. Thank you.

0: Don't let the sunlight blast your shadow. I ara sí, ens hem de marxar. Ha estat un viatge molt personal pel que ha significat en David Bowie en diversos moments de la meva vida. Ja perdonareu l'egocentrisme. Us ho vaig avisar. Això no anava de fer una retrospectiva ordenada. Que per això ja teniu Spotify i la Wikipedia. Si he de demostrar, si he de demostrar una visió humana.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve, a la mateixa batora i pel mateix batcanal.
0: I com sempre dic, un plaer passar una altra tarda de divendres amb tots vosaltres. Recordeu que aquest programa es pot recuperar a la pàgina web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVox. Teniu el link a les xarxes socials amb el Bartiki, ja sabeu, @BartikiRM. I ara sí, arriba l'hora de baixar la persiana i tancar el Bartiki. Salutacions. Aquí us parla Carlos Molina i de l'Ivan Núñez, tocant botons al control tècnic. I sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: La inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments a les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.
2: Escoltes Music Calaix.

0: Festa Major 2026.
1: Totes, avui estem aquí en el segon dia de programa de Festa Major, segon dia de la ràdio, però no segon dia de les colles, perquè crec que per ells ja és gairebé la recta final, per molt que encara falta, però déu-n'hi-do també els dies que porten i la feina que hi ha aquí a la taula de tot el que fan. Diumenge 16 d'agost i ens acompanya l'Adri Vega dels Morats, molt bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I la Laia Costa de la Colla Torrada, molt bona tarda.
3: Bona tarda.
1: I amb vosaltres, doncs, com sempre fem, no?, en aquest inici de programa, estem amb vosaltres. Ahir, doncs, era el dia abans els minuts abans del pregó de la Cercavila. Avui podríem dir que ja ha passat un dels dies grans, no?, de la Festa Major, i amb vosaltres això volem comentar-vos com us trobeu, com ha anat tot i quina valoració en feu de tot plegat. Si voleu, comencem una miqueta molt en termes generals i després ja anem entrant, doncs, a cada un dels actes en què veu participar i veu ser-hi presents ahir. No sé qui vulgui començar, endavant.
3: Sí. Doncs nosaltres, els Torrats, jo crec que hem encarat els primers dies de Festa Major com més oficial i tots junts de forma, doncs, molt enèrgica i intentant donar-ho tot sempre, perquè creiem que aquest any tenim una gran colla, que estem tots super, super implicats i molt... És això, molta energia i moltes ganes de passar-nos-ho bé, perquè al final jo crec que la Festa Major, a part d'haver-hi aquest confrontament entre les colles, lo important i al final el que ens hem de quedar és que ens ho hem de passar bé i disfrutar al màxim, i crec que l'energia aquesta que li estem posant, sobretot aquests primers dies amb molts actes, amb l'encès del campanar, els versots, tot el que ha passat aquests dies, doncs crec que ho hem encarat amb molta energia i aviam si podem aguantar. Jo crec que sí, amb el que ve ara el Torres Tasques, doncs crec que ho aguantarem bé.
1: Ara en parlarem i després segur que algú de vosaltres enganxarem, perquè crec que passareu per aquí,
3: segur,
1: per aquí
3: sí,
1: al davant, alguna de les rutes, no? I per tant, doncs, algú enganxarem que ens expliqui una miqueta com funciona tot plegat. Després d'aquesta valoració, Adri, des de la Colla Morada, explica'ns, i ahir ens vam quedar amb les ganes que ens expliqués el Chicho quina seria aquesta nova joguina, i ahir ja la vam poder veure, i a part tu avui no ho podeu veure, no, els oients, però nosaltres sí, vens amb una samarreta de Loink, que és, no sé si voleu, porc, porquet, o com li dieu vosaltres?
2: Porc. El nostre porc. Bueno, el que deies, per nosaltres la Festa Major sí que ja va encara a la recta final, portem des del dilluns fent moltes activitats. La veritat és que ahir ja estàvem molt cansats, perquè ahir era un dia supergran, però ara ja tenim moltes forces després de l'estrena de Loink. Estem encantats amb ell i, bueno, ja està aquí la nova figura, la Colla Morada.
1: Com va anar el dia d'ahir això? Teníeu això, aquestes ganes, no, de presentar-la, o també de tot plegat, no? Perquè no t'ho he preguntat, Laia, però ara t'ho pregunto. Adrià, el fet també d'aquesta entrada a plaça, no?, que acabareu fent al pregó, que era una novetat i que, doncs, la gent, entre cometes, es va veure obligada a veure quines són a aquestes colles que hi ha a Mollet, ja sigui de gegants, de Morats i Torrats, etc., i els que em deixo, que vareu fer aquesta entrada a plaça, i en aquest, va ser una miqueta aquest moment per vosaltres, que després la veu acabar d'omplir.
2: Sí, la veritat que va ser un moment super emocionant, perquè pensa que estem treballant juntament amb la Cultural perquè això es pogués donar, poder entrar les bèsties a plaça, i va ser superbonic, un reconeixement, i que tothom el vegi, com tu ben dius, i després a la nit, amb el lluïment de les altres entitats de foc, aleshores super, super contents, i la veritat és que volem que segueix així, el compromís amb l'Ajuntament. Sí, sí.
1: Laia, del dia d'ahir, què és el que t'agrada més? No sé si el pregó, quan hi ha aquesta explosió de confeti, les pilotes, i després també el moment de la bèstia del Mollfer, quan es parteix amb dos que només ho fa, doncs, aquí a Mollet, l'encesa del campanar, que és el que quedes, perquè al final, clar, la nit, després també podries dir, doncs, teniu els concerts, i després acaba amb la despertada, que ara també en parlarem, no? Però una miqueta tu en què quedaries?
3: Doncs jo sempre que penso en aquest dia, el que em fa més ganes de veure i el que sempre acaba sent com el meu moment preferit del dia és el moment del ball del Mollfer, tota la feina que hi ha al darrere, com després es reflecteix la gent, com les cares d'emoció i les cares com de sorpresa d'aquelles persones que venen per primer cop a veure'l, que jo en conec un parell que han vingut aquest any per primera vegada i doncs sempre acaben sorpresos, i és que tenim una sort increïble de tenir el Moifer com a bèstia de foc a Torrats, i el Moifer com a bèstia mullet a part de la Teca, i especialment doncs felicitar-vos també aprofitant de l'Oin, que és una bèstia molt xula i no em puc imaginar les hores que hi ha darrere de feina, i doncs l'enhorabona perquè us ho mereixeu i és
2: més,
3: molt molt xulo.
1: Adri, això jo crec que a la gent li ha agradat, sí, que ho heu portat molt en silenci, i em comentaves ara abans de començar que diu, i deia la Laia, la feina aquesta, un any de feina ja,
2: sí,
1: mínim.
2: Bueno, com comentava abans, va començar tot una nit aquí al parc. Vam començar, i si fem un gegant, un porquet articulat, no sé què, va començar així com una idea, i fa un any, i ahir la vam estrenar, i va ser, bueno, sobretot per la colla, un somni, una idea que va sorgir entre una comissió dins de la colla, que es va aprovar a l'assemblea, i ha sigut molt dur el tema de reunions, de buscar dissenyadors de la bèstia, de permisos, i ahir va ser, bueno, el clímax total, i supercontents, supercontents.
1: Et quedes, imagino, pel que significa, no?, a part de que us agrada tot el que es fa del dia d'ahir, que imagino que, vull dir, cada acte que es fa és molt maco, i tot està molt, molt treballat, els mateixos versots, no? També la gent que s'hi encarrega, però imagino que et quedes amb això, no? amb aquesta estrena del nou porc.
2: Sí, estàvem tot el dia, la veritat és que en el pregó, a la cap de sang, tots estàvem pensant en la nit, estàvem super nerviosos, molta gent us deia, no esteu tan nerviosos, perquè a part de portar un secret, sí que és molta responsabilitat de tot el treball que anem fent que surti bé a plaça, i la veritat és que va ser, bueno, una passada, i sobretot el treball que porta darrere, sobretot que surti bé.
1: Això, de forces, com aneu de forces? Perquè avui molta gent, jo m'he aixecat, he anat a esmorzar sobre les 9:30, 9:45, i em trobava gent de Morats, de Torrats, i potser de les dues colles gairebé que s'havien animat a passar tota la nit al parc fins que s'acabava, fer una mica de temps per fer aquesta despertada que ha començat a les 7, que molta gent els han despertat també alguns focs artificials que s'han fet per acabar sobre les 9 amb aquesta xocolata aquí. Com han anat aquestes despertades? Valoració de cada colla.
3: Doncs jo diria que han anat molt bé, almenys, bueno, la de Torrats, jo crec que han anat molt bé, perquè aquest any doncs volíem mirar de tornar a tot el tema de sessions de DJ, i a veure com funcionava. Anàvem així amb una mica de nervis, aviam si el públic ho rebria bé, perquè nosaltres intentem anar canviant, i sempre cada any ens ho juguem una mica, de dir, va, aviam com rep el públic. I sempre, bueno, jo crec que el públic està disposat a tot, i aquest any ha estat una festa grossa a cada carrer, a cada cantonada, encara que paréssim, l'aigua, tot. I crec que al final, a l'entrada de la plaça, doncs ha estat super, super xulo. I de forces, jo crec que la despertada sempre és com el pic de energia, va, donem-ho fins al final, i crec que el matí la gent deu haver aprofitat per dormir, i ara a la tarda és com que, va, tornem-hi i recarreguem piles, i aviam ara doncs nosaltres amb el Torratasques, a veure com està la gent, però bueno, jo crec que mirant festes majors d'anys anteriors, la gent està donant-ho tot, i crec que anirem amb bona energia.
1: Una sessió molt tecno, no?, que ha sigut el tema, bueno,
3: sí,
1: l'estil de música que s'ha triat, no?
3: Sí, la veritat, això, innovant una mica, veiem com funcionava aquest any, tots ens motivava molt el tema d'això, d'anar innovant, d'anar provant diferents coses, i que la gent que no s'ho esperi, com sorprendre des d'aquesta perspectiva, i almenys des de baix, des de la gent cridant, saltant, ballant, cantant-ho tot, doncs crec que ens podem fer una bona valoració, i crec que ha anat molt bé.
1: Imagino que igual, no, Adri, que vosaltres també contents de tota la gentada doncs que ha participat amb vosaltres en aquesta despertada, i en aquest cas també hem vist que hi havia una DJ, no?, doncs que estava doncs a dalt del camió carrossa.
2: Sí, bueno, per nosaltres la millor DJ Natura, una passada, és una noia maquíssima i superpassa genial. La veritat és que nosaltres estem supercontents per la despertada, ha funcionat molt bé, la decoració, tot el tema del ganxo, de la temàtica, hem volgut relacionar-ho molt amb la temàtica, i sobretot aquest any el que hem de destacar és la quantitat de gent que s'ha involucrat des dels balcons. És l'any que més aigua ens han tirat croissants, ensaïmades, xutxeries, de tot, una passada. I la veritat és que, sobretot, el que haig de destacar és que no hi ha hagut cap follon, que aquestes hores és bastant difícil la gestió de l'espartada, i superbé la gent, a tope, ballant tot.
1: Que igualment també molts cops no depèn de vosaltres, no, això, però a vegades formen part, no, de... us uneixen a vosaltres, sí. I sempre, per això també és això, vull dir... espartada que agafeu i...

0: que es de fer-se veient la hem vist també doncs, els bars que participen o bars restaurants de la zona ja preparats pel que ha de ser també un dels dies grossos per vosaltres, que gairebé no us deixeu descans de la despertada.
1: Doncs sí, la veritat és que ara ve una de les nostres traques.
2: El torretat que sempre ha esperat per molta gent, amb moltes ganes, i també moltes ganes de nosaltres veure la gent com ho passa, bueno, com ho passa de bé, que sempre ho passa superbé, amb els zebres acompanyant un any més. I res, dos rutes, dos camins que es van creuant doncs, amb diferents bars, que sempre estem superagraïts de poder col·laborar amb ells i que tinguin... doncs les ganes de poder participar en la festa major del nostre poble, i moltíssimes, bueno, aprofito també per donar les gràcies a ells per tot l'esforç que fan i per totes, doncs tot el que ens donen al final, que sense ells doncs el Torretasques, a part de la gent que és increïble, la de gent que ve cada any i que ens dona doncs el seu suport i ens fa... doncs, donar les gràcies als bars que porten doncs, el seu granet de sorra en tot això, i que sense ells doncs, això no podria ser possible.
0: I Adri, en aquest cas vosaltres aneu una mica de relax, no?
3: Avui
0: Torrats ho fiquen tot a tope, els fan descansen, bueno, al matí, no? Una miqueta és el que han fet, alguns han comentat que han anat a fer entrepans al migdia i que per tant doncs, han pogut dormir poques horetes, 3-4 hores i
2: sí,
0: això.
2: Sí.
0: Vosaltres avui descanseu una mica, no?
3: Sí, avui és el dia de descans. Nosaltres hem fet un munt d'activitats i aquest dia és necessari perquè si no, no aguantaríem tota la festa major. I avui és un dia d'anar a sopar, de gaudir al parc, prendre alguna cosa i agafar forces que demà comencen les proves.
0: Això, tema de les proves, se us ha costat gent aquests dies, no sé si també no només a vosaltres, o us han comentat també doncs, gent de la colla que pregunten, que potser doncs, no els teníeu controlats ara fa una setmana, però amb aquests dies que us han anat veient, doncs això, s'han animat o esteu veient aquest moviment a la colla, sigui amb el marxandatge, venut, etc.
2: Doncs sí, jo crec que molta gent de fora, d'altres pobles, preguntant, doncs, això, jo recordo ahir un moment preguntant pel Moifer, com era, què feia, i doncs poder veure doncs, que des de Mollet podem mostrar-nos com som i què fem i que arribi a tants llocs, em sembla molt, molt, molt fort. I doncs, de cara a les proves, jo crec que aquesta gent, si està tan encuriosida per tot el que fem, jo crec que són uns participants més que podem tenir, ja siguin morats, ja siguin torrats, però al final participants de la festa major, que és el que segur que es diu a diferents pobles, però que la festa major, per molt que nosaltres l'organitzem, si la gent no s'hi veu identificada i no creu que hagi de participar o no s'hi sent representada, doncs les proves no les podem tirar endavant, i per tant és un gust que la gent vulgui participar d'aquesta forma i que s'animin tant.
0: Uh-huh. I tu, Adri?
3: Jo ja dic que el tema, per exemple, dels socis està sent una passada. Crec que hem donat el clau amb la temàtica. Hem tingut molt públic infantil que s'ha apuntat a la colla. El tema del marxandatge de samarretes de talles infantils no ens queda cap ni una. De talles grans tampoc, i tenim unes de la talla mitjana, però que no tenim gaire marxandatge ja. I hem de dir que creiem que la gent està a tope, s'ha involucrat moltíssim, i sobretot creiem que l'assistència a les proves serà molt, molt forta.
0: Doncs Adri, Laia, gràcies per ser amb nosaltres avui aquí per fer-nos això, 5 cèntims, una miqueta de com ha anat aquests dies, sobretot el dia d'ahir, i com anirà doncs, en el dia d'avui, si més no, doncs ja queden poques hores, però al final crec que no ho podem comptar els dies molt sencers, perquè l'haver-hi la nit, saps? Et queden aquestes hores mortes
2: sí.
0: De la matinada, que no sabem si compten del diumenge o també de bona part de dilluns, però si més no, fins a dimarts a la nit que hi haurà gresca, i aquí, doncs això, fins al propi dimarts a la tarda anirem parlant, com sempre, amb vosaltres a partir de les 6 amb les colles, perquè ens expliqueu com ha anat tot. Gràcies per ser aquí amb nosaltres.
3: Gràcies.
2: A vosaltres per tenir-nos.
0: I nosaltres, ara que seguim, fem una petita pausa musical i continuem fent entrevistes amb tot el que tenim programat pel dia d'avui.

0: calia parlar. He estat un idealista i un cínic de mal.
1: Festa Major 2026.
2: I a la Festa Major, en el dia d'avui, doncs, us donem salutacions, us parla Emma Balea des del balcó de l'antic Ajuntament. Estem a punt de fer oferir-vos la retransmissió de la Diada Castellera. Ha començat amb una miqueta de retard perquè estàvem esperant allò els serveis sanitaris que arribessin a plaça, perquè sense aquests serveis no pot començar la Diada Castellera. Recordem que avui actuen com a anfitrions Castellers de Mollet i com a colla convidada Moixiganguers d'Igualada. Tenim amb nosaltres la persona de suport de Castellers de Mollet, que ja portem uns quants anys amb ella, és l'Esther Usarralde. Benvinguda, Esther.
3: Moltes gràcies, Emma. Bona tarda a tothom.
2: Per nosaltres aquesta és una diada especial. Estan començant Castellers de Mollet a aixecar ja el primer castell. La veritat és que podem dir quins són els castells que tenen previst, no?, de fer-lo.
3: A Castellers de Mollet ens han anunciat que tenen previst el 5 de 7, que és el que estan fent ara, el 3 de 7 amb agulla, el 3 de 7 i un vano de 5 per acabar l'actuació. Mentre que els Moixiganguers d'Igualada també començaran la seva actuació amb un 5 de 7, un 3 de 8 i un 4 de 8.
2: Bé, per aquells que no estigueu a plaça, dic que aquest castell que estan fent, aquest 5 de 7, és al·lucinant. També comentar la dada de que estem a 32 graus i tu quan veus allò, aquestes pinyes, la gent amb aquestes camises de màniga llarga, i que penses, 32 graus, ho poden suportar? Doncs sí.
3: I tant que es pot suportar. Sempre, jo sempre dic que fer castells és molt de coco, és molt de cap. Els castellers ens anem hidratant durant l'actuació, ens remullem, i sempre trobem aigua i tenim aigua, i ja sabem que no hi penses. Quan estàs allà ficat a dins, no hi penses.
2: Deia jo que és una estructura força complicada, no, Esther?
3: Molt, és una de les complicades i que crida més l'atenció perquè hi ha 5 persones per pis, d'aquí que es digui 5 de 7. Són 5 persones per pis, menys la canalleta, que són les dues parelles de dosos, que em fa il·lusió que veig que les dosos de la torre són germanes, la Paula i l'Èrica. No sé si és de les primeres vegades que crec que pugen juntes i ara la Laura ja ha fet l'aleta del castell. Ara el castell està carregat i com no podrà ser d'una altra manera es descarregarà perquè tenen una solvència els castellers de Mollet impressionant.
2: De fet, hem sentit allò, aquests aplaudiments a plaça, que ha estat el primer castell, i no és veritat el que estem dient, perquè de fet totes dues colles han fet dos pilars caminants per arribar fins aquí a plaça, després d'aquest cercavila que sortia del parc de Can Mulà i que ha recorregut els carrers del centre de la ciutat, i per entrar a plaça han fet totes dues aquests pilars, doncs, com deien, caminant. En aquests moments, Moixiganguers d'Igualada també estan donant suport a la pinya.
3: Sempre. És superhabitual veure com en les actuacions castelleres totes les colles donen suport a les colles que fan els castells durant aquella diada. És una germanor que sempre hi ha, que és molt

0: 19, 5 de 7, número 19.
1: No està gens malament, eh?
0: Molt bé. És un d'aquells castells que implica molta gent. És el que dèiem, no? 5 persones per pis, a banda, al baix, cada baix té el seu contrafort, la seva agulla, les seves crosses, 2 crosses, o sigui que hi ha molta gent i participa pràcticament tota la colla.
1: Ara estem veient, de fet, Moixiganguers farà el mateix castell.
0: Correcte,
1: no?
0: Correcte. I a més, just el munten igual que la colla anfitriona, que Castellers de Mollet.
1: La mateixa estructura.
0: Correcte, la mateixa estructura i en la mateixa posició. El que seria la nostra dreta tenim el 3, l'estructura de 3, i a la banda esquerra tenim la torre, que a torre se li diu, perquè hi ha 2 persones, que depenent de la zona també se li diu un 2.
1: De manera que en el que és les que estan 3 persones s'aixequen 3 amunt i a la torre 2
0: persones. D'aquí 3 més 2, 5. D'aquí l'estructura de 5 de 7.
1: Molt bé. I llavors els 7 pisos.
0: Sí, sí. I la veritat, els 7 pisos. I la veritat que Moixiganguers en porta bastants més.
1: Perquè també portes estadística de Moixiganguers.
0: De les dues colles,
1: Preparada, molt bé.
0: És una colla de nou. Aquest any encara no hem vist aquests castells. Que jo penso que tal i com van, segurament potser podríem veure el primer intent de cara a la setmana que ve, que és la seva festa major. I al final, si et sembla, deixem el número en incògnita, però quan el tinguin descarregat direm quants en porta.
1: Molt bé, doncs, com dèiem, ara Moixiganguers preparant-se per fer aquest 5 de 7, que és el mateix castell que just acaba de fer Castellers de Mollet amb molta solvència, i la veritat és que ha estat allò un visto y no visto, diríem, és a dir, que ho han aixecat molt ràpid i també descarregat molt ràpid, i suposem que Moixiganguers tampoc tindran cap problema. Hem de dir que nosaltres hem preguntat perquè recordem en anys anteriors que hi havien hagut 3 colles i ens han dit, clar, nosaltres a les 7 una cosa així hem de donar per tancada ja la diada de festa major perquè després han de venir geganters aquí a la plaça Prat de la Riba. Recordem que avui és la diada en la que les colles de les entitats de cultura popular tenen doncs, tradicions i costums, tenen concert i ballada, geganters, tenen també plantada de gegants i cercavila, Castellers tenen la seva diada de festa major, clar, i també hem vist allò els torretasques, no?, que tenen la seva torrada.
0: També està la gent, la veritat és que la festa major de Mollet fa molt de goig, tots els actes que es fan, el programa d'aquest any a mi em va encantar, així petitet per portar-ho guardat i saber l'agenda, quina hora i on que et pots trobar. I la veritat és que afavoreix això, 2 colles, tot i que a la gent li agrada veure més colles en una plaça, 2 colles afavoreix a que la diada sigui més àgil i més ràpida.
1: Sí, això és cert, eh? Ens agradaria... Nosaltres estem narrant per a aquelles persones que no us podeu apropar fins a la plaça Prat de la Riba, però la veritat és que, malgrat que fa calor, sí que ens agradaria que si apropés més gent a la plaça. També és veritat el que comentàvem, aquest any la festa major de Mollet ha caigut al vell mig del mes d'agost, hi ha molta gent també fora de vacances, però aquells que esteu a casa, si us heu despistat, veniu cap a la plaça perquè fa molta patxoca veure com s'enlairen aquests castells cap amunt, i la veritat és que, evidentment, també als castellers tenir-ne públic els hi agrada, no? Perquè ho fan realment perquè la gent disfruteu. En aquests moments són 2 els que estan...
0: No, terços.
1: Terços.
0: Pinya,
1: segons,
0: terços. Ara pujaran els terços de la torre. I ara ja s'estan preparant les quartes del castell. I veiem com ja tot el tronc està damunt de la pinya. Quan diem tot el tronc, volem dir totes les persones del castell que es veu. A mi sempre m'agrada remarcar que a baix hi ha una part superimportant que sense ells no tindria sentit, que és la pinya dels castells. I ara ja veiem com les quartes de la torre s'estan col·locant. La canalleta comença a pujar també. Veiem com porten els carros.

0: cascos, amb les fundes, identificada amb el seu nom.
1: Amb el seu nom, sí, és veritat, eh? Tant Castellers de Mollet com ara Moixiganguers veiem doncs això. L'Aran està pujant.
0: Totalment, perquè així identifiquen també el seu cas, perquè a vegades quan tens molts, són cinc, aquí per exemple són dos, quatre, sis cascos, i cada cas té la seva mida.
1: Perquè clar, perquè ara l'enxaneta, no?, ha d'anar cap al que és la torre i cap al que és, no?
0: Correcte, el 5 de 7 té dues estructures, o sigui, dos poms de dalt, llavors l'enxaneta ha de fer dos aletes. Val, que ara comença la lua, crec, que posa des d'aquí, si no em falla la vista, fa la primera aleta del test, aquí l'acostador que ens mirava, i ara està fent el pas per fer la segona aleta.
1: Molt bé.
0: I ara baixaran, comencen a baixar, i a part del cas, si et dones compte, també porten protecció a la boca. Sempre és prevenció. Tot prevenció, sempre, al igual que les ambulàncies és per prevenció, no vol dir que hagi de passar res, perquè a més són dues colles. Per exemple, en Mollet aquest any no ha caigut. Han esmuntat dos castells, crec, i Moixiganguers van caure un pilar de sis, o sigui que són colles solvents i que no han de patir cap caiguda.
1: Però tot i això, doncs, el que es vetlla és per aquesta seguretat, no?, sobretot els més menors que pugen més en l'aire.
0: I fins i tot a vegades potser assisteixen alguna persona de la pinya que s'ha marejat o que té alguna incidència, però que normalment és per prevenció i hem d'estar sempre.
1: Esther, ara ens dius la xifra d'aquest castell, quantes vegades ho han fet Moixiganguers?
0: Moixiganguers aquest any és el quart, però en tota la seva història, que van néixer el 1995, 155.
1: D'un-hi-do, d'un-hi-do. Escolteu una cosa, ens quedem amb aquesta xifra, hem fet la primera ronda, retornem allò la connexió a l'estant que Ràdio Mollet ha instal·lat a plaça Catalunya, perquè em consta que deu estar esperant en allà el president de la colla gegantera, José López, amb qui també volem parlar per saber-ne de com tenen organitzada. Quan tinguem allò, doncs, possibilitat, us explicarem com ha anat aquesta segona ronda i, si és possible, retransmetre-us en directe la tercera ronda de Castellers de Mollet i Moixiganguers d'Igualada. M'he despertat d'aquest

0: Festa Major 2026.
1: I nosaltres, després d'aquesta connexió que hem fet des d'aquí ben a prop de plaça Catalunya, aquí a la plaça Prat de la Riba, on s'està fent aquesta Diada Castellera, el que tenim ara aquí i al nostre costat és el José López, és el president dels Geganters de Mollet, a qui saludem. Molt bona tarda, José.
2: Molt bona tarda.
1: Què tal, com anem de veu? Perquè ets president, no?, de la colla gegantera de Mollet, però també doncs, aferrim a la colla Morada, i per tant aquests dies que porteu, imagino, tu has d'anar combinant tot com pots i sent omnipresent.
2: Es fa el que es pot, sí, al final tothom estem a moltes entitats i ens hem d'anar repartint i hem d'anar fent de més i de menys.
1: Avui volem parlar perquè tot just ara a les 6 ha començat aquests inicis de la tercera convidada dels gegants de Mollet amb els gegants de Lloret de Mar. Explica'ns una miqueta com es preveu el dia d'avui.
2: Bueno, molt bé, sí, des de les 6 tenim la plantada a la plaça de l'Església i ara i 45 doncs, començarà aquesta cercavila i doncs, molt contents de fer aquesta tradicional passejada de gegants a la Festa Major d'estiu i des d'aquests últims anys doncs, poder fer una convidada, és a dir, que també vinguin colles a l'estiu al voltant del 15 d'agost, que costa molt trobar-ne colles i aleshores doncs, sempre estem molt orgullosos de poder tenir convidats.
1: Uh-huh. En el dia d'avui, quins són els gegants de Mollet que hi són presents? Perquè jo crec que la gent els veuen, però encara els hi falta molt saber qui és qui, i que imagino que avui també, i quan sortiu, sobretot per Festa Major, no? Doncs és un dels moments en què potser la gent doncs, és el moment de dir-los i que s'ho aprenguin i que ho coneguin, i perquè val la pena també, perquè és història de Mollet.
2: Doncs sí, quan estem ballant per Mollet, normalment la gent se t'apropa, et pregunta com es diuen, per què es diuen així i tal, i aleshores doncs és un... doncs t'expliques la història i tal, i sigui això, que cada cop hi ha més gent interessada per gegants, són cercaviles i són balls a la plaça que agraden molt, i aleshores doncs molt contents de que això, de que s'interessin, també perquè portem fent feina a les escoles, anant a donar xerrades, anant a explicar precisament això, i aleshores doncs cada cop més infants coneixen els gegants.
1: Aquests gegants, explica'ns... com van vestits, ja en vam parlar, no?, també fa uns mesos doncs, que s'estrenaven i ja s'han estrenat, no?, i que vull dir que aneu de bastanta estrena, no?, perquè fa doncs, el vestuari en els últims anys que s'ha anat renovant tot plegat.
2: Sí, al final tots els tratges són nous, més o menys, o sigui, els del Vicenç i la Marinette va ser el 2019 que es van canviar i es va donar una nova estètica, i el del Mir i la Guillema, tot i que es van fer iguals, es van fer l'any passat, aleshores doncs, són radiants, encara tenen aquesta textura nova i bonica i no desgastada, aleshores doncs, realment contents d'això, de poder-los lluir pel poble, per la ciutat.
1: Explica'ns avui, s'ha començat amb aquesta plantada, es fa la cercavila i després la ballada final a un quart de nou, per tant que encara hi ha temps, no?, per aquells que ens escoltin i que no sàpiguen avui el que fer, doncs que doncs, es farà això aquí, a la plaça Prat de la Riba. Com és una ballada de gegants? Quanta gent en formeu? Com ho aneu fent també al portador, que això va canviar, no?, també perquè el pes al final doncs, també cansa, i imagino que no s'està tota l'estona una persona allà sota.
2: Sí, al final realment, o sigui, els portadors doncs anem canviant, canviem a cada cançó, fem com si fos una mena d'alineació, diguéssim, on cada gegant el porta un agent, o sigui, tenim quatre portadors per gegants, i aleshores doncs és una cercavila corteta, és una cercavila tranquil·la, anem fent canvis, ens ho passem bé i aleshores doncs una miqueta això.
1: Us apropa gent aquests dies que potser volen formar part de la colla, més dels que aneu trobant, no?, i que us van apropant al llarg de tot l'any, però en aquests dies doncs, que la gent surt i que al final doncs, els gegants són molt, molt visuals i que agraden també molt als nens, i llavors si això li agrada a un nen acaba involucrant a les famílies, com bé ara ens preguntaven, no?, un nen que volia anar a veure els gegants però al final anava acompanyat del pare i la mare, òbviament.
2: Sí, això sempre ho diem, que hem de convèncer el nen i els adults et venen. Sí, no, s'apropa gent, també s'apropa gent d'altres entitats que ens vol donar un cop de mà, que porten figures en unes altres entitats i volen provar els nostres gegants. Saps? molta germanor i aquesta gent doncs al final també la lies perquè vinguin a la teva entitat i al final se la facin seva i també formin part de gegants. I aleshores doncs gegants portem aquests últims anys doncs en expansió, creixent molt. També això, també ahir vam estar donant un cop de mà a nivell musical amb el Moifer, avui gent del Moifer ve a donar-nos un cop de mà a nosaltres a nivell musical, aleshores, i una bona sintonia entre totes les entitats i és d'agrair i és de gaudir, de festejar.
1: I des de la colla gegantera, el fet de ser a plaça en aquesta entrada que es va fer com a membres de la cultural, no? Què significa també per vosaltres?
2: Com a colla gegantera, al final contents, perquè nosaltres sí que no hem tingut mai aquesta problemàtica, perquè els gegants sempre han entrat a plaça i sempre fan el seu ball tradicional, el ball de Mollet, que només es fa dos cops a l'any a la Festa Major d'Estiu i d'Hivern. I aleshores, doncs, però molt contents de poder estar acompanyats i de que al final tota la cultura popular, sigui més institucional o no, o sigui de la ciutat o no, doncs tingui aquest espai. I després també, i aprofito, com a José López, sí que molt content, molt orgullós, molt emocionant, això de que les figures entrin a plaça, de que la Santa Teca per fi pugui estar davant del pregó. Això va ser una cosa que ahir em va emocionar molt, perquè han sigut molts anys de reivindicacions, de lluites, de reclamacions, de discursos, de cada cop que teníem el micro de Ràdio Mollet al davant, doncs deixant a la matraca de que les bèsties i les figures havien d'entrar a plaça. Aleshores, doncs, que aquestes coses es facin realitat, doncs és un motiu d'orgull per tota la gent que ha estat i que estarà.
1: Tot i així es va seguir el protocol i crec que els gegants van ser els últims a entrar i després va venir el Pilar, no?
2: Sí, exacte. Sí, els gegants, òbviament, vam fer un passadís perquè entressin les figures i els gegants van entrar al final, després van venir el Pilar de Castellers i després vam fer el ball de Mollet, que jo crec que és un dels moments més esperats del pregó, almenys per nosaltres. Sí que això, ahir vam estar una miqueta patint perquè hi havia núvols, hi havia aquesta alerta de pluja.
1: Tots vam patir, eh?
2: També hi havia molt de vent que per portar gegants doncs ens costa, i aleshores doncs al final que tot sortís bé i que tot anés perfecte doncs és un motiu de satisfacció.
1: I ara de quins ho deies, després d'aquesta entrevista ja marxes pitant perquè en 7 minutets ja comences a ser present. Què és el que farà avui el president de gegants? També t'hi ficaràs a sota? Voldràs estar una miqueta que tot vagi correctament? Una miqueta, quina és la tasca que tens pensada fer?
2: Sí, no, sí, em toca estar a sota dels gegants. També, o sigui, aquí a gegants tenim els càrrecs com repartits. Jo sóc el president més a nivell institucional, més a nivell de ciutat, de comunicació i tal. I durant la cercavila el que tenim és la figura del cap de colla, que és l'Edgar Gaig, que és l'encarregat de dir on anem a cadascú a ballar, de dir quina formació seguim i una miqueta de repartir aquestes cercaviles i de parlar amb la colla de fora i tot això. Aleshores, jo ahir em va tocar estrenar, bueno, portar el Vicenç, que l'havia portat molt poquet, o sigui, en cercavila mai l'havia portat, l'havia ballat aquí al Mercat Vell algun dia de pluja i alguna cercavila d'aquestes tècniques d'anar-los a guardar, però sí que ahir va ser ballar el Vicenç i sí que també això va ser molt emocionant, portar el gegant de la teva ciutat i molts nervis i molta por. La veritat, la paraula era por i respecte a dir cuidao, que no se te caiga.
1: Clar, dic jo, la por és això, no? De veure que no t'entrebanquis, que no et confiïs i que caure amb un gegant, imagino que ha de ser el pitjor
2: així,
1: que...
2: Així com amb una altra figura doncs, pots fer més el bèstia, pots fer més el cau, has de donar joc, diversió i tal, amb un gegant solemne, que és la figura més antiga de la ciutat, doncs vas això amb molt de compte i tal, però bueno, que igualment després a la que portes mitja cançó tires i ja...
1: Canvia el fet de portar un gegant d'aquestes dimensions? Ho notes, això, com...?
2: Ho notes molt. O sigui, el gegant se t'ondeix vas cap al fons de la terra, o sigui, jo ho dic, algun dia sortiré que tinc els peus clavats a la terra, o sigui, notes el grau, la pressió, o sigui, al centre de gravetat, dius, me voy para el centro, o sigui...
1: I que no és el mateix, potser, amb una plaça, podríem dir, sense relleu, que no aquí, que tens aquestes llambordes una miqueta amb tot que...
2: Clar, igual que no és el mateix quan es fa l'espectacle de Sant Vicenç, que balla el Vicenç a les fosques amb foc i tal, i, per exemple, l'any passat amb la plaça mullada. O sigui, que jo no el ballava, o sigui, los profesionales. però clar, o sigui, òbviament costa molt més.
1: Doncs José, gràcies per ser amb nosaltres. Això, als oients, sapigueu doncs, que ja doncs, ara doncs, comença també aquesta tercera convidada dels Gegants de Mollet amb la Cercavila, tots ho rep, 3 minutets, i que aniran pels carrers del centre amb la ballada final a la plaça Prat de la Riba, un cop ja hagin acabat doncs, els castellers de Mollet. Així que molta sort i ens anem veient això per aquí, pels carrers de Mollet, José.
2: Moltes gràcies per convidar-nos i falera gegantera.
1: Nosaltres que continuem i ho fent amb una connexió, com bé deia, dels castellers de Mollet que estan aquí a tocar a la plaça Prat de la Riba i que l'Emma des del balcó doncs, ens comentarà com està anant tot plegat. Imagino que ja haurà començat o encara no, Emma?
3: Doncs sí, Joel, s'ha iniciat ja la segona ronda. No és que estiguem fent boicot als castellers de Mollet que ja han actuat i han fet el seu segon castell, però en aquests moments, notablement, és la colla convidada moixigangués els que estan enlairant doncs, el seu segon castell, que jo crec que és el de més envergadura, no sé, ara ens ho dirà jo la... No sé, posa una cara així, l'Ester Rosarralde. L'Ester, recordem, és membre de Castellers de Mollet i la tenim jo sempre, any rere any, en aquesta retransmissió en directe de la Diada Castellera de Festa Major perquè ens doni suport, perquè ella és la que és una entesa en aquestes estructures humanes. Jo deia més complicada perquè és un 8, un castell de 8.
4: Correcte, és un castell de 8, és un 3 de 8, és una estructura més... Es podria dir més difícil de defensar que un 4, que és el que veurem si tot va bé després, per part de la colla d'Igualada. Perquè un 4 és com més estable. L'estructura del 3 és un pèl més fràgil.
3: Però tu diries que, per exemple, l'estructura del castell que hem vist, de Castellers de Mollet, que ha estat una passada, ha estat allò un 5 de 7 amb agulla, no?
4: No, un 3 de 7 amb agulla.
3: Això, un 3 de 7 amb agulla, que, clar, veus allò, unes persones al mig, allò, un pilar, al mig d'un castell, és més complicat que no passa aquest?
4: Ai, aquesta
3: pregunta del milió, no?
4: Difícil, els castells amb agulla són tots difícils i més, jo els considero més complicats perquè a banda de l'estructura normal del castell, al mig, mentre es va muntant el castell, es va forjant el pilar, l'estructura d'un.
3: Sí, sí, ho hem vist.
4: I sembla que les persones que pugen, tu quan has dit, ai, no, sí que l'estan pujant ara. L'estan muntant.
3: Ah, és que l'enxaneta no, ja ha fet l'aleta i semblava que, dic, encara si estan encara pujant al pilar.
4: Clar, donava la sensació que el pilar toqués l'estructura i no. Però és que dona... Mira, és que, si em permets, aquests castells o en aquesta colla, els moixigangués d'Igualada, dona goig veure'ls, dona goig veure com munten els castells, com ho fan, és una colla de nou, és una, es veu en aquest, em dius, ostres, a aquest castell li falta un pis.
3: Però penseu una cosa, és que ara el castell de Moixigangués supera el balcó de l'Ajuntament, el tenim allò, ens està superant de llarg, allò, una persona sencera.
4: Més d'una persona, tenim les tintes del castell, la parella de dosos que ara està baixant, i la costada i l'enxaneta, és... Impressiona, si ja impressiona veure'l des de baix, els castells, veure'ls des d'aquí, aquesta visió privilegiada que tenim, és un luxe. I també és normal veure aquest tremolí. Si et veus, és un tremolí, però és un tremolí normal, no fa patir.
3: Home, només faltaria si no tremolessin allò.
4: No, perquè la gent es pensa, la gent ja veu aquest tremolí petit i ja pensa, ostres, ai, no, no. I ja quan veus que es relaxen, comencen a saludar-se, a baixar, a baix a la pinya, la canalla també es saluda, es felicita, és molt maco.
3: Castell descarregat, suposem que sentiu allò els aplaudiments a plaça. S'ha anat omplint, no sé si és que estaven escoltant Ràdio Mollet, ja ha dit la gent, ei, que ha començat castell, i s'han vingut cap aquí, però el cert és que ara comença a fer més patxoca aquesta plaça Prat de la Riba, sí o no?
4: I tant, comencem a veure a samarretes torrades,
5: samarretes torrades,
4: i com sempre, i sempre ho repeteixo, hi ha gent d'altres colles de la comarca, que això fa il·lusió veure els companys castellers.
3: I tant que sí. Escolta'm una cosa, Esther, ja que has portat les estadístiques, la segona ronda, la que han fet Castellers de Mollet, aquest 3 de 7 amb agulla, a veure, com ho tenim, allò, en l'estadística?
4: L'estadística, aquest any és el quart 3 de 7 amb agulla que s'ha fet, i de tota la història, el número 25.
3: Molt bé,
4: número,
3: molt bé.
4: Número maco, no?
3: Número rodó d'aquests de celebració. Està bé, està bé. I aquest de 3 de 8 de Moixiganguer?
4: Aquest 3 de 8 és el número 9 d'aquesta temporada i de la seva història, el 96.
3: Déu-n'hi-do, quina carrera que porten aquests moixiganguers, eh? Dèiem allò d'on començar, que és Colla de Nou, que estan allò ja fent castells de nou. Ens comentaves que la setmana vinent és festa Igualada, no?
4: Sí, és la seva festa major, és una de les actuacions més importants en el seu calendari, i d'aquí també Més i Escaig, concurs de castells a Tarragona, que ells aniran a la jornada de diumenge.
3: Que jo no sé, Castellers de Mollet, si aniran a Igualada o no, per això de que fan... No? Aquest any no. Ho dic allò perquè hi ha molt bon entès entre totes dues colles, perquè Moixiganguers l'any passat també van venir, no?
4: Moixiganguers és una colla amiga de Mollet. Portem molts anys, tenim molt bona relació, i sempre, cada any coincidim una... Aquesta segur, dues, depèn també del calendari, perquè el calendari casteller és complicat de tancar. Quan li expliques a la gent que el calendari el tanques d'un any per l'altre, o sigui, ara ja s'està treballant...
3: En el 2027.
4: Correcte. Correcte, perquè hi ha colles que tenen agenda tancada, o hi ha colles que fins i tot els hi demanes a dos anys vista, les colles més grans, vull dir.
3: Això ni als restaurants de Michelin.
4: Ni els Michelin, ni els Michelin, ni res, no, has de... Hi ha acords, tu vens, jo vinc, hi ha intercanvis que es diuen... Hi ha les colles també padrines, que quan neix una colla castellera hi ha colles padrines. És un intríngulis, hi ha una...
3: Ara que comenta l'Esther el tema de padrines, en començar l'actuació hem vist allò dues dones, una més gran, una més jove, d'aquí de Castellers de Mollet, que rebien una camisa. I nosaltres dèiem, ai, que potser s'estrenen. Explica'ns això de les camises. És a dir, per aconseguir la camisa de casteller... has de passar com un procés, no? No és allò de dir, ai, m'apunto a la colla i ja tinc una camisa.
4: No, la cosa va així, és un procés, no és un període de prova, perquè no, sinó és demostrar que tu entres a fer castells perquè t'agrada, que tindràs un compromís, perquè si es donés camisa a tothom que ve a l'assaig, les fàbriques no donarien a l'abast de crear camises. No, és... Ara hi ha colles que tenen pues, un mínim de 10 assajos, d'altres colles que són 5, això cada colla ho estableix. I en el moment que han superat aquest període o aquesta sèrie d'assajos, se'ls fa entrega de camisa. Mollet té, podríem dir, tres moments d'entrega de camisa així més importants. No? Un és abans de festa major... Un altre és abans de Gallecs, de la Festa Major de Gallecs, del mes passat, del mes de juliol, i abans de Diada. Això no vol dir que algú entri i en un assaig després se li faci entrega. No, això se li fa. Val? Però, i després, una altra cosa que hi ha...
3: M'has dit allò, el bateig.
4: Correcte.
3: No sé si avui veurem batejos,
4: sí, però... Jo crec que sí, és el bateig amb la... T'has de batejar com a casteller, has de rebre la benedicció, no?
3: L'aigua beneïda.
4: L'aigua beneïda que ruixaran aquestes persones que estrenen camisa.
3: El cert és que ara estem allargant aquesta retransmissió perquè fins ara no us hem fet cap retransmissió en directe de l'actuació de Castellers de Mollet. Únicament us hem parlat en el moment que aixecaven, que enlairaven castells moixiganguers, i donat que és la tercera ronda i, per tant, el darrer castell que realitzaran Castellers de Mollet, si ens ho permeteu, esperarem aquests 5 minutets, que és el que comporta enlairar, no?, allò, aixecar un castell, perquè ja s'estan preparant. Recordem que és un 3 de 7.
4: Correcte, és un 3 de 7. És una mateixa estructura que abans. Val? El que en aquest cas no portarà el pilar al mig.
3: I per estadística, com ho tenim, això?
4: Estadística, Castellers de Mollet aquesta temporada en porten 10. en Déu, allò carregats i descarregats, i en la seva història, sent. Ei, molt bé, molt bé. Ui, doncs, escolta'm, no ho ha vist la tècnica, no ho ha vist clar, això, eh?
6: La, hi ha d'haver-hi algun, ara han desmuntat, no, al peu. Ara ho estan, bueno, ara diuen fora, fora, però és en plan, si veieu com es riuen, ja hi ha molt bon rotllo.
4: És a dir, la pinya que estava ja muntada i que nosaltres pensàvem, escolta'm, això doncs aixeca jo un pim-pam.
6: Saps què crec? Jo en el moment, mentre estàvem explicant que s'estava muntant el castell, s'ha mogut massa. En el moment que s'ha tancat la pinya, tancar la pinya vull dir que la gent s'ha anat acostant i arrambant-se, per així dir-ho malament, la paraula.
4: No, no, és que s'arramben, eh?
6: S'arramben. S'ha mogut, llavors segurament s'haurà desplaçat i haurà perdut la forma, que se li diu. Ara veiem com el Javi torna a quadrar el castell, torna a prendre aquestes mides amb el Maroto, l'Héctor i el Warrior, que són els baixos. I ja va
4: sí, escolteu una cosa, això de que va mesurant, és que ella es posa al mig, no?, d'entre dos companys i amb el que seria les esquenes, sí, les patlles, no?
6: I els colzes també, si et dones compte, els posa, els agafa els braços, mira, ara ho veiem des d'aquí.
4: Sí, així horitzontal.
6: Sí, i vam mesurant mides i veus com s'acaben de rectificar i tal.
4: Ara. Doncs sí, ara ho tenen. Escolteu una cosa, això s'està allargant una miqueta, crec que teniu convidada aquí a l'estand de Ràdio Mollet, així que us retornem jo la connexió i tan bon punt finalitzeu aquesta conversa, sí que us demanarem pas per explicar-vos com ha anat allò aquest fi de Diada Castellera a Mollet del Vallès. Tant de bo us puguem narrar el darrer castell, ja sigui de Castellers, ja sigui de Moixiganguers, perquè Castellers, més enllà d'aquest castell, tenen previst fer un bano? Espera, que l'Ester estava aquí, doncs, hidratant-se.
6: Sí, tenen previst fer un vano de 5, que seria aquesta estructura, recorda un vano. Per què se li diu vano? Perquè al mig anirà el pilar més alt i a banda i banda portarà un pilar cadascun.
4: Molt bé.
6: L'estructura de vano, un pilar de 5 i dos de 4.
4: Bé, doncs intentarem, si més no, explicar-vos aquell vano. Us retornem ara sí a l'estand de Ràdio Mollet, aquesta connexió. Nosaltres no ens ho perdem, aquesta actuació, perquè està sent una passada.
1: Gràcies, Emma, per aquesta connexió llarga que hem fet des de la plaça Prat de la Riba amb aquesta Diada Castellera dels Castellers de Mollet. A la Marina Escribano, que estava aquí, que l'havíem d'entrevistar, i ens ha dit, deixeu-me anar cap allà, que també vull veure com fan aquests castells, ja que coincidia l'entrevista, però al final, per temes de connexió, s'ha anat allargant, i per tant, nosaltres avancem una miqueta aquesta programació que teníem avui, i parlem del concurs de disfresses de paper de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca, que té lloc just demà a les 12 del migdia, i ho fem amb la seva presidenta, amb la Montserrat Cabarroques, a qui saludem. Molt bona tarda.
7: Bona tarda i bona festa major.
1: Montserrat, explica'ns, perquè aquest acte...
7: Demà en tenim dos d'actes, perquè ja vam començar l'any passat i va tenir bastant èxit. Primer farem de 10 a 12, o sigui, un taller de barrets de paper per nens de 4 a 12 anys. Vale. L'hem posat de 4 a 12 anys perquè ens sembla que més petits els hi fan els pares, vull dir, no val gaire la pena, no? Però bueno... Dintre del col·leccionisme el barret té importància, perquè hi ha gent que en fa de col·lecció de barrets, i a més si vas a museus de vestimenta i així, el barret és important. I després tenim a les 12 el desè, que és el que fa 10 anys ja, que farem el concurs de disfresses de paper, que des de fa uns anys està obert a tots els públics, o sigui, des de 0 anys fins que vulguin. Vale? El que sí és veritat és que el d'allò del concurs és que la disfressa té que estar feta sencerament de paper.
1: Clar, aquí fica el programa, fica consulteu bases, no?
7: Sí, té unes bases, i les bases és que no pot tenir, perquè clar, ens vam trobar que quan ens vam despistar una mica doncs ens portaven coses fetes amb goma eva, amb plàstics... No, volem paper. paper reciclat, paper de diari, paper cartolina, paper matxé, paper de seda, paper... De papers n'hi ha molts, i si es volen fer coses maques, es poden fer, perquè es poden fer amb retalls de papers de qualsevol cosa, vull dir que...
1: La gent
7: no.
1: Per això ja ve de casa amb la disfressa feta.
7: Ve de casa amb la disfressa, sí, no fem la disfressa aquí, perquè això va ser algo que vam discutir en el seu moment, però fer una disfressa, si vol ser una disfressa una mica amb cara i ulls, porta molt temps. Una altra cosa és que agafis una caixa de cartó i facis un forat i la pentis, però no és això. Volíem disfresses una mica més elaborades, no?
1: Es corre la veu també perquè la gent hi participi, perquè per molt que estiguin al programa segur que sempre hi ha algú que ho veu i potser abans, no sé si
7: home,
1: es mira les bases i participa, però després deu haver-hi la gent que mai falla en aquesta cita.
7: Tenim gent que és des del principi ens està venint, però sí que també és veritat que ha davallat una mica els dos últims anys de venir gent. Ens havia vingut inclús gent de fora, de la Llagosta, de Parets i així, i ara no ens sol venir. Potser perquè s'ha passat a dilluns, i dilluns no és festa tot arreu, no? I a lo millor no va tan bé. Però sí que tenim els nostres incondicionals de tots els anys que sempre venen, i sobretot els adults, que ens va sorprendre molt que els adults els hi ha agradat que els poguéssim incluir, perquè no hi estaven al principi. I ara doncs hi són, i la veritat és que ens ha sorprès molt com es treballen les disfresses. I a vegades són molt senzilles, però són molt maques i molt vistoses.
1: Clar, són 13 anys ja fent aquest acte, aquest concurs.
7: No, 13 no, 10. Han posat en el d'allò la mateixa equivocació de l'any passat. Portem 2 anys portant 13 anys.
1: I nosaltres ho repetim i ho llegim i ho diem malament.
7: 10 anys, justos.
1: Doncs que ens quedi bé també doncs, anotat, que a part és un número fàcil,
7: perquè
1: número 2, 10.
7: Perquè l'associació ho portem tot controlat i és el 10è aniversari.
1: Doncs són de 10 anys i hi ha regals per als guanyadors. Com ho fareu?
7: Sí.
1: Primer, segon i tercer?
7: Fem de 0 a 3 anys un premi, de 4 a 6, de 7 a 9, de 10 a 12 i de 13 a 16. I després a l'adult femení i a l'adult masculí. I bueno, són regals que els anem sempre a comprar a la botiga Squint, perquè col·labora fent-se un descompte molt agraït. Vale? Participa d'aquesta manera fent un descompte. I els dels barrets, tots els que venen a fer un barret de paper, se'ls dona un petit obsequi que serà una bossa de llaminadures.
1: I qui és la persona que els ensenya a fer aquests barrets de paper?
7: Pues tenim, sempre ens ve la Eva Font, de part de la nostra associació, la Dolors i la Diana, que ajuden, però l'Eva és la més tècnica, i aquest any em sembla que també vindrà el José, o sigui que aquests seran els artífices dels barrets de paper. Vale? Tenen molts papers de diferents per poder-lo fer, moltes coses per poder-los adornar, però també tot de paper, eh? Tot és de paper.
1: Uh-huh. Per tant, des de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca, podríem dir que aquest dilluns és el vostre dia gran de festa major, sent protagonistes, els altres ja és com a
7: col·laborador.
1: No, què feu més? També?
7: Bueno, fem el dimarts, col·laborem amb els Morats, ells fan el concurs de truites, nosaltres, perquè ells no sàpiguen de qui són les truites, els ajudem a recollir les truites i els hi posem un número, ells no saben de qui són aquelles truites, ells fan de jurat i per tant donen els premis, i nosaltres el que donem és un vermut. Donem un vermut al refresc, si algú no vol vermut, i el vermut, tenim l'antiga bodega Segalés, que
1: ha continuat
7: amb el de cada any de regalar-nos el vermut gratis perquè el puguem donar a la gent. Mm-hmm, o sigui que estarem el dimarts a partir de les 12 en el mercat municipal, amb el concurs de truites dels Morats i nosaltres repartint el vermut.
1: Molt bé, doncs imagino que això, aquests actes que fan poble, que ens agrada també escoltar, no? En aquest cas la bodega Segalés, no? que hi continuï.
7: Pues sí, a veure com a associació ens va fer molta il·lusió que una bodega tan antiga i tan emblemàtica de Mollet no tanqués les portes, que agafés un relleu. I la veritat és que hi he estat i convido que hi aneu, eh? Mm, és molt agradable, sí.
1: Hi ha hagut canvi, no?, també d'aquest restaurant, podríem dir, entre cometes, gastrobar.
7: Sí, bueno, és un gastrobar molt, un petit tas, però, a més, les begudes són quasi totes de proximitat, tret de les típiques de tota la vida, però no hi pots anar a comprar una Coca-Cola de 2 litres ni una Fanta. Uh-huh. No, això és, són begudes de proximitat, però molt bones i molt maques. I també tenen una mica de sortiment, tenen un vermut sense alcohol, per gent que no pugui beure alcohol, tenen... està molt bé.
1: I està bé també que col·laborin amb les associacions...
7: Home, nosaltres ho agraïm molt, perquè les associacions no tenim a vegades recursos per cobrir-ho tot, no?
1: I que si més no, molts deuen pensar què guanyem amb això, i al final, mira, estem parlant aquí per la ràdio de l'antiga bodega Segalés i també doncs, aquest feedback que reben...
7: No, i a més, a veure, si no la conegués, però havent-la conegut i havent-hi estat... La recomano totalment. És un puesto on estàs entranyable, tranquil, i un puesto entranyable, entre les botes, entre... està molt bé, molt bé.
1: I ara continuem, després d'això que ens has comentat, no?, del concurs de disfresses, del taller de barret, després des de l'associació, després d'aquests dies, uns dies bueno, de vacances, com està el calendari?
7: Sí, bueno, el dia 6 de setembre comencem amb el mercadet de cada primer diumenge de mes, i el dia 19 de setembre, un dissabte, fem la fira de l'euro, uh-huh, el mercat de l'euro, uh-huh, o sigui que ja començarem a moure'ns, perquè després ja tenim programat el mercat cada mes, més després tenim la fira del disc, una altra vegada, vull dir, ja anem fent.
1: Molt bé, doncs, Montserrat, ja ho hem tractat tot. No sé si volies dir alguna coseta abans, si han de ser-hi una estona abans de les 12 perquè
7: no,
1: és el concurs...
7: No, poden, de 12 a 12 i mitja és la recepció de la canalla i de la gent que ve. I després el jurat és el que fan un passe i el jurat és el que decideix i a la una donarem els premis. Uh-huh. Vale? I també hi haurà llaminadures per tots, vull dir, per uns, pels de barrets i pels de no barrets.
1: Uh-huh. Molt bé, Montserrat, doncs gràcies per fer-nos això, 5 cèntims del que serà aquest acte de demà, d'aquest taller de barrets, el concurs de disfresses de paper, el desè any que es fa, i gràcies per haver-nos això, doncs, acostat.
7: No, bueno, i moltes gràcies a vosaltres també, perquè d'alguna manera en feu difusió, que hi ha gent que potser no pot sortir de casa, i d'aquesta manera se'n fa 5 cèntims del que hi ha en el poble, no? De tots modos, jo convido a la gent que surti, i si no pot caminar, que s'agafi uns 600 com jo, però que ho faci.
1: Ara que és bona hora, no? Potser ja comença a córrer una mica el vent. Ahir s'estava perfecta.
7: Ahir s'estava perfecta. Ahir va ser un dia perfecte, perquè l'any passat vaig passar una calor en el pregó.
1: La gent ho va agrair ahir en el pregó, i ara avui ja comença potser una miqueta...
7: Sí.
1: No diria, ara... no diria refrescar, però si no estar-s'hi millor.
7: Però com a mínim fa una mica d'aire, que ja és molt. Doncs... molt bona festa major a tothom. Sortiu al carrer, mireu a la gent, saludeu a la gent, que a vegades veiem a la festa major gent que fa molt temps que no la veiem. I bueno, us esperem demà i demà passat.
1: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
7: Vale, adéu.
1: Nosaltres, doncs, que fem una petita pausa musical per continuar, que l'hem, aviam si podem connectar amb ella i que ens digui ja si ha finalitzat o no aquesta diada castellera, per després continuar amb totes les entrevistes que tenim programades. Per tant, fins aquí uns minutets. Les...

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Festa Major 2026.
2: Bona tarda de nou des d'aquí, des de la plaça Prat de la Riba, des del balcó de l'antic Ajuntament. Anem a explicar-vos què és el que està passant en aquesta Diada Castellera, que està a punt de finalitzar, perquè hi ha hagut allò una actuació de castellers de Mollet, però que ha quedat en tentativa, ara ens ho explicarà l'Ester. Hi ha hagut actuació de moixiganguers d'Igualada, en aquesta tercera ronda, que sí que han carregat i descarregat, tot i que han fet una figura diferent a la que ens havien anunciat. I ara, doncs, són castellers de Mollet que intentaran de nou aquest castell que hem dit que havia quedat com a tentativa. Ester, explica'm allò de forma resumida que ha passat aquí, a la plaça.
3: Doncs que castellers de Mollet a tercera ronda l'ha iniciat amb un intent desmuntat de 3 de 7, estava tot el tronc a dalt, l'enxaneta estava bastant amunt, però han escoltat alguna indicació que han manat tirar el castell avall, l'han tirat avall, i llavors mentre analitzaven què havien passat, a moixiganguers d'Igualada ha tancat la seva actuació de castells de tercera ronda amb un 2 de 7. Ens havien anunciat un 4 de 8. Jo crec que també no l'han fet perquè avui han arrossegat poques camises.
2: El 4 de 8 sí que l'han fet, no?
3: No, han fet el 3 de 8.
2: Ah, perfecte, sí.
3: A tercera ronda ens havien anunciat el 4 de 8, però han fet un 2 de 7, que és el que et deia, amb una tranquil·litat i una confiança, la Mireia Prat, que és la cap de colla de moixiganguers, ha donat mínimes indicacions. És un castell que s'alçaven de memòria i ara Castellers torna amb aquest 3 de 7.
2: Doncs esperem a veure si el aconsegueixen, us ho explicarem, però després de retornar-vos ara aquesta connexió novament a l'estand de Ràdio Mollet, perquè sabem que teniu convidada, no la volem fer esperar més, així que després us demanarem allò pas quan acabeu l'entrevista per explicar-vos què és el que ha succeït aquí a plaça.
4: Doncs amb l'Emma ja tenim, podem dintre cometes per fi a la Marina Escribano, no perquè hagi arribat tard, sinó perquè l'hem fet esperar molta estona, ha tornat a marxar cap a plaça i ara ja la tornem a tenir aquí. L'hem pogut deixar veure aquesta part final dels castellers de Mollet d'aquesta diada i la saludem, molt bona tarda.
5: Hola, molt bona tarda i molt bona festa major.
4: Igualment, Marina, des de Mollet en Comú, com esteu vivint aquests dies de festa major, que a molta gent a vegades... Quan li dic dies, pensa, però si va començar ahir, però en canvi si parlo amb les colles em diuen no em diguis que va començar ahir perquè portem gairebé una setmana doncs de molta gresca i xerinola.
5: Sí, aquí a Mollet tenim l'inici oficial de la Festa Major i l'inici no oficial, que és el dilluns, i que l'altre ja parlava amb un cap de colla i deia, no?, el Chicho de la Colla Morada, diu, és que clar, és el que és realment cansat són els primers dies, no?, de preparar-ho tots, els dies abans, aquests primers dies abans del dissabte que hi ha el pregó, és com, bueno, vinga, va, això ja ho tenim encarrilat i gairebé, no?, doncs feta la part més difícil o més cansada. Però sí, nosaltres ho estem vivint molt bé, anant a tot allò que podem, vivint la festa doncs, amb la gent, al carrer, amb les diferents propostes, i doncs això, de forma festiva.
4: Què li va semblar el pregó d'ahir, el pregoner, i també això, com ja és habitual, viure-ho des d'aquest balcó de l'Ajuntament de Mollet, que també és especial, no?, veure doncs, tot aquest show de confeti i tota aquesta part més visual que hi ha doncs, al final del pregó.
5: Sí, bé, malgrat va anar una mica d'aquella manera, perquè el Pep Plaza va dir, jo faré veure que és com un globo que s'aixeca a l'aire i que peta i després ho fem petar tots, hi ha gent que amb el xiu, amb aquest ja va començar i va ser tot una mica, bueno, d'aquella manera, però ell ja ho va dir. Diu, és un pregó desordenat, jo no tinc un guió, improviso i per tant tot va ser també una mica d'aquella manera. Jo crec que va estar bé el pregó, un pregó que no es va fer llarg, que jo crec que és una cosa important per la gent que està a plaça, que va ser divertit i que va fer allò que esperàvem tots, que és doncs imitar aquells personatges que se li donen més bé o que a nosaltres li tenim la referència.
4: I que per la guitarreta tant... al final i la música sempre acaba agradant.
5: Sí,
4: també.
5: I tant. No, va estar molt bé, allò de treure la guitarra, allò va ser un afegit xulo, i després doncs veure, doncs, com sempre, la plaça aquesta amb el confeti, les pilotes gegants, la gent a baix a plaça donant-ho tot, doncs la veritat és que és una imatge molt xula i jo he de dir que és un privilegi poder-ho veure des del balcó, és un verdader privilegi veure aquella plaça, aquella perspectiva des de dalt, no? No cal ser dron, no? Només poder estar allà dalt al balcó i veure l'alegria, les ganes, i no, molt bé.
4: Què és el que més li va agradar del dia d'ahir, que al final és un dels dies forts, no?
5: Sí.
4: No sé si costa també quedar-se en aquest moment del pregó amb l'encesa del campanar, perquè no totes les ciutats ho poden dir del que es fa, i també de com de complicat és fer-ho i gestionar tot plegat, però després també, doncs, aquesta trobada de bèsties amb el correfoc que hi ha. Ahir vam tenir també els morats amb aquesta nova joguina tan espectacular que va haver-hi, que apareix al final. Si avui els hi preguntàvem, es quedaven amb això? Tu,
5: clar,
4: una miqueta, amb què et quedes de tot plegat?
5: A veure, em quedo... Ara seré molt correcte i després desenvolupo, però em quedo amb tot, perquè ahir és un dia que és molt xulo, perquè va tot seguit, no? Comencem amb la cercavila, després el pregó, després... Què va venir després del pregó? Ja va venir el correfoc,
4: però
5: no?
4: Anem a mirar-ho. Sí, jo crec que era venir
5: els versots. Clar, els versots, després faig una part.
4: També
5: perquè...
4: volia preguntar d'aquí, els versots
5: clar,
4: i quin preparat.
5: Els versots van estar molt i molt bé. Felicitat a la colla Morada, perquè la veritat és que van ser molt divertits. Després en parlem. El correfoc va ser espectacular. A mi particularment m'agrada molt el foc. El foc ha posat tu, ja ens entenem, però els correfocs sempre m'han agradat molt. La colla de Diables està forta, hi havia moltíssima gent i per això molt bé. I també, conèixer l'Oink, no? Aquesta nova joguina de morats, a mi em va fascinar, m'encanta, i també els vull felicitar per tota aquesta feina que ahir em deia un membre de la colla, que fa 2 anys que estan treballant en això, no? Des d'idear-ho a fer una realitat. Jo crec que és molt bonic d'haver parit una cosa així i que fa més gran la Festa Major de Mollet.
4: Després això, el ball del Montfer, la
5: sí.
4: presentació d'aquesta nova joguina, com dèiem, la processó de la Santa Teca, i després doncs ja va haver-hi doncs la nit al
5: parc.
4: Al mercat.
5: Sí. Ah, ja, al parc. Sí.
4: I que volia preguntar...
5: Que hi havia molta gent també, i molt xula també, vull dir, perquè això no es diu mai, la decoració i el bar de Castellers, en concret perquè és el que vaig anar, també evidentment al bàsquet i Torrats i Morats, però bueno, em va agradar especialment la decoració, la temàtica que van fer doncs els Castellers.
4: I que es preveu també que si ahir estava ple, que aquests propers dies també encara ho estic més, potser sí que ahir, el ser dia festiu, l'endemà, sent dissabte, doncs, però clar, el dimarts sí. tanca la fúmiga fa pocs concerts,
5: sí.
4: i ha anat omplint, ja sigui al Roig Arena i també aquí al Sant Jordi, crec que per partida doble cadascun, i de cop i volta fa uns dies ens enterem que venen aquí, que
5: sí,
4: és gratuït,
5: sí.
4: veurem també com, no sé si...
5: Hi haurà molta gent.
4: Ens va haver-hi gent que ens van dir que hauran de córrer del Vall del Fanalet, crec que serà,
5: clar.
4: Per anar corrents cap a la fúmiga, si volen anar-hi, perquè no tanquin portes, veurem aviam què.
5: Hosti, espero que no, sinó que, bueno, ja es trobarà la manera, i a més avui hi ha Catarres, que també jo crec que crida... Ah, no, és avui, Catarres?
4: Sí, avui Catarres, sí, les Cocos
5: crida
4: i Catarres.
5: També, que crida també molta gent, i per tant, aquests dies ara del parc, doncs com els altres, hi haurà molta gent. Jo vull destacar de la Festa Major que és molt xulo els retrobaments, hi ha gent que veus només a Festa Major.
4: Doncs ho acaba de dir la Montserrat Gavarrotes, que ha vingut i diu, està bé, diu, sortiu,
5: sí.
4: perquè potser sortireu, i la gent que potser
5: sí.
4: vas veure fa un any i tu pensaves que era fa 2 mesos, no, ha passat un
5: Exacte.
4: Any i la veus aquests dies.
5: O que no viuen a Mollet i que venen per Festa Major, perquè tenen aquella nostàlgia molletana i aterren a Mollet, ni que sigui per un dia viure la Festa Major, que els hi porta records doncs, de la seva adolescència, joventut, i això és molt xulo.
4: I et deia que em guardava una pregunta i els versors
5: sí.
4: de Festa Major varen veure a 2 homes interpretant a 2 dones. Aquestes 2 dones eren l'alcaldessa i la primera tinent de l'alcalde, en aquest cas a Marina Escribano, no? Què li va semblar tot plegat? Jo, la tercera. Sí, perquè havia vist la banda, no?, que ficava
5: sí.
4: tinent d'alcaldessa, però
5: sí,
4: no havia
5: sí.
4: vist el número, ara ja em despistava.
5: Porto
4: uns dies de vacances i llavors ja m'he perdut. Jo no hi vaig ser-hi, per
5: Hosti,
4: tant...
5: Hosti, t'ho vas perdre.
4: M'ho he perdut i no he trobat algú que ho hagi gravat sencer. sencer tot.
5: Sí, sí, jo et diré després...
4: Almenys penjat.
5: Sí, a primera fila hi havia algú gravant-ho tot, el pare, de fet, d'un dels artistes, i per tant ho pots veure. Hi ha alguna part que sí que està a xarxes, una part de l'espectacle també per mi molt bona.
4: Sencer no
5: va ser molt divertit, va ser satíric, va ser irònic, res, directo a la jugular. Va estar molt, molt bé, molt, molt mordàs, molt... Com han de ser uns versots, han de parlar de tot, han de fotre conya, han de ser incisius, evidentment, bueno, i han de fer riure, i van tenir música, van tenir cançons inventades, per tant, bravo per aquests versots. I vull dir, ara que tinc per aquí alguns morats, que va ser tot un honor tenir-hi un personatge per primera vegada. Així que gràcies. I, bueno, de tot n'hem de fer conya, n'hem de poder fer broma i... En els versots tots sortim malparats, però bueno, m'ha fet il·lusió que a més era un vell conegut que feia de Marina en els versots. I,
4: per I ho tant, sabies doncs, o no sabies?
5: No tenia ni idea, no sabia res dels versots, res. I va ser molt, bueno, va estar molt bé, va fer molta gràcia, sí, sí.
4: I ja per finalitzar, parlàvem de propers concerts o així, no sé si hi ha algun acte més ara en aquests dies, ja siguin el dia d'avui, les poques hores que queden, o també doncs, dilluns i dimarts que diguis vull anar aquí, o com saps, al Ball del Fanalet, o a la part final de dimarts, que ja es fa les altres, la valoració final, a la pista de Riera Seca... Com ho tens preparat? O al final també, a vegades, festa major és això. És sortir el dilluns a la tarda o dimarts...
5: Ja et vas trobant les coses.
4: Sí, i després el pla que tenies improvisat acaba sent un altre. Hi ha totes les proves de festa major de les colles.
5: Sí, tinc clar que les proves hi vull anar. L'estirada de camió, l'estirada de cotxe, m'agrada molt anar-hi. La garrinada m'encanta. La fartada també la vull anar a veure, que l'any passat me la vaig perdre. I per tant, doncs, això sí o sí. El piro musical, vamos, sí o sí segur... I els dos concerts per mi més xulos, que són Catarres i La Fúmiga.
4: I en aquest cas, com deies, el tema dels focs, sembla ser que el Nover encara cap pla alfa, de moment se salven. Hi ha hagut poblacions, no?, aquests dies enrere que han hagut de cancel·lar, i de moment aquí doncs toquem fusta, no?
5: Sí.
4: Per molt que també volem que plogui i que en aquest cas no quan toquin els focs.
5: Sí, jo pensava que alguns diumenges de Castells, bueno, recordo, no? Em sembla que l'any passat també ho vaig recordar, però que havíem tingut pedra, havíem tingut aigua. Avui m'ensenyaven un vídeo d'una vegada, el 2022, que havia plogut moltíssim i com en el parc de Can Molà estaven, doncs, AMAM, en concret, l'associació de música AMAM, traient aigua perquè s'estaven fotent uns bassals i, per tant, doncs, sí, estaria bé que plogués, no tant. I el que ha estat molt bé és que no plogués i ahir es pogués fer el correfoc, l'encesa del campanar i tot allò, tots aquells elements de foc que són tan tradicionals a la nostra festa major i que jo crec que la gent esperem amb moltes ganes.
4: Que ahir es va patir, en aquest inici, teníem aquest núvol estrany amb pluja,
5: sí.
4: Que jo crec que Granollers gairebé ja tocava, a Terrassa segur que tothom estava mirant aquesta
5: radar,
4: punteta,
5: no?,
4: on és Mollet, amb la separació ja Vallès Oriental, Vallès Occidental, doncs que no acabés vinguent aquest núvol, que si més no, doncs al final va passar, no va ploure i va refrescar bastant.
5: I va refrescar una mica l'ambient, sí.
4: I si estava molt bé.
5: Sí, sí.
4: Doncs Marina Escribano, de Mollet en Comú, gràcies per ser amb nosaltres i ens anirem veient aquests dies pels carrers i si no ja ens hi retrobarem oficialment doncs,
5: al
4: setembre a l'espai de Portaveus.
5: Molt bé, moltes gràcies, segur que ens veurem. Enhorabona per la feina que feu, que esteu aquí al peu del canó informant tot i en aquest format de carrer que penso que és molt xulo per acostar la ràdio a la gent. Merci.
4: Doncs mil gràcies a Marina i que nosaltres crec que ja ens està escoltant a l'Emma Balea i que ens comentarà ja si ha finalitzat aquesta diada castellera a la plaça Prat de la Riba.
6: Hola Joel, doncs estem sincronitzats perquè just ara es posa el punt final a la diada castellera. Ja no hem fet allò els pilars de comiat, Moixiganguers ha fet tres pilars de tres, si no vaig equivocada.
7: Quatre.
6: Ah, oi, estic malament de la vista, ni idea de l'òptica, quan marxi.
7: Graduar les ulleres, Emma.
6: I Castellers de Mollet s'ha lluït, perquè ha fet allò, tres pilars.
7: Ha fet el Banu de 5, que era un pilar de 5 i dos pilars de 4, o sigui, ha fet l'actuació que ens havia anunciat.
6: Molt bé, aquest Banu. Clar, és que jo veia i un pilar dic que aquest sí que està 5, aquest és molt alt, molt alt.
3: Molt alt, molt alt, clar, i sí que hi ha el pilar que estava tocant des del mercat vell, sí que li ha costat a la nena una miqueta més pujar, però m'ajuda amb la faixa, el mocador, mans i la més, ho ha aconseguit.
6: Que la veritat és que ha estat emocionant, perquè aquesta menuda s'ho ha lluitat, ho ha aconseguit allò amb el suport, evidentment, però la veritat és que
8: les autoritats
6: s'estan acomiadant ja a Castellet.

0: Enhorabuena. De bon agrair-ho, eh? Jo gairebé que crec que la resta deuen pensar que també els agradaria aquest bateig. S'agraeix, amb aquestes calors que et mullin una miqueta, la veritat que s'agraeix.
1: Per cert, que no hem anomenat els grallers, eh? Les gralles que tenim unes...
0: Grallats.
1: El què?
0: Els grallats, no, perdó. Ai, que Déu, que em perdoneu, en grallats és el grup de gralles de xics de Granollers, que veiem a gent de la colla per aquí, els bufecs, eren, no sé si encara mantindran el nom, el grup de grallers i tavallers de Mollet.
1: Ho dèiem allò perquè estan superengrescats, estan animant allò a la gent a plaça i doncs no només allò tocant les gralles i els tambors, sinó que també hi ha gent allò fent com una roda, doncs ballant amb els mocadors i fent gresca i xipinola.
0: Total. Veiem que han batejat també gent. Hi havia 3, ara crec que són 5, i ara és una tradició també al final de l'actuació. Germanor entre les colles, entre la gent, la canalla amb els mocadors, celebrant que tot ha anat força bé. Bueno, força bé, no, ha anat estupendament bé.
1: Sí, ha anat genial, perquè fins i tot allò, el castell que en un primer moment, Castellers de Mollet, doncs no l'ha pogut carregar sencer, ni, i per tant tampoc descarregat, després l'han repetit i, escolta'm, ha sortit rodó, fantàstic.
0: Rodoníssim, superbé, em deies, el repetiran? Tu creus que el repetiran? Dic, home, i tant. Jo crec que sí, a més, el portaven molt ben assajat i s'ha demostrat a plaça.
1: Bé, doncs ja veieu, amb aquest ambient festiu que s'està vivint en aquests moments a plaça Prats de la Riba, es posa el punt i final en aquesta diada castellera de Festa Major, una plaça que ara es buidarà, però per deixar d'aquí no res entrar uns personatges doncs, que són els més grans que tenim a la ciutat, són els gegants de Mollet, que si no va xerrada ve la colla de gegants de Lloret de Mar, crec que són els que els acompanyen, abans ens ho ha explicat el seu president, el José López, i nosaltres la veritat és que hem gaudit, esperem que vosaltres a través d'aquesta retransmissió també li donem les gràcies com cada any a les 10.
0: Moltes gràcies a vosaltres i un plaer estar aquí i poder retransmetre aquesta passió que són els castells.
1: Doncs ja saps, l'any vinent, fitxada de nou.
0: I tant, doncs aquí serem, una altra vegada.
1: Moltíssimes gràcies, Esther. Gràcies a tots també per haver escoltat aquesta retransmissió. I ara sí, retornem a l'estand que Rall Mollet té doncs, a plaça Catalunya. Ja sabeu que aquesta és la segona jornada de programació especial de Festa Major que estem realitzant des de plaça Catalunya, que demà tornarem i demà passat també. Però avui continua la programació amb més convidats allà a l'estand. Fins ara.

0: Festa Major 2026.
1: Nosaltres que seguim aquí a l'estudi mòbil de carrer de Ràdio Mollet a plaça Catalunya, després d'aquesta connexió que hem fet amb l'Emma Balea, que ens comentava que ja havia finalitzat aquesta Diada Castellera a la plaça Prat de la Riba, i nosaltres doncs ara retornem aquí. Avui sóc jo el que està assegudet, aquí ara que corre el vent i que s'hi està millor. Ahir em va tocar també anar més amunt i avall, i ens anem tornant aquí amb l'Emma i servidor, doncs fent aquest programa de Festa Major. I ara, com que estem parlant també doncs amb diversos polítics aquests dies, avui en representació del grup municipal del PP tenim el Roberto Carmany, a qui saludem. Molt bona tarda, Roberto.
2: Hola, molt bona tarda.
1: I que ja ens ho va dir fa unes setmanes la Susana Calvo, que no hi podria ser, i que en Roberto doncs vindria a parlar doncs en representació del partit, a fer-nos també 5 cèntims de com s'està vivint aquesta Festa Major, i explica en Roberto una miqueta doncs des de la seva persona, no?, com estan sent aquests dies.
2: Doncs bueno, bé, tens raó, la Susana aquest any, pobra, estava de vacances i em va dir: ostres, podes venir tu? I dic: oh, sí, hombre, sí, ja ho he jo, tot i que estic desentrenat, jo fa ara molts anys que no estava davant d'un micro. Bueno, les Festes Majors al final s'esperen i amb ganes, no? Vull dir, estem passant aquests dies doncs, bueno, de festa. La Festa Major de Mollet és una festa que hi ha moltíssima gent l'espera. Estem parlant de més de 100 activitats amb tota aquesta setmana, amb molts actes, és una festa per tota la família. En molts actes doncs hi ha activitats per nens, joves, no tan joves, gent gran. Llavors, doncs, bueno, bé, amb ganes. Jo ara vinc d'aquí de la Diada Castellera, i home, jo crec que jo, si haig d'escollir, doncs jo escolliria els castellers, no? Jo crec que tenim una colla a Mollet espectacular, i bueno, reflecteix molt l'esforç, no?, i que la unió hace la fuerza, no?, una mica, veus, aquell equip de persones, aquell grup de persones que entre tots, doncs, bueno, pugen cap a dalt, i es requereix un esforç i molta, molta passió, no?, pel tema.
1: D'aquests 4 dies de Festa Major, clar, aquí diem els 4 dies, que són els 4 dies que nosaltres fem programa de carrer i que contem a partir del pregó, però clar, a les colles, des de, aquí ja es veu també el programa, des del dilluns, que ja hi són presents i fan molts actes. No sé si hi ha algun en concret que t'agradi, si al final també et pots quedar amb un pregó per tot el que significa d'inici, amb correfocs, amb enceses del campanar, o els propis concerts, que sempre quan algú mira la programació sempre diu: mira, si haig d'anar a airejar-me una mica al vespre, alguna de les nits que algú es pot escapar, doncs vull anar a aquest concert perquè em tira més l'estil musical en concret.
2: Sí, exacte, és a dir, mira, abans sentia, he estat per aquí escoltant a la Marina, no?, la Marina Escribano, amb una cosa que coincidim, jo crec que tots, al final sí que haig de dir que, per exemple, sí que he vingut a la Diada Castellera amb algun concret de dir: aquí sí que vull vindre. Però després és veritat que surts o vens i a veure què et trobes, no? Saps que hi haurà gent, saps que hi haurà activitats, saps que hi haurà coses. El que dius, no? Comença dies abans del pregó, i em puc quedar, doncs, que he vingut amb el meu fill a la Festa de l'Aigua, sobretot coses més de
1: infantils. Sí, sí, no, al final et quedes amb el que fas també, perquè cadascú té uns interessos, o té fills, o és més jove, i al final
2: exacte, els meus interessos ara mateix estan, doncs, vindre a passar el rato de dia, no? Vull dir, jo ja no sóc molt nocturn, ja, ho he sigut molt, però ara ja no tant. Llavors et puc parlar, doncs, de vindre a passejar, de veure la plaça de la Riba, de veure, bueno, de veure l'ambient i de veure, doncs, això, no?, que hi ha molta germanor. Jo ara ho estava pensant quan estava aquí, no?, veient els castellers. Estàs aquí un dia normal, de qualsevol època, i Mollet és una ciutat on hi ha molta activitat, no?, però ara estava sentat allà veient els castellers i et recorda realment la plaça, amb tanta gent, amb els arbres, amb els castellers, com si estigués en un poble més petit. O sigui, és molt agradable, no? Llavors, doncs, bueno, al final, el simple fet d'estar de Festa Major, de sortir, de prendre una cervesa, un cafè, una Coca-Cola, i veure activitats que potser no sabies ni que l'anaven a fer en aquest moment, Doncs bueno, la veritat que és molt agradable.
1: Sí, perquè al cap i a la fi també, doncs, la diada d'avui no és de les més grans per ells, perquè el que ens comenten és que a la mateixa hora uns estan fent el torratasques, els torrats, que van de bar en bar anar bevent, per això es diuen torrats. Però després també
2: ja l'he passat aquesta època.
1: Després també estan els gegants, però que aquests mateixos també formen part, per exemple, de Castellers i no poden ser aquí. Avui coincideixen això, o sigui que el que et porta...
2: Exacte,
1: vas caminant
2: es dispersen, perquè al final les colles, és el que diem, qui no està amb els gegants està amb els castellers, qui no està, llavors es dispersen. Però bueno, aquí està la gràcia, no? Vull dir que al final, en missa i repicando, no?
1: I després, per anar també a finalitzar, imagino que des del Partit Popular, al final són uns dies això, no? També de sortir al carrer, de diversos membres, enguany la Susana no, però l'hem tingut
2: sempre,
1: molts cops
2: sempre.
1: Aquí.
2: Pobre,
1: que si li recordes, fa uns, no sé si va ser l'any passat o fa uns anys, just aquí amagant-se sota la pluja perquè ens plovia.
2: Ah, és veritat. Mira, aquest any... Ara s'està bé, però podria haver plogut una mica, també. Però sí, no, evidentment. Bueno, al final, el dia a dia sense festa major, pues, tothom té el seu dia a dia, la seva família, feina, ara estem de vacances. Llavors, doncs, sí, és... Pues, qui va, qui no va, i ara ens retrobem més. Evidentment, i més, fem més pinya, però sense parlar ja de política.
1: Sí, sí, perquè ho comentàvem abans, fora d'amics, al final, quan es torna a aquest mes d'agost, és això, no es parla de política i ja és el setembre que tothom s'hi torna a posar.
2: Totalment, totalment. A més, si haguéssim de parlar de política, acabaríem tots enfadats. O sigui, que deixem-ho.
1: No hi ha colors, podríem dir.
2: No, exacte, no hi ha colors, i aquí del que es tracta és que tothom ho passi bé. I ja està, vull dir, no hi ha més. Abans em comentava algú, no? Sempre hi ha gent perjudicada a l'hora de poder descansar, no descansar, però al final és festa major, són pocs dies a l'any, i jo crec que la comprensió de la gent que no pot descansar ha d'estar pel davant una mica, no? El dir, bueno, és lo que me ha tocado, no? Però bueno, en principi jo crec que tothom està content i tothom s'ho està passant bé, i al final, doncs, bueno, sempre hi ha qui surt una mica perjudicat amb aquests temes, però se'ls demana paciència.
1: Sí, al final també no plou a gust de tothom i saben que són aquests dies. De fet, hi ha molta gent que ve a propòsit aquests dies per ser aquí i altres que marxen per no ser-hi.
2: Te unes a l'enemigo a vegades, no?
1: Si treballes i has de ser aquí obligat, llavors sí que és més complicat.
2: Jo ho entenc, però també s'han de diferenciar dues situacions, no? La situació de festa major pura i dura, que acaba a les 2-3 de la matinada, i després, que llavors qui es queixa, a vegades també hi ha gent que es queixa si surt un bolet al bosc, no? Vull dir, i després, doncs, la gent que amb raó a les 6-7 del matí dius, home, on estic jo, no hi ha festa major, no cal que vingueu aquí a les 7 del matí, no? Bueno, al final hi ha gent amb raó, hi ha gent sense raó, no? Però bueno, al final es tracta d'estar intentar que tothom estigui a gust i que tothom ho passi bé.
1: I que al final, després de cada festa major, els qui ho porten, des de cultura, etc, també es fa aquest balanç, i si alguna coseta no ha sortit bé, sempre es pot millorar l'any que ve.
2: Jo sóc partidari de que això és un tema complicat. Sempre hi haurà algú que vull dir, llavors al final, escolta'm, se't demana paciència, no podem fer gaire més, no? Vull dir, llavors surt a passar-t'ho bé, si pots,
1: sí, sí.
2: I ja està, i 5 dies de paciència, ja està.
1: Doncs Roberto, en representació del Partit Popular, gràcies per haver estat avui aquí. T'ho agraïm, que tan pogués ser la Susana que...
2: No, home, no,
1: que
2: molt pugui... record de parlar de la Susana, li sabia molt de greu, però aquest any l'he enganxat fora.
1: No sempre també es pot coincidir.
2: Exacte,
1: amb tot.
2: Al final les dates són les que són i a vegades compliquen.
1: Doncs gràcies per ser aquí amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I com sempre dic, ens veiem pel carrer, que segur que en un moment o altre ens hi retrobem.
2: I tant, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies per ser-hi. Nosaltres que fem una petita pausa i que us anunciem, doncs, que també en pocs minuts, per exemple, doncs, fent un repàs del que tenim, doncs, en el dia d'avui, doncs a les 8 ja la ballada de sardanes amb la Cobla Juvenívola de Sabadell, després a 9:15 i a 10:15 el concert a la terrassa del Museu amb Sergi Estella, i a 10:15 la invocació de l'Espurna i Correfoc infantil. A la mateixa hora, qui no vulgui ser aquí, tindrà una doble sessió de cinema infantil i familiar a la fresca, i ja doncs a les 10 concert tribut a Michael Jackson a l'Embarat, i a les 12 les Coco, i també un dels plats forts quan acabin els Catarres al parc de Can Mulà. Nosaltres que fem una petita pausa musical i que ja enfilem els últims 20 minuts de programa aquí a la plaça Catalunya per fer també un balanç del que hem tingut als concerts amb el Ferran Alfaro, que ens parlarà de tot el que es va viure ahir al parc de Can Mulà. Uns minuts musicals i ara tornem.

tres més originals. Van amb motos d'aigua dins i per espai i una espasa a la cera en sa mà. Que guai, tot en flautes, tot en flaut. Et seu bio, rimbats amb disco dans i unes aspiradores et seu nas.

0: Festa Major 2026.
1: Uns minutets abans del que teníem previst, però no molt més, perquè crec que per ser exactes són 2 minuts abans, per tant anem a molt en temps. El que fem avui, i que serà també la tònica d'aquests dies, ahir també el vau poder escoltar, és parlar amb el Ferran Alfaro, que col·labora amb nosaltres des de fa uns mesos aquí a Ràdio Mollet, i aquí saludem, molt bon dia, bona tarda ja.
2: Bona tarda.
1: Ferran, volem ens parles dels concerts de Festa Major del Parc de Can Molà, i que el teu encàrrec és jo hi sóc allà, i avui us vinc a dir el que ha passat en el dia anterior, però també doncs, del que tindrem en el dia d'avui. Així que no sé per on vols començar.
2: Sí, bueno, si vols fem una mica de repàs d'ahir. Ahir ja vam comentar que hi havia concert a Can Molà, hi havia dues bandes de versions, la de Tapeo Sound System i Hey Pachucos, i bueno, jo vaig estar allà una estona i bastant bé. Hi havia un ambient doncs, de Festa Major, versions de cançons conegudes, de festa més actuals, més mítiques.
1: Tots dos feien una miqueta el mateix, o en què es diferenciaven també els dos?
2: Bueno, ara, el segon grup no vaig estar. Vaig estar el primer, però sí que em van dir que el segon grup també era bastant similar. I també les cançons similars al dia de divendres. També les cançons al final tenen diferents, però les típiques de sempre...
1: Que al final podríem dir que és un estil musical que agrada a tothom, perquè potser una cançó te la saps, d'altres no, però sempre hi ha algun moment que sí. Si t'estàs en tot el concert et tocarà cantar i ballar perquè te la sabràs,
2: sí,
1: no?
2: Sí, i també van pujar a públic a l'escenari que ballés algunes cançons, o sigui, interacció també. I...
1: Sí. Et va agradar?
2: Sí.
1: Com estava també de gent al parc de Can Molà sent ahir dissabte?
2: Més ple que divendres, i ple. Més ple que divendres, sí, però sí, sí.
1: Si podies moure bé, sí, encara no havies d'apartar-te molt.
2: Sí, sí,
1: cues.
2: No estava tampoc molt ple, però s'estava bé.
1: Molt bé, doncs això són aquests 5 cèntims que em fas del dia d'ahir. No sé què més ens vols comentar, perquè també portes aquí algunes anotacions que hem de dir sí o sí que tu has preparat, Ferran.
2: Sí, bueno, dels concerts que tindrem avui a Mollet, diumenge 16. I doncs ara acabarà el Torratasques, i bueno, ara cap a les... Ha començat a les 6, ara no sé quan acabarà.
1: Sí, i de peça llarga, ja no sabem molt bé, sí. Mitja hora amunt, mitja hora avall.
2: Però aquí a la plaça Pau Casals, que venia de camí, estaven ja assajant, o a la prova de so, el grup Pasqual i els Desnatats, que també és un grup de versions, sí, així de... Cançons per a tothom, per quan acabi el Torratasques, que qui vulgui pot anar aquí al costat, a la plaça Pau Casals.
1: Que per tant, és un dia molt musical, no? Perquè aquells que estan fent el Torratasques tenen una xaranga que els està seguint, no tant cantant, però sinó més al so, més de vent i percussió. Després tenen aquest concert, que al final és obert a tothom, no només és per la gent del Torratasques, sinó la plaça Pau Casals també és ben gran i poden ser-hi. I com continuarà el vespre nit?
2: Doncs a les 8 del vespre hi ha una ballada de sardanes a la cobla Jovent i Vola de Sabadell, que a qui li agradi doncs, també és a la plaça Major, al Mercat Municipal. I ja en tema ja concert, a la terrassa del Museu Avelló hi ha 2 sessions de concert a les 8:30 i a les 10:30 d'en Sergi Estela, que és una mica el concepte de l'ombre orquesta, o sigui, ell fa els seus propis instruments i mentre els canta els va tocant i...
1: Jo el desconeixia, també, perquè s'ha de dir... Dic jo, al final, quan ho hem vist, saps? El que sí que hem vist és que si tu volies comprar les entrades, ficava entrades esgotades...
2: Sí, això, estan exaurides. I té guitarres doncs, fabricades amb llones de cervesa, escombres, fustes, i tot amb fustes reciclades... I ell fa la seva pròpia música.
1: Jo us recomano aquests concerts al Museu Avelló, perquè ara a la terrassa jo crec que s'hi estarà força bé, sí. I és un bon moment, i fins i tot qui estigui a 2:15 encara més fresquet, i és un, no sé, és un lloc acollidor per viure aquest tipus de concerts.
2: Sí, sí. Qui tingui entrada segur que ho gaudeix.
1: Uh-huh. I després com continua tot?
2: Anem cap a l'Embalat, que tenim a les 10 del vespre, el tribut a Michael Jackson, I Want You Back, i doncs farà un tribut a aquest al rei del pop, repassant els principis, els seus principals èxits, que jo crec que serà per als que siguin fans d'ell com dels que no també. Que...
1: Sí, els que també tinguin aquest temps que no saben què fer, això, que sí. L'embalat és entrada lliure, aquí sí, no fa falta entrada, doncs aquest tribut a Michael Jackson, que crec que hi ha molta gent doncs, que mira, segur que li agrada i que al final si tu el trobes i tens aquestes cançons i ho fa bé, que també s'han vist molts atributs de Michael Jackson.
2: Jo,
1: que alguns...
2: jo he vist vídeos i pintava bé. Sí,
1: i pinta
2: sí.
1: Bé, doncs
2: i
1: mira.
2: Michael Jackson sí que sona molt també als grups de versions que han estat a Can Molà, també alguna cançó sempre sona. I ja per tancar, tenim el parc de Can Molà, aquest, bueno, doble concert dels Catarres. Bueno, que els Catarres ja són un grup molt conegut, no? De l'escena de música
1: mira,
2: catalana.
1: Et diré una cosa, abans de que ens acabis i ens parlis ja del concert final, fem una connexió amb l'Emma, perquè crec que n'has parlat d'aquests concerts que s'estan fent avui, ja sigui sardanes o d'altres, i crec que l'Emma ens ho porta, ens ho diu, i deixem això, aquests 5 minutets perquè després ens diguis
2: sí.
1: Aquesta traca final del parc de Can Molà, així que nosaltres saludem a l'Emma Balear i que ens digui on està.
3: Hola, gràcies companys per donar-me pas. Doncs sí, estic a la plaça Major, a tocar del mercat municipal, on en breus instants, d'aquí 10-15 minutets, ha de començar doncs, la ballada de sardanes que organitza Tradicions i Costums. De fet, hem dit que avui és el dia de les entitats de cultura popular, perquè ens acabem de creuar amb gegants, que ja segurament us passaran per davant de l'estand que té muntat Ràdio Mollet a plaça Catalunya, perquè ja es dirigien cap a la plaça Prat de la Riba, on han de fer el ball de fi de festa. I nosaltres, ens amb el 100 creuat, hem vingut a la plaça Major i hem dit, ai, que ens hem equivocat, que aquí no hi ha ningú, però és que ara ja s'està muntant tot, eh? Ara ja veiem allò a la tarima que s'estan posant les cadires per la cobla que ha d'amenitzar aquesta ballada. I tenim a la Susana i a la Montse. Bona tarda a totes dues.
4: Bona tarda.
3: Que
4: veníem accelerades del concert.
3: Veníem accelerades del concert, clar. És que, a veure, Tradicions, què passa? Com és que munteu concert el mateix dia que ballada? A veure, no hi ha més dies?
4: Sí, bueno, demà també tenim una altra ballada.
3: Demà ens ho vindreu a explicar ja a l'estat. Però el concert com ha anat?
4: Bueno, força bé, molt bé, molt contentes.
5: Moltíssima assistència, més de 140 persones. Crec que és rècord. I, a més, amb la calorada que fa i de més, superbé, i la gent molt contenta.
3: Amb la calor que fa, ho heu estat bé?
5: Hem estat bé, però acalorats, però superbé. Bueno, la gent molt agraïda, molt contents. Ho s'ha passat molt bé, la veritat.
3: La veritat, dèiem, jo s'ho he passat bé, perquè nosaltres hem estat fent la retransmissió de la colla castellera, de la Diada Castellera, i veiem allò, pensàvem, com ho poden fer aquesta gent?
4: Ells estan a plena solana, nosaltres estàvem a l'embalat. Vulguis o no vulguis, una miqueta d'aire de tant en quant passava, però...
3: Heu tingut a la cobla... Qui us ha amenitzat la
4: Juvenívola de Sabadell?
3: És la que teniu ara, també.
4: Sí, exactament.
3: En el concert, què és el que us han ofert? Què és el que us oferiran ara per la ballada? Perquè la gent... A veure, nosaltres estem fent aquesta connexió perquè la gent s'animi. Ara ja ha baixat més la temperatura, que vinguin cap a la plaça Major a ballar sardanes. Fins ara era concert, més d'escoltar, però ara es tracta, doncs, de saltar.
5: Sí. Mira, tenim un programa molt xulo també amb la Cobla Juvenil de Sabadell que fa 50 anys i hem fet un petit obsequi commemoratiu amb una dona d'aigua especial de Cobla i ara tindrem aquí una ballada de 10 sardanes, amb sardanes superballadores com el Golfet o Quina Canya, que és lluïment de Cobla espectacular. Per tu, Sílvia, també espectacular i sempre s'acabem amb un repicó de Santa Espina. Res més a dir, mira, pell de gallina, superbé.
4: I el concert molt bé també, perquè com que és el seu 50è aniversari, i clar, ja fa molts anys, quasi bé 50 anys que venen aquí a Mollet, han fet com una recopilació de diverses sardanes que ells han tocat aquí a Mollet.
3: Que bonic, no?
4: Sí, i a més, bueno, doncs han fet
3: aquesta... Sí, deia la Susana Pell de Gallina, doncs el concert...
4: Molt maco, molt maco. El Festival La Trinca, que també ha agradat moltíssim, i el Ball de Raps, i després també el Vals de Verdages, vull dir, no. Totes, és que les puntuaria totes.
5: Apunto una cosa, hi havia, estàvem fent el concert, hi havia el baixista de Doctor Prats, que avui tocarà el concert de Michael Jackson, de Tribut a Michael Jackson. Coneix a Josep Maria Mainat? sí. Li ha dit, estic aquí, estan tocant Festival de Trinca, diu, sí. Passa-m'ho. Li ha passat, diu, tranquils, que jo ho passaré per Twitter i per on col. O sigui, imagineu, des de Mollet, amb un concert de sardanes, on siga,
3: al món,
5: al món.
3: De Mollet al món. Escolteu, Susana Montse, moltíssimes gràcies. Convidem allò a la gent que s'apropi fins aquí, fins a la plaça Major. Hi ha un bon programa de ballades per passar-s'ho bé. I demà ens trobem a l'estand de Ràdio Mollet perquè ens feu 5 cèntims, perquè com no pareu i demà, doncs, novament hi ha ballada, doncs, escolta'm, moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres, moltes gràcies.
3: Doncs bé, retornem. Ara sí, com parlàveu de música, doncs hem parlat de música, us deixem que acabeu de finalitzar aquesta programació especial d'avui diumenge amb el Ferran, que sembla que havia de parlar, no sé si dels Catarres, potser? Bé, us deixem. Fins ara, gràcies, companys.
1: Nosaltres que continuem tenint ganes de parlar d'això perquè crec que ens venen la cercavila dels gegants i els torretasques i potser encara no podrem acabar just a l'hora en punt que hem d'acabar perquè hi haurà massa xivarri. I Ferran, ens parlaves dels concerts d'avui del Parc de Can Mulà que tothom té a l'agenda i que ens comentaves també que posen les Coco i els Catarres, però començaran els Catarres a actuar.
2: Sí, els Catarres comencen just a les 12 i fan el seu concert i després, segons les xarxes socials de les Coco, elles comencen a les dues. Llavors, les Cocos, que són també un grup de versions, és un grup completament femení i fan doncs també versions mítiques, cançons mítiques i cançons més actuals per tots els públics.
1: S'ha apostat molt doncs per les versions, no?
2: Sí,
1: perquè aquest any estem veient.
2: Sí, sí.
1: Tens ganes d'anar al concert dels Catarres? Tu serà el que t'anotaràs? No sé si t'animes molt després et quedes a les Coco o si més no, els Catarres segur?
2: Sí, els Catarres sí, em passaré i després si encara estic, sí, a les Coco sí, perquè al final els grups de versions és el que deies, alguna segur que et sona.
1: Quina música ens porten els Catarres, eh? Música en català, eh?
2: Sí, música d'energia festiva, emotiva, reivindicació, música d'estiu. Els Catarres al final són un grup, més o menys, tot el món el coneix. La cançó de Jennifer és així la més...
1: Sí, això t'anava a dir, que al final ells crec que han tret 9 discs, no? Però que, si no et saps alguna, porta molts anys anant i voltant arreu de Catalunya i més d'un disc i que pertanyen cançons mítiques sí. que tothom sabrà i que ells seran llestos i les cantaran perquè sí, saben sí. que això doncs, farà que el públic balli. No? Vull dir que...
2: Sí, sí, sí. Al final el repertori d'una festa major ha de ser perquè tothom vagi. Sí. I per avui ja... Els concerts d'avui ja estan...
1: Ja es descansa, per tant, demà ja serà un altre dia. Volem que també això demà, que ens diguis com han anat els Catarres, com han anat la gent, i et faré també l'encàrrec de que em diguis com estan decorades les barres de Festa Major. Per tant, abans del concert que potser hi haurà menys gent, perquè ens deien que alguna barra està decorada, crec que són Castellers de Mollet i sí. el Bàsquet Mollet, qui són els encarregats de les barres aquests 4 dies. El divendres ho van ser la Colla Morada i Torrada, perquè és la seva nit de les colles. I, per tant, demà preguntaré doncs, com és aquesta decoració, perquè algun ocellet m'ha dit que estan maques, que s'ho han currat, no?, parlant així.
2: No m'he parat jo a veure-les en detall, però sí que he vist que estaven decorades.
1: Alguna cosa, però demà
2: sí, ja passaré ja...
1: els detalls i també doncs, ens faràs 5 cèntims de tot plegat, no?, perquè demà també tindrem aquest... Dia fort perquè fan la festa de los 40 on tour que portarà un públic
2: sí.
1: bastant jove aquí a...
2: Aquesta és la que tinc apuntada jo
1: a la nostra ciutat. I que imagino que en aquest cas no sé si algunes t'acompanyaran també amb els amics. Els has anat animant a que t'acompanyin
2: sí.
1: aquests dies?
2: Sí, sí, anem a... El que es faci a Can Mulà ens passem.
1: Allà hi sou. L'ambient, que no t'he preguntat, ens contava, ambient festiu,
2: sí,
1: el que es viu és maco, també?
2: Sí, molt bé, molta varietat d'edats, de tothom, tot el poble. Sí.
1: Que al final és el que diu, les versions, surts sí. de versions, hi va el fill i la filla perquè volen el seu primer concert i els pares ja s'hi queden, saps? No és això que els deixin una estoneta i ells marxin lluny perquè ja que ells són allà, doncs sempre...
2: Sí, els pares al final són els que millor
1: s'ho passen, no? Perquè crec que potser són els pocs dies que surten, si això compta com a sortir de festa, i per tant doncs que ho aprofitin, però també doncs als joves Ferran com tu, que podeu aguantar tota la nit, si voleu i teniu el temps i això no us aguanta, doncs que ho feu. Gràcies per ser aquí, i recordem que també demà, gairebé doncs a la mateixa hora, en aquest cas sobre 8:15, serà una estoneta abans, doncs seràs aquí per fer-nos els incèntims de tot plegat.
2: Sí, sí, molt bé, moltes gràcies i...
1: Gràcies a Ferran per ser aquí amb nosaltres. A nosaltres ens queden això, 3 minutets de programa, doncs ja ens acomiadarem perquè tenim a tocar els gegants de la ciutat, que passaran per aquí, per plaça Catalunya, direcció plaça Prat de la Riba, doncs per acabar el que està sent aquesta cercavila, per després doncs ja fer aquesta ballada final. Per tant, doncs que passin per aquí davant, que ja no ens molestaran, que puguin fer tot aquest soroll que han anat fent al llarg d'aquest recorregut. I això, nosaltres recordar-vos doncs que demà, dilluns dia 17, ens hi posarem com sempre a les 6 de la tarda aquí a plaça Catalunya, i serà un dels dies forts de les connexions perquè comencen ja les proves puntuables de Festa Major, aquestes proves més vistoses, les més visuals, les que requereixen d'esforç, com és una estirada del camió, com és una garrinada, i per tant doncs aquí ho retransmetem en directe per Ràdio Mollet. Nosaltres, que ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
0: Festa Major 2026.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Hello, hello, com anem? Molt bones, sóc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet, amb El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. I en aquest cas marxem fins l'any 1985, amb una de les mega cançons de la Madonna. Per mi és una de les seves millors cançons i dels seus grans èxits. Into the Groove, del disc Like a Virgin. Vinga, va, comencem el programa amb energia. Madonna, Into the Groove.

Madonna amb Into the Groove. No em diràs que aquesta no és una cançó dels seus grans èxits. Per mi és de les millors cançons de la Madonna i potser queda una mica tapada. Des de l'any 1985 amb el disc Like a Virgin, Madonna amb el seu Into the Groove. Una passada. Vinga, va, com la que ve ara. No t'ho perdis, la que ve ara. Ens anem fins l'any 2012 amb els Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Que no em sortia, que maqui, boco.

Gangnam Style. No veus la que van liar aquesta gent amb aquesta cançó? Heu vist mai un directe? Hi ha com 50.000 persones allà ballant el Gangnam Style. Allà a Corea. Però són de Corea, de Sud-Corea, per això. Una passada. I també recordeu el gag que van fer des de Polònia, no? Amb el Mas Style. Amb el president Mas. Ai, senyor, són cançons d'aquestes divertides que ens aporta la vida, no? I sembla que no, però ja és des del 2012 que estem nosaltres. Estem al 2026, ja fa uns quants dies. Com la d'ara, anem fins l'any 1999 amb una cançó de Neha, a mi és que m'encanta, el Restless.

0: Com mola aquesta cançó de Nerja, Restless. A mi em sona la cançó de primera hora de discoteca. Jo, la gent va entrant, va animant-se. Sí, jo la veig una primera cançó de primera hora de discoteca, aquesta cançó. I a mi m'agrada molt. Restless, Boom Boom Radio 80. Vinga, va, anem del 99 al 97 amb aquest bon rotllo.
1: Ula la la
0: de l'Alexia. I love you, baby. Ula la la. Et sona, no?
1: Oh, yeah.
2: Ooh, la, la, la, I love you, baby.

La, ens deia l'Alexia, aquesta cançó ha portat una miqueta de pausa, una miqueta de calma, baixem els BPMs, però ojo, perquè els tornarem a pujar amb un mega temazo del Sensity World, amb el seu Get It Up, para-pam, para-ra-ra-ra-ram, This is an emergency.

us ha portat nostàlgia aquesta del Give It Up, del Sensitive Wall. Aquesta aquí no l'havia ballat, aquesta. Des de l'any 1997, i tinc una canya. Aquesta segurament deu estar molt de moda en segons quins tardeos, remembers, que hi ha avui en dia que estan de moda, que em sembla molt bé, jo també em faig. Give It Up, Sensitive Wall, des de l'any 1997. I del 97 passem al 1987, amb el Tito Rick Astley, que ara feia dies que me'l posava, amb el seu Never Gonna Give You Up, Never Gonna Let You Down, Rick Astley, des del Regne Unit, des de l'any 1987. Això és super ochentero.

Never Gonna Give You Up. Quin temazo de Rick Astley. Aquesta aixeca el dia més gris que puguis tenir, la poses i dius, mare meva, com m'alegra el dia aquesta cançó. Oh, temazos de l'any 1987, ple 80s. Vinga, va, anem fins l'any 1999 amb una cançó que a mi m'encanta com a DJ que sóc.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.

0: Pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Sí?
1: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
0: Ho sento, però ja tinc pla.
1: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
0: Però què dius? És una cosa més important.
1: Doncs explica't.
0: D'acord, és un programa de ràdio.
1: Un programa de ràdio?
0: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
1: I quin és aquest programa?
0: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
1: Doncs sembla divertit.
0: Us esperem.

0: del Vallès, amb Pele Bernial.
1: Doncs sí, senyor, sóc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès i comencem aquesta segona mitjoreta de bona música del programa d'avui. Anem fins l'any 1999 amb Paul Johnson i el seu Get Down. És aquella fa down, down, down, down, dum, dum, dum, dum, dum. Et sona aquesta cançó?

Down, down, down, down, de Paul Johnson, des de l'any 1999. Et sonava aquesta, eh? Feia des que no l'escoltaves. Vinga, va, anem fins l'any... a veure, que no m'equivoqui, perquè anem també als anys 90. Anem fins l'any 1994 amb els New Limit i el seu Smile. Et sona aquesta o no? I aquesta cançó està feta a València, Comunitat Valenciana.

Smile, dels New Limit, des de València. Aquesta sí que és un remember, remember dels bons, eh? Des de l'any 1994. Jo me'n recordo quan va sortir aquesta cançó, eh? No sé a quin recopilatori era, però me'n recordo quan va sortir, que amb un amic meu ens agradava molt la música i la vam compartir. Des de l'any 94 anem fins al 2003 amb Gadjo i el seu So Many Times. Cançó d'estiu, de club, de DJ. Vinga, va! So

Too many times I'm watching you, got you, des de l'any 2003. No em diràs que aquesta no és una cançó d'estiu, de bon rotllo, de ballar-la, de xiringuito, de guingueta, perdó. Brutal, com la que ve ara, des de l'any 1975, amb els Casey and the Sunshine Band, amb el seu That's the way I like it.

That's the way I like it, ens deien els KNC and Sunshine Band des de l'any 1975. Aquesta també és de primera horeta de discoteca, allò, la gent va entrant, ja-ja-ju-ju, que si un cubata, que si no sé què. I dona molt bon rotllo. Com bon rotllo també dona la que es posaré ara des de l'any 1994, una versió que van fer els The Bomb d'una cançó original dels Chicago que es diu Street Player. I no només van fer la versió, sinó també van canviar un tros de lletra. Per l'original diu These sounds is swirling to my mind. I ells diuen These sounds falling to my mind. O sigui, van canviar-la. Vinga, va, et sona, no, aquesta? A mi m'encanta ballar-la i punxar-la i de tot i posar-la aquí a la ràdio. Vinga, va, som-hi!

quin bon rotllo cançó, eh? This sounds falling to my mind. Però originalment la lletra diu Street sound swirling to my mind, que la cançó original és de Chicago, dels anys de finals dels anys 70. Doncs vinga, ja posem una versió de final dels anys 70, estem amb una cançó original de final dels anys 70. Des de l'any 1976, amb The Real Thing i el seu You to me are everything. La trobo una cançó preciosa, així d'amor, medio tiempo. Acompanyar.

Real Thing des de l'any 1976 amb el seu You to me are everything, the sweetest song that I could sing, oh baby. I és que m'encanta aquesta cançó, és que la trobo tan maca. I la lletra estava encantada i l'harmonia i tot, oh, és una passada, m'encanta. Vinga, va, del 76 anem fins l'any 1999 amb la Anne Lee i el seu Voices. Qui és la Anne Lee? Recordeu aquella cançó que diu Two times, three times, two times? Doncs en va fer una altra que es diu Voices, que sembla allò una màquina de tren. Quack, quack, Voices, Anne Lee.

Voices de la Ann Lee des de l'any 1999. Aquesta feia des que l'escoltaves, però també segur que t'ha recordat alguna cosa. Doncs molt bé, marxo del programa, marxo de la ràdio, no perquè em facin fora, sinó perquè s'acaba el programa. Espero que us hagi agradat. A mi m'ha agradat molt fer-lo, com sempre, cada setmana. Soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet, amb el que és Ballar al Vallès, i em despedeixo de vosaltres avui amb Two dels Spandau Ballet des de l'any 1983. Una baladeta maca per acomiadar el programa. Fins la setmana que ve.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, benvolgudes amigues i benvolguts amics, gent avessada que esteu atents, una setmana més a les dues hores de músiques flipants que us oferim des de més enllà en la primera de les nostres quatre edicions estiuenques que faran de pont amb l'inici de la 24a temporada del programa. Salutacions cordials i abraçades de Belén Lozada ajudant des de la rereguarda i d'un servidor davant del micròfon, gent entusiasmada per les músiques tradicionals i les seves infinites derivades, fusions i evolucions. Avui tindrem una mica de tot, un popurrí d'àlbums que durant la passada temporada no ens ha donat temps a mostrar-vos. Començarem en un país que no havíem visitat mai abans, Oman. Tot seguit de la mà del mateix productor californià, farem una petita incursió al territori d'una ètnia del nord de Namíbia. A continuació farem una excursió per les músiques de Malawi amb un disc de compilació amb artistes diversos del país africà. Passarem després per Nigèria per gaudir amb el nou treball d'un dels grans de l'estil musical Ekobe. Tot seguit entrarem en el fenomenal univers sonor de la discogràfica Antonovka Records amb seu a Chișinău, la capital de Moldàvia, i dirigida pel rus Anton Apostol. Des de Rússia, un cor infantil de la ciutat de Yekaterinburg. Des d'Estònia, un cor polifònic femení. Des de Bòsnia i Herzegovina, música de pobladors serbis. I des de Sèrbia, el so singular d'unes carbasses transformades en instruments de vent. Arrenquem amb una obra realment increïble, un disc compilatori editat pel productor californià Ian Brennan, de qui ja hem mostrat moltes propostes al·lucinants de músiques d'arreu del planeta, quasi sempre atàviques, i que habiten ben lluny dels circuits comercials. Oman Bagpipe Singers, Songs of Returning and Living, ens va impactar des del primer compàs a Oman, el país de la península aràbiga. El comerç d'esclaus africans va deixar empremtes culturals al·lucinants que s'han mantingut vives durant segles. Els músics d'Almudena, traduïble com a cançons de mariner, encara canten majoritàriament en suahili, però el que encara és més colpidor és que l'instrument melòdic que utilitzen és la gaita. Us deixem amb un parell de peces interpretades per artistes omanitas.

Si us plau, Déu, ajuda'ns a aixecar aquesta vela i et mous com les fulles, inclinant-te com un arbre al vent. Aquests eren els títols de les dues perles del disc de compilació amb diversos artistes anomenat Oman Bagpipe Singers, Songs of Returning and Living, una obra promoguda pel californià Ian Brennan, un etnomusicòleg comparable al seu llegendari compatriota, el gran Alan Lomax. Com dèiem abans, la música d'Almudena, les cançons de Mariner, es va incrustar segles enrere en la cultura pròpia i estrictament aràbiga del sultanat d'Oman, tot afegint ritmes i llengües que portaven amb ells els esclaus que desembarcaven en els ports omanites per a la seva distribució en la resta de països de la península aràbiga. Com dèiem abans, en aquest disc la llengua majoritària és el swahili, procedent de Tanzània, l'illa de Zanzíbar i altres territoris pròxims. Percussions, aquestes sí, amb molts aires aràbics, i les gaites. Qui en sap una mica de sacs de gemecs identifica les gaites d'Oman amb les escoceses, i no els falta raó, tot i que és important destacar que els registres arqueològics demostren l'existència d'un instrument afí a les gaites actuals en la península aràbiga, datat ni més ni menys que de 2.000 anys enrere. Vaja, que això de la fusió no és cap invent contemporani. Ho comprovarem amb una sensacional peça més del disc com amb Bagpipe Singers, Songs of Returning and Living. El vaixell de Zanzíbar s'ha estavellat i no és bo per a la gent.

Abans de passar a un altre tema, farem un petit tast d'una altra d'aquestes increïbles edicions discogràfiques que l'agosarat productor californià Ian Brennan ens ha fet arribar fa ben poquet, en aquesta ocasió de manera directa, el que ens ha permès incloure entre les nostres amistats en el planeta musical aquest gran etnomusicòleg. En la frontera entre el nord de Namíbia i el sud d'Angola hi habiten els Himba, una ètnia formada per uns 50.000 membres, singular i reconeixible, entre d'altres coses, pels cabells de les dones, una mena de rastes fetes amb una argila vermella. L'any 2004 un servidor va tenir la sort d'estar un parell de dies en territori Himba, però en aquella ocasió no vaig tenir l'oportunitat d'escoltar la seva música tribal, realment profunda i atàvica. Gràcies a Brennan i a la seva edició Himba Hymn Ghost of Namibia's Skeleton Coast, un flipant treball de camp del que rescatem tres peces que sonaran de manera consecutiva. L'hebreu, beniu els vostres avantpassats per haver nascut, amics que han mort i un altre de molt breu. També, allà sóc jo.

Oh, my God.

Oh, mamona, go wuri ungwaro bar.

Anem amb la tercera proposta musical d'aquesta primera edició estiuenca de l'any 2026, un àlbum de compilació amb 14 peces de sengles músics de Malawi, un país africà que ja hem visitat en diverses ocasions gràcies a les edicions discogràfiques dels que són potser els més internacionals dels seus artistes, Gaspar Nali, Madalit Soban i Keturà. En l'àlbum Sounds of Malawi, volum 1, promogut per l'organització Jacaranda Foundation, no hi són els dos primers, no els cal, ja que l'objectiu de l'obra és rescatar i promoure altres músiques que no han tingut tanta sort o els mitjans necessaris per difondre adequadament a nivell nacional i internacional les seves creacions. Escoltarem sense pausa a Ibu Snowden amb el tema Talabeni, a Kasmambwe Brothers amb Mintima Wanga, a Ben Mankamba amb la cançó Anajere, a Vanessa amb la peça Chikondi i finalment a Gides Chalamanda amb Linio. Vinga, a gaudir del viatge sonor per Malawi.

Continuarem en el continent africà, ara des de Nigèria, un dels països més prolífics i innovadors en el territori musical. Amb el disc Nechuku ens retrobem després de 3 anys amb les creacions d'Afuka Mouweta and His Anioma Brothers Band of Africa, formació de la ciutat d'Asaba, en la regió del delta del riu Níger. Amb aquest nou treball discogràfic, Afuka Anthony Mouweta es consolida com el més important representant del gènere Ekobe, cosí germà de Ligbo High Life, que incorpora determinades singularitats instrumentals pròpies del delta, però que en essència manté les cadències rítmiques de l'Igbo, un estil nigerià molt més conegut arreu del planeta. Mouweta va donar els seus primers passos artístics quan encara era un nen i formava part d'un conjunt infantil i des d'aleshores no ha deixat mai de dedicar-se en cos i ànima a la creació i a l'interpretació musical, i fent-ho, a més, amb un estil propi i engrescador. Escoltarem 3 peces estupendes sense interrupcions del disc Kenechuku dels nigerians Afuka Mouweta and His Anioma Brothers Band of Africa, Kenechuku, Izu Nwanneka i Endi Dima.

Farem ara un canvi radical de registre amb algunes propostes que teníem des de fa mesos en la nostra discoteca. Totes elles editades pel segell Moldau Antonovka Records, discogràfica independent dirigida pel musicòleg rus Anton Apostol, especialista en l'enregistrament musical de grups estrictament tradicionals de contrades russes i d'altres països que en el seu moment van formar part o van estar en l'òrbita soviètica. Primer escoltarem algunes peces del disc I Love the Gammon Player, Russian Songs from the Urals, Siberia and the North, obra interpretada pel conjunt folclòric infantil Esbonsti Uralmash, que es va fundar al gimnàs d'art etud del barri d'Uralmash de la ciutat de Yekaterinburg. El cor està dirigit per Igor Seretkin i Valentina Parkula i explora les tradicions musicals de la població russa dels Urals i de Sibèria. N'escoltarem quatre peces fenomenals sense pausa: Razmetem Luzok, Permskaya Ulosnaya, Neletai Moi Solovey i Iz Boru Boru.

Anem tot seguit amb una altra recent edició discogràfica del segell Antonovka Records, amb seu a Chisinau, la capital de Moldàvia. Anirem ara a Estònia amb el disc Mix Kosiet Narova, Estonian Historian and Botic Songs, una obra del cor polifònic femení Subriatki Ensemble, un conjunt folclòric de la ciutat estoniana de Narva, ubicada en la frontera amb l'Oblast de Sant Petersburg, a Rússia, i una ciutat on predomina la població d'origen rus. El grup Subriatki Ensemble interpreta cançons dels pobles que històricament habiten aquesta regió, estonians, isturians, bots i russos. L'àlbum inclou material dels tres primers d'aquests pobles, els finougrians locals. Escoltarem sense interrupcions quatre cançons del cor estonià: Miks Kosiet Narova, Naine Narvas, Oimaris Sisa Rubeni i Vilma Sejapka Svedra.

Seguim en aquesta primera edició estiuenca de 2026 amb una tercera proposta d'Antonovka Records, especialistes en la recuperació de sons estrictament tradicionals, sovint atàvics, de contrades russes i d'altres països que van estar en el seu dia rere el teló d'acer. Anem cap a Bòsnia i Herzegovina amb l'àlbum Bolianiku Osrensko Siselo, Serbian Music from Bosnia and Herzegovina, del duet format per Smilja Duricic i Zorka Malinovic. Treball amb sons procedents d'Osren, serralada i regió del nord-est de Bòsnia. Bolianik és un poble serbi a Osren, prop de la ciutat de Doboj. Smilja Duricic i Zorka Malinovic, també conegudes com Vesele Bolian Kanche, són les guardianes de la música tradicional de la regió. L'àlbum inclou cançons acompanyades de l'instrument de corda sargilla i peces a capella, així com melodies interpretades als instruments de vent frula i tuonitze. N'escoltarem 5 peces en total, ja que són força curtes. Soiko Dievojko, Ljuba Damanjova, Espustila se gusta tema, Celenora pa se presavio i Kobansko kolo.

Ja toca anar a tancar el xiringuito per avui i per fer-ho gaudirem fins a concloure les dues hores de programa amb algunes peces més d'una edició discogràfica del segell moldau Antonovka Records. Made in Rilljak, Serbian Music from Sumadilla. És un disc del quartet folklòric KUD Uciteli Morni Momir. Sumadilla és una regió històrica del centre de Sèrbia. El poble de Rilljak és un dels últims llocs on, en el moment de la gravació, encara era viva la tradició de tocar uns singularíssims instruments de vents anomenat leica o palica, segons la zona. La leica està feta amb una carbassa. La singularitat i l'arcaisme de l'instrument rau en la seva solidesa. Es selecciona una carbassa de la forma i la mida necessàries, es fan forats a l'extrem llarg, s'insereix una canya a l'extrem estret i es talla una part de l'extrem ample per formar una campana. Les leicas sovint es toquen en conjunts, un instrument melòdic principal i diversos rítmics, cadascun dels quals produeix una sola nota. També s'inclou un tambor fet també d'una carbassa d'una forma adequada. Flipem una estona en moda tèbica amb el grup serbi KUD Uciteli Momir, amb les peces Maramika Otbela Fulara, Estato Brujiniz Topole Rabno, Savila Sevitaloza Binova, Rilljako Kolo i, si queda temps, alguna més. Som sempre a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Domingo Chinchilla, de València, ens explicarà un conte, l'Espill, conte japonès.
1: Narrador, Domingo Chinchilla. L'Espill, conte japonès. Hi havia un llaurador que un bon dia li va comprar un espill a la seva jove i bonica esposa. Ella, en quant es va contemplar, es va quedar embadalida. Estava tan encisada de veure's en aquell espill que el va guardar com un dels seus millors objectes. Al cap de poc de temps, la dona va tindre una xiqueta. I quan la xiqueta ja era joveneta, la dona va morir. El llaurador, per a que no li recordara la seva dona, va agafar l'espill i el va amagar en lo més profund de l'andana. La xiqueta va anar creixent i es va fer una jove dona que era exactament igual a sa mare. Un dia son pare li va contar la història de sa mare i de l'espill i la xiqueta va anar corrents cap a l'andana. El va buscar i el va trobar. Es va mirar i va cridar ben contenta: «Pare, pare, així està la mare!» El pare no li va voler dir res. Les llàgrimes li vessaven galta avall i es va quedar totalment muda. I des d'aquest moment, per a sempre, cada volta que volia veure a la seva mare, agafava l'espill i es contemplava a ella mateixa.
2: Atenció! És l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm!

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les dues del migdia, a ICAF, FM, app i 3CAT.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que no...

Escoltes ICAT. Yes, I'm gone.